0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
0: El 91.2 de l'FM.
1: Al web montornès.cat/ràdio.
0: A Twitter, @RadioMontornès.
1: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
0: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
2: Les Mañanes de Ràdio Montornès. Las Mañanas de Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Doncs avui el tenim, com sempre, ell quan està a Montornès passa per la ràdio. Bon dia, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal?
1: Senyora D,
0: què tal?
1: És vostè.
0: Què tal estem?
1: Molt bé, molt bé, muy musicalo. Sí, tornem a la musicalitat.
0: Comencem avui, amb Euro Junior.
1: Claro, es que
0: això és un concurs musical, no?
1: És Eurovisión Junior, és los niños chicos que cantan Junior.
0: Però esto también hay.
1: Hombre, Nuria, hace como... ¿No te acuerdas de Antes Muerta que Sencilla?
0: Sí.
1: Pues eso era Eurovisión Junior, mi amor.
0: ¿Y desde entonces hasta ahora?
1: Hombre, cada año.
0: Ah, sí?
1: Tiene esta manía fea de cada año hacerlo.
0: Pero aquest any també tenim el Benidorm Fest.
1: Claro, pero yo ahora te estoy hablando de los niños,
0: ¿eh? De los niños, Eurovisión Junior.
1: Nosotros en Eurovisión Junior participamos. En Eurovisión no participamos.
0: Ah, aquí sí.
1: Aquí sí.
0: Ah.
1: Por eso te lo hablo.
0: Si es que yo necesito que vengas a la radio, porque no, si no, no me entero.
1: Es que, bueno, y más en estos temas que son tan...
0: Tan
1: arrelats en mi cor.
0: Clar, el Miqui ha crescut amb l'Euro Junior.
1: Bueno, ja quasi me l'he parit, l'Euro Junior.
0: Ja estava crecido.
1: Exacte. Bueno, doncs aquest any es farà des de Malta. Participaran 16 països. Sabeu que nosaltres no hem deixat mai de participar a l'Euro Junior, perquè només participen certs països, no hi ha la problemàtica que hi ha amb les televisions o amb les televisions de cada país quan participen en l'Eurovisió dels adults, diguéssim, vale? Per entendre'ns. Doncs, bueno, de moment us diré que us retransmitirà, vull dir, us retransmet igual Televisió Espanyola, i RTV Play. I aquest any nosaltres presentem aquesta cançó que ara us posarem un tros més, que és la que ens ha posat el Miquel per entrar.
0: Per començar, sí.
1: Que es diu... El noi es diu Lucas Paulano. Canta una cançó que el títol a mi em sembla un horror. Perquè, no un horror del títol, sinó... Bueno, massa llarg. Es diu Cuorevelo, entre parèntesis, te quiero, te quiero. Con Cuorevelo hubiéramos tenido bastante. Però bueno...
0: Resumiéndolo
1: rapidito. A Espanya aquest any tanca el festival, vull dir, ja sabeu que sempre es parla que de la meitat en endavant sempre són els que guanyen perquè la gent retén més la cançó. Perdoneu. Doncs això, tancarem el certamen. Aquest any som els favorits, també els favoritos últimament, després les coses canvien bastant, però aquest any Espanya amb aquesta cançó és la favorita per guanyar el concurs. La segona favorita, és a dir, el que està en la segona posició a les apostes, és Nord Macedònia, amb una noia que es diu Anna Stojanovska. Segurament no es diu d'una altra manera, però a veure, Stojanovska, jo diria, bueno, aquesta.
0: Sí, sí.
1: I canta una cançó que et diu Itnata Jazz, que sona així.

0: Doncs aquí estàvem amb el Miqui buscant Nord Macedònia, a veure on està això. Una mica, eh?
1: No, perquè aquests països deuen ser de la ex-Unió Soviètica i tal, perquè jo no l'he estudiat, Nord Macedònia, en aquella època, eh? Jo fa 14 anys que vaig deixar l'institut.
0: Sí, sí. Ara sí que l'ha liat bona, ara sí que l'ha liat bona, 14 anys. Jo. Nosaltres no vam estudiar en geografia en aquest país. No.
1: Queda entre Albània, Grècia, Albània.
0: Albània, sí, una mica cap allà.
1: Però ho teníem bastant ubicat, també. Sí. L'hem anat a buscar a Àsia, eh? Vull dir que teníem...
0: No, no, ho teníem més o menys, més o menys. Oye, Miqui, jo t'estava preguntant també les edats d'aquests cantants que estem escoltant a Euro Junior, perquè aquesta noia té veu de, sí, de dona gran.
1: A més, la té una miqueta rasgada,
0: sí,
1: i tot.
0: Sí, sí, déu-n'hi-do.
1: Bueno, hem estat mirant, els participants poden tenir de 9 a 14 anys.
0: Déu-n'hi-do, jovenets.
1: Jo pensava que era fins a 16, però no, és de 9 a 14. I la veritat és que n'hi ha alguns que ho parlàvem ara, que també es nota molt el que ha fet algun concurs televisiu, algun Got Talent o alguna cosa. Sí que és cert que, bueno, pues com tot, el primer dia que jo vaig venir a la ràdio, que us digui, la Núria, li vaig fer enviar-me tot el guió, m'escrivi totes les respostes a boli... I ara vengo con una
0: I ara ven
1: hojita i nada. Un boli.
0: Ara, això quan ho porta? Ara ja ve... No, que porta la seva llibreta i tot,
1: Un mes, sí que avui me l'he deixada, perquè així tengo como el archivo de todo lo que
0: Clar, hemos hecho. De lo que hem parlat, sí,
1: bueno,
0: sí.
1: Bueno, aquest és el segon posicionat en les apostes per a l'això, i el tercer posicionat és França, amb un noi que es diu Alec, bueno, dic un noi, potser és una noia, però bueno, que canta una cançó que es diu Content to Va, i el Miquel us la posa també,

0: Doncs aquí tenim Àlec.
1: Sí, i ara parlàvem amb la Núria i jo. França és especialista en fer aquest tipus de
0: balades. De balades, sí, déu-n'hi-do, eh? Tenen sí, aquesta...
1: Sí. Aquesta musicalitat, no?
0: Sí, i tradició, perquè estan especialitzats en balades.
1: Home, jo ja només penso, me'n vaig a Eurovisió dels Grans, eh? Però el voilà, voilà, voilà, aquesta, la que cantava la, aquella altra, la Garrafa, no sé què, una que cantava... Bueno, no me'n recordo com es deia, però la que ens va agradar tant de Leslie Mann, aquell que se separava del micro...
0: Sí...
1: Bueno, pues totes aquestes.
0: Veus
1: coses.
0: Com si se recorda, se recorda de tot. Té una ment privilegiada, el Miqui. Déu-n'hi-do.
1: Bueno,
0: sí,
1: anem
0: sí.
1: De los cánticos a, ah. A las selvas.
0: Ah, a la selva.
1: Sí, perquè, bueno, us vull parlar quatre coses de supervivientes. Vam com apuntar-ho amb la Mireia una miqueta, però, bueno, han tingut que canviar la localització de les platges. Estava estant com en un riu... Clar, les imatges no són tan espectaculars perquè tota la comunitat garífona, bueno, feien les gales, rodejats de policia, perquè estaven les manifestacions allà dels garífones i tal. Bueno, després d'aquest canvi de localització, sabeu que també hi ha hagut un canvi en la persona que presenta el programa des d'Honduras. I com a destacable, bueno, com a destacable i bastant... És que a mi em cau tan malament aquesta noia, la Chiqui.
0: Ah, ja ho sabia jo, que anaves per aquí. Per què? Per què?
1: Perquè trobo que no sap discutir res, només crida, només insulta, ella té que ser la protagonista de tot, és molt mentidera, o a mi m'ho sembla, saps? Ataca en uns punts baixos, no ho sé, no m'ha caigut mai, no m'ha caigut mai. I jo saps que tinc aquesta teoria que la gente... No, a veure, que això no vull generalitzar.
0: No generalitzant,
1: no,
0: sí.
1: Exacte. Però moltíssima de la gent que té, i no és com ho dic, alguna cosa diferent física o alguna cosa, pel que sigui, perquè han tingut que patir molt de bullying, perquè segurament han sigut els que se n'han rigut i tal, alguns tenen la teoria aquesta de que és mucho mejor un atac, com la mejor defensa és un buen atac, I tot va contra ells i tal. Jo no em sembla que sigui així, però clar, cadascú viu
0: però
1: les coses a la
0: seva.
1: Jo em sembla que molt. I ella l'incat sap perfectament com funciona la televisió.
0: Això
1: i
0: sí que
1: la,
0: és veritat,
1: i aleshores ella la via, diu la mentida, crida més que tu, i a mi això acabada la confrontació m'agrada menys. Em sembla que ens han fet veure que la confrontació entre nosaltres és la manera de que ells visquin bé.
0: I ja està. Sí.
1: Bueno, doncs dit això de supervivientes, també us diré que les pelees són... les baralles són sobretot amb la Maria Jesús Ruiz, que és la jefa, la CEO de la Camoda.
0: Ja l'he posat.
1: Ai, per favor, mireu, busqueu algun dia algun TikTok de la Camoda, es diu la seva tenda online de roba, on la que ella es prova vestits que compra a països asiàtics.
0: I com es diu?
1: La Camoda, la Camoda. I ara te'n posaré algun, Núria, perquè riuràs. És un esperpento tot el que traig. Bueno, no, un esperpento no perquè ho ven, un esperpento per mi que deu ser més pijo o el que sigui, no? Però bueno, que és molt recomanable. I aquí cerramos el d'estos supervivientes perquè la veritat no.
0: Qui creus tu que guanyarà aquesta edició?
1: Mira, aquesta edició ho tinc bastant així perquè no sé si es valorarà més la confrontació o ser un mueble, que molts cops els supervivientes...
0: Clar, és ser un mueble.
1: El que va a pescar i això, però que no fa tant contingut de cridòria.
0: Sí.
1: Sol... Però aquest cop sí que amb els canvis de localització no poden fer el mateix, la pesca no és igual... No sé exactament com pot anar. També venim a un All Stars, que ara tot és All Stars. Perquè
0: és veritat.
1: Tu, amb tu no ho hem parlat, però és que Masterchef és All Stars Premium Together Forever, Never to Pass. Vull dir, ara ja és Legends. És Masterchef Celebrity Legends. Que viene Tom Cruise a fer la pel·lícula de quan jo tenia 17, però bueno... Doncs això, i ara nos vamos a otra noticia que no sé si és bona o dolenta, bueno, perquè la gent que li caigui bé serà bona i per la que no dolenta. María Patiño y su vena vuelven a la televisión.
0: Hombre.
1: Le ha costado terapia y todo porque ya lo ha pasado muy mal y tal. Sí que em sembla també que hi ha certs personatges de la televisió que se'ls dona cert poder i s'endiosen.
0: I no va a Mediaset. I no va a Mediaset.
1: No va a Mediaset. Em sembla bé, perquè també et dic que ara Mediaset intentar recuperar tot el que tenia.
0: Home, jo t'anava a dir això, ara que estaves dient això de que s'endiosen i jo dic, sí, mucho endosiamiento, però han recuperat a la Campos, han recuperat a la Belén, ha tingut màxima audiència a l'entrevista de la Belén. La Lídia.
1: Ai, la Lídia de los Chumineros.
0: Claro, també la tens allà asseguda amb la Campos. Vull dir, gent, a més, la Campos havia renunciat de Mediaset, lo más grande.
1: Bueno, i després ha tornat. Tienes que comprar, clar, pagar el triplex.
0: Clar, tienes que llenar la nevera, com tot el món.
1: I després són gent que venen... Bueno, és el que parlem algun cop quan a vegades parlem del món que ens ve i tot això, que nosaltres hem intentat donar aquesta societat del benestar als nostres fills i tot això. Jo em sembla que un exemple que es veu molt clar, amb totes les diferències, sí, del món, però la família Campos, una dona que treballava bé, una professional, Maria Teresa de los Campos, que li hicieron un autobús con cristales, todo maravilla, i aquesta dona els va donar una vida a les seves filles que elles no han sigut baixar. El problema és que és molt fàcil
0: de vida,
1: pujar,
0: clar.
1: Exacte. Però si la teva mare guanya 14 milions d'euros, m'ho invento,
0: sí,
1: i tu guanyes 500.000, que ja és moltíssim.
0: És molt,
1: però
0: sí.
1: Però estàs acostumada al nivell de 14.
0: Clar.
1: Pues què li passa a la tele? Me compro el triplex con piscina, al cap de 2 anys me lo vendo, porque tengo una señora de servicio con cofia, porque mi madre también la tenía. Bueno, tu ets una col·laboradora.
0: I la teva
1: mare
0: era...
1: era productora, redaccionista no es diu, redactora, era, vull dir... Era. I tant amb ella com a la Carmen han seguit fent-se les operacions d'estètica, han seguit... I després han trobat la manera d'equilibrar los gastos con los cobros con los gastos, que es exclusivas.
0: Claro.
1: Entonces, no quiero que habléis de mí, pero yo cuando tengo que el libro de cuentas me tengo más en el debe que en el haber, hago una entrevistita.
0: Hago una exclusiva.
1: Porque tengo todo el derecho del mundo a decir cosas porque la gente está interesada. No nos interesa una mierda, Terelu.
0: Nada.
1: No. Que hable Carolina Marín, que mira, es una deportista... No sé, però estem donant massa protagonista i deixant donar opinions a tothom, i no totes les opinions són respectables, Tu pots dar tu opinió, claro que sí, tot el món, però no totes són respectables. Vull dir, si tu opinió va en contra de les mujeres, de los homosexuals, de... No tengo por qué respetarla, vull dir, no em sembla així. Però sí que els hi ha passat una mica això. I junts amb aquesta també voldria dir que ara amb tot aquest rotllo que hi ha hagut a Telecinco, amb tot això que tu has parlat de la Belén i tal, a mi el que més gràcia em fa de tot aquest tema és la Jules Janeiro, la hija de María José de los Campanarios.
0: Com està entrant, Com està entrant?
1: Aquesta noia va anar a un judici per ser anònima.
0: Sí.
1: Jo ara doncs li feia ara pagar tot el temps del jutge, perquè tu no pots perdre el temps a unes institucions per després estar cada dia a la televisió. És que això tindria que ser multable. Però amb això i amb el que diu que està malalt i no ho està...
0: I entrar a sac constantment.
1: I amb una cara de felicitat, de dir, ah, pues te voy a poner una demanda, ah, pues que hable de mi... Amb una xuleria...
0: Amb una xuleria.
1: Que tens 19 anys o 20, m'és igual, segurament... Tu estàs molt convençuda perquè tens una versió del fet, com els altres tenen la versió de la Belén, que suposo que entre la una i l'altra hi haurà la bona.
0: Sí.
1: Però jo l'únic que recordo és aquest senyor dient al matador de toros, quan mi hija tenga 18 anys i me voy a sentar con ella i tal, la nena s'està a punt de jubilar i encara no
0: s'ha assegut amb la seva filla.
1: Han sortit totes les merdes aquestes que tenien bona relació les filles i tal,
0: clar,
1: i es va acabar per culpa de la Jules i el Jesús. Bueno, és igual. La qüestió
0: però
1: és que...
0: Però quin culebron a la tele un altre cop,
1: I després ells haurien de pensar...
0: I protagonitzat per la filla, perquè si ens importa poc la vida del torero, ja la vida de la filla
1: però tu fixa't, ell s'ha defensat en algun moment? Quan hi ha un problema és que ha sortit María José Campanario.
0: La Campana.
1: Ell sempre envia una tia, una senyora o una dona o una noia a protegir-lo amb ell, que és el valiente de...
0: El torero. El matatoros.
1: Pues a mi això sí que em sembla lleig. També em sembla molt lleig.
0: Home, és que queda en una posició...
1: Queden tots en una posició. Per tu, per a l'entrada a tu hija...
0: Es retraten tots, tens raó.
1: Perquè, encara que els hagin anat bé, vendre exclusives i tal, la Maria José del Campanario ho ha passat molt malament amb la premsa, perquè sempre fue... La Belén era la querida, és a dir, l'estimada pel poble, i l'altra era la segundona que li havia quitat el marido, Però, ostres, sapiguem que no eres la favor, involucrar-hi a la teva filla, que saps que rebrà... Tu has viscut aquestes coses,
0: clar,
1: de la premsa.
0: I en comptes de tallar això, aquesta guerra, sembla que estan superorgullosos de la seva filla, la Jules.
1: Però fixa't que ells ja han fet Masterchef Celebrity, Desafío la otra.
0: Sí.
1: No els hi queda res per guanyar diners ja. O mantenen una polèmica que els hi puguin pagar entrevistes... O què van a fer a la tele?
0: Clar, però s'aprofiten també d'aquesta situació, no?
1: I el més lleig és aprofitar-se de la filla. que ella estarà d'acord, entén-me, eh? No vull dir que ells ho fan, que ella segurament, jo papa digo i tal i qual, però també tots som reflexa del que hem vist a casa, eh?
0: I tant, clar, és que queda tot reflexat amb la seva filla i l'actuació que té ara.
1: Exacte.
0: I aquesta xuleria, perquè clar, és vital,
1: és
0: la Belén
1: seva.
0: Ara ja té una edat, ja no és massa ràpida ni està massa a la televisió. Estava molt nerviosa,
1: tots, eh? Bueno, però se'ls va menjar tots amb patates, eh?
0: Sí.
1: I després, heu d'entendre que, a més igual, aquest noi que ara li han donat un assento, que no em cau gens bé, aquell
0: aquí?
1: Que era el reporter de Sálvame de la Cueta.
0: José Antonio León, sí, tens raó.
1: No sé què li va passar, perquè aquest noi era simpàtic quan feia
0: sí,
1: carrer.
0: I ara
1: o
0: no,
1: era graciós i tal. Ara és un senyorito andaluz, muy respetuoso, i té un to a l'hora de fer les preguntes, una inquisició, una cosa que no m'agrada.
0: A mi tampoc.
1: Bueno, mira, ves?
0: Coincidim amb això. Estic d'acord.
1: Em sembla que ja és com... No sé si és perquè amb personatges ha tingut millor relació o menys, o els hi han passat coses, però se li
0: nota la inquina.
1: A més,
0: es nota molt, sí.
1: A mi també m'ho sembla.
0: Es nota molt.
1: Doncs bueno, aquests segueixen amb tota el rotllo... Aquest, la Belén, els hi dona renting a Telecinco, que és el que sempre
0: ha fet. Ja interessa. Jo em vaig anar a dormir i vaig dir, ostres, mira, vaig a veure perquè fa molt de temps que no la veig. I començava a les 11. I a les 12 no l'havien deixat parlar.
1: No.
0: Hi havia parades, cada 3 minuts que parlava hi havia una parada de publicitat de 15 minuts, 20 minuts.
1: Ho vam parlar amb la Mira també, perquè, clar, les publicitats es paguen segons l'audiència.
0: Clar.
1: No? Aleshores, Telecinco havia de recuperar pasta com fos.
0: Home, estava
1: perquè...
0: fent un 20% quan
1: clar.
0: Feia, que feia un 10, un 9,
1: un 7,
0: clar, va fer un 20.
1: Doncs imagina't, es van fotre tota la poli del món per guanyar calés, tot el que han anat perdent.
0: Clar.
1: Però això també és contraproducent, Vull dir, la gent tampoc és tonta.
0: No, i tant. Bueno. Anàvem a parlar de la Patiño, que a mi em sembla bé que torni al ruedo.
1: Exacte.
0: I a més el programa del Giró, que a tu t'agrada molt.
1: A mi el Marc m'agrada. M'agrada molt. A veure què tal, jo esperaria parlar de la Patiño, a veure què fa.
0: Jo també.
1: I a veure, a mi és una tia que no em desagrada, potser també estava una mica endiossada.
0: És molt peculiar, eh? És molt peculiar. És una tia...
1: Però a mi, en vez de causar-me repulsa, com em fa gràcia a vegades quan la caga, quan això,
0: sí.
1: Penso, ai... Mira, em provoca
0: és
1: certa
0: ternura.
1: Risa.
0: Sí. Sí, tens raó. A veure,
1: ara que parlem de un poco de salseo, també vull dir-vos que la Núria Marín i el Javi Hoyos presentaran una cosa que es diu FOMO Total, que es farà a RTV Play, que parlarà del salseo en redes.
0: Això
1: bueno,
0: quan?
1: Comença ja, comença el mes que ve, em sembla. Però només es veurà a través d'internet, de RTV Play, Televisió Espanyola, però la plataforma que té.
0: Mira que la Núria Marín també l'havien tingut a molts programes a Telecinco.
1: Està a la ràdio treballant
0: està
1: molt
0: la
1: bé,
0: ràdio.
1: La Núria, aleshores està... I suposo que això que li han fet també li va molt bé les redes socials, ella fa el Royal Salseo i tot aquest... que li va molt bé. Un dia parlarem d'aquesta gent.
0: Ai, la que m'agrada molt que està a xarxes també és la Laura Fa.
1: Que Laura fa, amb la Lorena,
0: ostres,
1: molt bé.
0: Fa un...
1: Com es diuen elles?
0: Un resum, ara no em recordo.
1: Mamarazzis. Les mamarazzis, sí. Doncs, dit això, me queden 10 minuts, Núria, per on voy? A veure, què vull dir i què no vull dir. Bueno, s'ha casado Sandra Barneda amb la Pascal Parell, molt mones elles dues.
0: Molt guapes, I el Jorge Javier també, que va estar la convidat a la boda.
1: Javier,
0: Las Campos.
1: El marido de... De la
0: Campos
1: 2, de la Carmen, i se desmayó i tuvo show, el hombre.
0: Sí?
1: Aquestes edats, el sol allà de plantons del dia, i veuen dues copes de vibó, i ja se'ns desmaien.
0: Pobret.
1: Que se'ns desmaien. Recomanaré que veieu, la Rosalía està fent tota la promoció cap als Grammy, i això sabeu que ha acabat gira.
0: Sí.
1: I es va presentar fa 3 nits o 2 nits, no ho sé, ara us enganyaria, però fa 2 o 3 nits, en el programa del Saturday Night Live, cantant. Primer va cantar Reliquia, que va cantar en puntes tot el rato, posada en puntes tot el rato, de ballet, saps? Que suposo que tenia algú que l'aguantava, però bueno. I després va cantar Magnolias, que amb una pluja que li queia... Bueno,
0: molt xula.
1: Super emocionant. Si ho podeu veure, molt maco. Em va agradar molt les posades en escena. Estem amb la música. L'adeu d'Oques Grasses. No ens donarà temps a posar ni la sort que tinc de tu ni res, no ho sé, perquè vull parlar d'una altra persona, però si tinc temps acabarem amb la sort que tinc de tu, un grup català que ha omplert 4 estadis olímpics, 220.000 persones cantant en català, des de l'època de Sopa, Sau, Sang Traït, Els Pets, no hi havia potser tanta qualitat i tants grups cantants en català i en valencià, Figaflowers, Els Tiets, Oques, bueno, me'n deixaré 50
0: en Bú. Sí, molts, molts.
1: Saps? Em sembla un molt guai. En aquestes hores que estem passant, en què les llengües, sembla que no els donem importància a totes les llengües que conviuen amb el castellà o l'espanyol, com li vau dir, en aquest país. A mi em sembla que com més sapiguem del que
0: millor,
1: sigui,
0: millor.
1: I quants més drets tingui jo, més drets tindràs tu.
0: Clar.
1: Bueno, una mica així. Sí que és cert que emociona una mica quan veus els vídeos, no? Cantant la gent que estimo, o la de... Quina és l'altra? La de Queda Amor, com es diu? Bueno, ja em sortirà. Mira, la
0: Butterfly. Mira, aquí està la Butterfly.
1: Bueno, molt bé, exacte. I ara sí que us vull parlar de una noia que es diu Judeline. Judeline és una noia que es diu Laura Fernández Castrelo. Va néixer a Jerez de la Frontera el 2003, una noia molt jove. Igual alguns la coneixereu per la versió que ha fet del Soldadito Espanyol per la pel·lícula de la Bola Negra. I és la primera artista espanyola a estar en el top 1 d'escoltes de Spotify amb una cançó que havia fet amb la Karol G i una altra noia que no sé exactament. Aquesta noia és a Barbate, és una cantant i compositora... L'has escoltada?
2: Sí.
1: I se la va conèixer en red social publicant covers i cançons pròpies, i en el 2020 va entrar a la indústria de la mà del productor Alix. Sí que crec que és molt ressenyable això, que una cantant espanyola arribi al número 1 global de Spotify amb aquesta cançó que és la que ens posa ara el Miquel.

0: aquí la tenim.
1: Bueno, jo és el que els deia ara, em sembla tan complicat cantar aquí baix i tan bé, sense desafinar. L'altre dia va estar a la Revuelta i també la va cantar. És que és una sutilesa a l'hora de cantar sense aquest esforç, tan poc airejadet, tan... Una meravella.
0: Una meravella. La de Barbate.
1: La de Barbate, molt recomanable. I ara sí que vamos a acabar con un poco.
0: Que no ha vist la bola negra.
1: No he vist la bola negra, vaig la setmana que ve.
0: Li he preguntat, però...
1: Sí, però em fa una mica
0: jo
1: de por.
0: Jo també ho tinc anotat per fer, sí.
1: I després, com a última notícia...
0: Última notícia.
1: Cuando tú tienes una mala racha, unos malos momentos, una vida que se te pone de culo, te llamas Rafael Amargo. Ha vuelto.
0: És que el pobre no aixeca el cap,
1: bueno,
0: eh?
1: Bueno, no aixeca el cap perquè no el deu baixar ni res.
0: No para. Llavors és una darrere l'altra.
1: Ha estat detingut ell i la seva parella. Aquest cop diuen que algú va entrar al seu pis.
0: I li van donar candela.
1: Le dieron candela, candelabro, farlopin plus, doctor Falopo, de todo un poco. I, bueno... A tu et passa això, Núria? T'has estat detinguda gaires vegades?
0: No.
1: O tenemos una vida de mierda o este señor está fatal.
0: Deu ser. Perquè si no... tot li passa a ell.
1: No, perquè passava drogues en su casa i no era otro, un primo, un cuarto, que no, que... Ara se li ha mort el pare fa 4 dies, en aquest noi que va anar en terra, plorant,
0: sí.
1: Amb aquests plors, aquelles... si tu fas el que has de fer, quan es moren els teus pares, estàs tristíssim, eh?
0: Home.
1: Però no fots aquestes exageracions ni aquests espectacles. També t'ho dic jo, o jo, per lo menys. Saps? Bueno, tens-vos això, sobretot, que si coneixes a alguien que se llame Rafael Amargo, ja l'apellido te lo dice todo, no els juntéis con él. Os va a dar mala vida.
0: Com ets? Doncs és l'última, eh?
1: És l'última història.
0: De Rafael Amargo.
1: Ah, exacte. I ara, Miquel, ¿puedo pedirte para irnos la sort que tinc de tu, dels d'Ocas, quan puguis? Doncs això. Núria, un plaer tornar-te juntets.
0: Ai, gràcies, carinyo.
1: I fent-se petons i tocant-nos i de tot.
0: Que ja ens hem tirat molts dies.
1: Molts mesos,
0: que estaves a Teruel, has vingut, jo no estava, ara estic i ara ja estem.
1: Que guai.
0: Fent un altre cop aquí.
1: Pues això, que la sort que tinc de tu, amore.
0: Ai, igual te digo, Miqui, un plaer. Nosaltres ens acomiadem, tornarem demà parlarem amb la Paz Legua, que ens visita, tindrem el pla local de la gent gran i ja sabeu, somos lo que sentimos i avui o demà la Yasone Sánchez estarà amb nosaltres. Miqui, fins la propera setmana, aquí t'espero. Miquel, nosaltres també ens veiem demà, eh? Sí, no? Aquí t'espero. Bona tarda.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Atmosfera amb Gemma Janó.
2: Les bactèries són un tipus de microorganisme que són una part molt important de la vida d'aquest planeta i que viuen en simbiosi amb nosaltres, els humans. És a dir, ens ajuden a fer alguns processos que necessita el nostre cos, com per exemple la digestió, però a la vegada també, i amb un percentatge més petit, són responsables de moltes malalties infeccioses que ens ataquen. Sovint confonem els bacteris amb els microbis, però no són ben bé el mateix. De microbis n'hi ha de diferents tipus, entre els quals hi trobem els bacteris, per exemple, que són cèl·lules més evolucionades amb una sèrie de funcions. És un dels grups més importants de microbis i destaquen perquè poden establir una sèrie de cooperacions amb altres organismes, com ara nosaltres mateixos, com hem explicat abans quan parlàvem de la digestió. A més, els bacteris es distingeixen perquè n'hi ha de bons i de dolents. En canvi, els virus són una mica d'informació genètica en un embolcall que es dedica a envair i a destruir cèl·lules. Són un tipus de microbis, però més agressius, és a dir, que no poden ser mai beneficiosos per a l'organisme. Hi ha un cert desconeixement cap a aquests éssers, però cal parar-hi l'atenció que mereixen, ja que hem de recordar que estem en aquest planeta gràcies als bacteris. Salvador Massip, metge investigador sobre el càncer a la Universitat de Leicester, a Gran Bretanya, i divulgador científic, ens ho explica.
3: Compartim el planeta amb ells i compartim el nostre dia a dia i tots els nostres processos fisiològics amb ells. Per tant, hem d'aprendre a respectar-los i a tenir por d'ells quan els que són agressius i no considerar que tenim la batalla guanyada i que amb els antibiòtics podem fer front a qualsevol cosa, perquè no és cert que els bacteris estan constantment evolucionant i causant-nos problemes de salut.
2: Els bacteris són els organismes més abundants al planeta. N'hi ha a tot arreu. A l'aire que respirem, al terra, la part de fora de la nostra pell està plena de microbis, però també en tenim a dins. El nostre tub digestiu, per exemple, està ple de bacteris i són molt importants per a nosaltres. De fet, s'ha calculat que fins a un quilo del nostre pes són cèl·lules de bacteris. El més important de tot això és que no podríem viure sense ells, però a la vegada hem de saber-los controlar. És per això que fem servir els antibiòtics, tot i que tampoc és la millor solució. Salvador Massí.
3: Tenim dos problemes principals amb els antibiòtics. Una és que els bacteris generen resistències molt ràpidament. Tan aviat comencem a usar un antibiòtic, de seguida comencen a aparèixer bacteris que en són resistents. I el segon gran problema és que aquests antibiòtics poden afectar aquests bacteris que anomenem bons, no? Aquests que conviuen amb nosaltres i que ens ajuden a fer funcions. Per això són uns dels efectes secundaris dolents dels antibiòtics. És doncs això, acabar a carregar-se tant els bons com els dolents. Però els virus costen més de vèncer, perquè els fàrmacs antivirals que tenim no són tan bons, i les malalties infeccioses més greus que tenim avui en dia o més problemàtiques solen ser causades per virus, per exemple la sida o per exemple la grip.
2: Una gran part de les malalties infeccioses que tenim són causades per bacteris, però no totes, ja que de dolents n'hi ha pocs. La majoria són pels virus, com per exemple els refredats. Tenim vacunes contra virus i contra bacteris, però habitualment els antibiòtics són molt més eficaços que els antivirals, ja que els virus muten constantment, com el de la sida, i costa molt per dissenyar una vacuna contra ells.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Radio Montornès 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...
2: Café

0: Tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor en bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Las Mañanas de Ràdio Montornès.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

0: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: Tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Las Mañanas de Ràdio Montornès.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
4: La mejor música en Radio Montornès.
5: Yo estaba vestido de habanero. Tú dijiste adiós con la mirada.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: els dies de 10 a 12 et convidem a les mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Radio Montornès 91.2 FM.

escoltes Ràdio Montornès, 24 hores amb tu. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: mitja tarda i queia un plogim suau. El cel tapat, escuts de cendra i mort,
1: presoners d'un món
0: de possibilitats,
1: de nens podrits per tots els estats.
0: Els herois antics eren devorats per voltors amb la mirada trencada. Els nens es mutilaven els uns als altres
1: i els postres es fonien

I ara per tot arreu on vaig veig la llum fondre's en blaus, verds turqueses, òxids i vermells. L'univers antic s'ha plegat sobre el seu eix i el perímetre esdevé el centre de tot. Els àngels de la mort han donat vida al meu jardí i ara em sento com un nen abandonat, lliurat a la llum i a l'espai i als astres siderals. Han obert la taquilla del cinema en runes!

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Les Mañanes de Ràdio Montornès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

Radio Montornès, éxitos encadenados. La música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Unió de Pagesos ha convocat avui una gran mobilització amb tractors a Barcelona amb l'objectiu de denunciar la situació crítica del sector agrari. De fet, les diferents columnes ja han iniciat el seu rumb fins a la capital en una jornada que pretén visibilitzar problemes com ara els costos disparats dels preus que no cobreixen les despeses, la competència deslleial de productes estrangers, les males pràctiques comercials, les adversitats climàtiques i també la burocràcia. Escoltem ara Jordi Castellnou, coordinador d'Unió de Pagesos del Baix Camp, en declaracions avui a la xarxa.
2: La baixada de preus que tenim al sector agrari, això ja fa temps que va, i l'augment de costos que tenim en aquests moments, com he dit, i del gasoil, vull dir, això és insostenible, vull dir, és que no es pot sortir ni a treballar, com aquell que diu. També hem de tindre clar, doncs, que això no es guanyarà avui solament anar a Barcelona i no tornarem amb la feina feta, vull dir, això ho tenim clar i el sector agrari ho ha de tindre clar, que les coses s'aconsegueixen lluitant i darrere d'un dia a l'altre.
1: De fet, la concentració està prevista a les 12 del migdia davant de la delegació del Govern Central i després la marxa es dirigirà cap al Departament d'Agricultura i finalitzarà a la plaça Sant Jaume. I també la vaga d'autobusos de TMB prevista per avui ha quedat desconvocada després que la direcció de l'empresa i el comitè de vaga hagin arribat a un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu. L'entesa també permet aixecar així les aturades previstes per 5 dies més aquest mes d'octubre. El preacord inclou un increment dels dies de descans i també una reducció de la jornada laboral. I Renfe espera recuperar aquest dimecres alguns serveis en composició senzilla de l'alta velocitat Barcelona-Madrid després de l'incendi de dilluns en la motriu de cua d'un AVE que anava de Madrid a Figueres a l'altura de Ricla, a Saragossa. La companyia mantindrà un dispositiu adaptat a les limitacions del tram afectat mentre prepara la retirada del tren incendiat. I en aquest sentit, un robatori de cable entre Raimat i Almacelles afecta avui amb retards els trens que circulen precisament entre Saragossa i Lleida. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha avisat que l'extrema dreta s'alimenta de la por als canvis i ha defensat que la política s'ha de fer amb arguments. Ho ha dit en un acte a Brussel·les sobre Europa i prosperitat compartida, on ha reivindicat la Unió Europea com un espai de llibertat i una eina clau per generar creixement. Ella també ha vinculat la prosperitat a l'accés a l'habitatge i ha defensat la necessitat d'intervenir i regular el mercat per tal de revertir la crisi actual. I un home d'uns 95 anys ha mort en un incendi en un habitatge del districte de Sants-Montjuïc a Barcelona. El foc es va declarar ahir a la tarda en un pis situat al carrer Portbou i els bombers de Barcelona el van poder extingir al cap de poca estona sense poder salvar la vida de l'home.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
4: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: Tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Les Mañanes de Ràdio Montornès.
2: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
2: A la butxaca.
5: A la butxaca.
6: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
7: We got it together, didn't we?

0: Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
0: El 91.2 de l'FM.
1: Al web montornès.cat/ràdio.
0: A Twitter, @RadioMontornès.
1: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
0: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
1: El 91.2 de l'FM.
0: Al web montornès.cat/ràdio.
1: A Twitter, @RadioMontornès.
0: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
1: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
0: El 91.2 de l'FM.
1: Al web montornès.cat/ràdio.
0: A Twitter, @radiomontornès.
1: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
0: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. L'IPC a Catalunya ha pujat 5 dècimes al setembre i se situa en el 4,5% interanual, segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. És l'encariment més alt des del mes de febrer del 2023. Al conjunt de l'Estat, la inflació s'ha enfilat fins al 4,9%, confirmant l'indicador avançat publicat a principis de mes. L'INE assenyala com a principals factors de l'encariment els preus de les activitats recreatives, l'esport i la cultura, així com també el transport. I Unió de Pagesos ha convocat avui una gran mobilització amb tractors a Barcelona amb l'objectiu de denunciar la situació crítica del sector agrari. De fet, diferents columnes han iniciat aquest matí el seu rumb fins a la capital en una jornada que pretén visibilitzar problemes com els costos disparats, els preus que no cobreixen les despeses, la competència deslleial de productes estrangers, les males pràctiques comercials, les adversitats climàtiques i també la burocràcia. La concentració està prevista a les 12 del migdia davant de la delegació del Govern Central i després la marxa es dirigirà cap al Departament d'Agricultura i finalitzarà a plaça Sant Jaume. Pel que fa a l'afectació en la mobilitat, en aquests moments la marxa afecta a l'AP7 entre Torredembarra i la Pobla de Montornès en sentit Barcelona i també a la 2 a Ribera d'Ondara en sentit Barcelona. A banda, també un accident deixa la via completament tallada, la C14Z Artesa de Segre, i també un altre accident, en aquest cas a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, deixa un carrer tallat en sentit Barcelona. I la vaga d'autobusos de TMB prevista per avui ha quedat desconvocada després que la direcció de l'empresa i el comitè de vaga hagin arribat a un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu. L'entesa també permet aixecar, volíem dir, les aturades previstes per a 5 jornades més durant aquest mes. El preacord inclou un increment dels dies de descans i també una reducció de la jornada laboral. I els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid mantenen retards generalitzats encara després de l'incendi d'un tren el dilluns al vespre a Ricla, Saragossa, que encara ocupa una via. Renfe assegura que no s'han suprimit trens, però sí que s'han reduït freqüències fusionant serveis per tal de mantenir l'oferta de places malgrat la menor capacitat del corredor. L'operadora preveu un dispositiu semblant al d'ahir mentre prepara la retirada del tren incendiat. I amb tot, també un robatori de cable entre Raimat i Almacelles afecta des de primera hora amb retards els trens que circulen entre Saragossa i Lleida. I, de fet, Mossos d'Esquadra han detingut dos homes després de tallar 485 metres de cablejat ferroviari a Juneda, les Garrigues. El robatori produït la matinada del dissabte va afectar elements essencials del sistema de senyalització ferroviària. Els vigilants de seguretat van veure els sospitosos fugir del lloc dels fets i poc després els agents els van localitzar quan intentaven fugir en un vehicle.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
2: El 91.2 de l'FM.
0: Al web montornès.cat/ràdio.
2: A Twitter, @RadioMontornès.
0: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
2: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
3: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: Tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor en bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Las Mañanas de Radio Montornès.
2: Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
2: A la butxaca.
5: A la butxaca.
6: Radio.montornès.cat, app Radio Montornès.
7: Radio Montornès.
8: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
7: El 91.2 de l'FM.
8: Al web montornès.cat/ràdio.
7: A Twitter, @radiomontornès.
8: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
7: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.

0: Las mañanes de Radio Montornès.
1: Molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts i benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès. Ja estem aquí i avui, ja sabeu, és dimecres 14 d'octubre d'aquest 2026. Com és habitual, el Miquel Zafra i la Núria Cachán estem aquí amb vosaltres. I és que estem encantats de poder compartir aquesta estoneta de ràdio. Avui dimecres ja estem a meitat de setmana, aquesta setmana curta que ens ha deixat aquest 12 d'octubre, dilluns, festiu, i que ens porta doncs, a tenir aquesta mira ja de que pràcticament estem tocant el cap de setmana un altre cop. Això ens agrada molt a tots, a totes, i això sí, encara queden dos dies per endavant. Avui i ara mateix doncs tenim aquí a la plaça de la República aquestes rutes que es fan dedicades a octubre, més de la gent gran, passejades culturals pel nostre municipi i també doncs persones que expliquen històries del nostre poble. Ara mateix, com dèiem, tenim aquí a la plaça de la República un grup molt gran, hi ha molta gent que gaudeix d'aquestes explicacions que ens donen doncs, els professionals, com el Ferran Díaz, que és tècnic municipal de patrimoni històric. Però ara escoltava també a l'Encarna Gascó, que sabeu que també és veïna del poble i el coneix molt bé. Miquel, bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia, Núria. Bon dia a tothom. Com esteu?
1: Doncs bé, de com dèiem, de dimecres, encara amb aquestes temperatures molt agradables, la veritat és que, no sé, aquest matí em trobava amb un company i em preguntava què tal, com va anar l'estiu? I dic, a l'estiu, del verano no me hables. I me dice, este compañero me dice... pensaba que era yo por la edad. Digo, no, yo también pensaba que era yo por la edad, però creo que al final és un pensament que tots tenim, que ho hem passat molt malament aquest estiu, sobretot al juliol i a l'agost, i fins i tot molta gent pensa que és possible que s'hagi de fer un canvi vacacional, perquè clar, si al juliol i a l'agost no pots anar enlloc perquè has d'estar sota l'aire condicionat, potser haurem de buscar altres mesos de vacances. No sé, això és com pensar molt, no? Però sí que és veritat que era molt difícil. Ara tenim temperatures molt agradables, ara és veritat que és una bona època per viatjar, però clar, en contra, et trobes amb aquestes tempestes, que per cert, i Miquel, tu que en saps d'això, tenemos una a la vista, no?
2: Doncs mira, m'agafes una mica
1: no
2: per sorpresa, sí. Em sembla que saps tu més que jo, perquè no he estat, després de tot el que hem passat i ha vingut, que ens ha, en certa manera, sobrepassat, no?
1: Totalment.
2: T'haig de dir que no he estat gaire a sobre de les previsions meteorològiques.
1: Doncs
2: ve
1: pluja.
2: Que, bueno, sí, és normal, també estem en aquestes èpoques de canvis i de probabilitat de pluges, que ja doncs, l'estació és bueno, en la que ens trobem, no? D'aquests canvis de temperatures, de temps, amb aquests fronts que estem tenint, i aquesta darrera que vam tenir no és ni la primera ni l'última, possiblement,
1: no.
2: que esperem que no siguin les que estan per venir, que no siguin del nivell que, com la que hem tingut.
1: Esperem que no, però tenim dissabte, diumenge i fins i tot dilluns i dimarts tenim pluja a la vista. Després ja veurem el que passa, però sí que és veritat que hi haurà canvi de temps. Ara mateix, com dèiem, les temperatures encara són molt agradables per sortir, per voltejar, per aprofitar el temps i això, fer poble, conèixer indrets i, a més, doncs, si tens la sort de poder tenir un guia, mira, tot això que t'emportes, no? Són experiències molt positives.
2: Està molt bé, hi ha un grup bastant nutrit, ara que comentes això d'aquestes passejades, d'aquestes excursions guiades i que a més són culturals, no només de salut, sinó també amb un component cultural. Quin grup més nutrit, quina fortuna, no? Quina sort tenir aquestes activitats i que la gent es pugui sumar a aquestes activitats de manera gratuïta i doncs coneixent la cultura del municipi, no?
1: I tant. Per això dic que és un luxe tenir oportunitat de gaudir d'aquestes passejades. És impressionant.
2: Que s'animi la gent. Tothom, ja sabem clar. Que m'imagino que deu haver-hi un número concret de participants, però que s'animi la gent perquè és prou interessant. Ja m'agradaria a mi sumar-me a fer aquestes rutes guiades.
1: Jo dic
2: i conèixer
1: mateix.
2: Encara molts més secrets, no? Que segur que desconeixem, tot i que estiguem per aquí fa molts anys i seguim veïns del municipi, moltes vegades desconeixes allò que tens al mateix municipi on vius, no?
1: I tant. Un luxe. I res, aquí estem nosaltres, com cada dia, amb la intenció de passar una bona estona. Anem a fer un repàs de tot allò que ens envolta i que té a veure amb nosaltres, els montornesencs i montornesenques, i amb el nostre municipi. Recordeu que avui és el darrer dia per contestar l'enquesta que el Consell Comarcal del Vallès Oriental va posar en marxa per identificar les necessitats de les persones usuàries dels serveis locals d'ocupació. Es tracta d'un breu formulari integrat per 8 blocs de preguntes que aborden aspectes com la situació laboral, els interessos professionals i formatius, les competències digitals i les dificultats de les persones que utilitzen els serveis. Amb les respostes es volen desenvolupar propostes de millora. Podeu adreçar-vos a aquesta enquesta fins al 14 d'octubre, avui dimecres, al web del Consell Comarcal i també al de l'Ajuntament, montornès.cat. Com dèiem, aquesta setmana continuen les activitats del programa Octubre Més de la Gent Gran. Es farà una passejada cultural pel municipi a càrrec del tècnic municipal de Patrimoni Històric, Ferran Díaz. El punt de trobada és el casal de la Gent Gran Centre, a 9:15 del matí. La sortida té una durada aproximada de 2 hores. La regidora de la Gent Gran, Natàlia Segura, ha afirmat que és una activitat molt agraïda pel veïnat.
3: Agrada molt i hi ha gent que de vegades els expliquen coses de Montornès que no coneixien i és molt interessant perquè creiem que coneixem el nostre municipi però hi ha indrets que si no t'explica la seva història no la coneixes i a la gent això li agrada molt.
1: I tant, de fet, no teniu que veure més que el grup numerós que tenim aquí a la plaça de la República. Les inscripcions per a aquesta passejada són gratuïtes i cal formalitzar-les a qualsevol dels casals de la gent gran. No us ho perdeu, com diu el Miquel. Més coses que vull explicar i és que la concentració cau, la contractació cau un 11% a Montornès respecte al setembre de l'any passat. Montornès del Vallès, el nostre poble, va registrar 505 contractes de treball durant el setembre i un 11,1% menys que el mateix mes de l'any passat. En canvi, respecte a l'agost, la contractació es va recuperar amb força, amb 241 contractes més, un increment del 91,3%. Les dades són d'aquest avanç de contractació que es registra al setembre de 2026 i que ho fa l'Observatori de Treball i Model Productiu. La avaluació de Montornès s'emmarca en un comportament desigual al Baix Vallès. Mollet, el municipi amb una contractació més elevada en termes absoluts, va assolir 1.643 contractes, un 12,9% més que fa un any. Parets va contractar 883 nous contractes, tot i que va registrar una caiguda interanual del 8,2%. La Llagosta també va augmentar la contractació, mentre que Martorelles, Sant Fost i Montmeló van registrar menys contractes que al setembre de 2025. El cas de Montmeló és el descens més pronunciat entre els municipis del Baix Vallès, amb 236 contractes. La contractació va caure un 46,5% respecte a l'any anterior. Doncs res, el conjunt del Vallès Oriental al setembre va acabar amb 13.698 contractes, un 47,9 més que l'agost i un 9,4 més que el mateix mes de 2025. I de les contractacions que han caigut un 11% a Montornès, parlem d'altres qüestions. L'exposició pública de les llistes del cens electoral per les eleccions a les Corts Generals del 29 de novembre de 2026 serà fins al 19 d'octubre, inclòs aquest dia, que romandrà obert el termini de consulta de les llistes provisionals del cens electoral per la convocatòria de les eleccions generals que se celebren el 29 de novembre. Les llistes provisionals inclouen els moviments patronals produïts fins al 31 de juliol de 2026 i corresponen al cens electoral d'espanyols residents i d'espanyols residents a l'estranger. Es poden consultar a les inscripcions censals a l'Oficina d'Atenció Ciutadana Centre a l'Avinguda Llibertat 2 de dilluns a divendres de 8:30 del matí fins a les 3 de la tarda i els dimarts també de 5 a 9. En cas que es detecti alguna incidència en les dades, la persona interessada pot presentar la reclamació corresponent de forma presencial i aportar el corresponent document d'identificació personal, que sigui DNI, passaport, targeta de residència, que siguin originals i que estiguin en vigor. Bé, 19 d'octubre, inclòs aquest dia, obert el termini per fer la consulta de les llistes provisionals del cens electoral. I anem cap a la biblioteca, tot i que demà parlarem amb el Jorge Martínez. Però avui vull recordar que tenim contes per infants de 0 a 3 anys amb la Helena Cudó. La biblioteca Rosa Leveroni acull una nova sessió de contes per menors de 0 a 3 anys avui. En aquesta ocasió, la narradora Helena Cudó portarà la seva barraqueta de tardor. La Helena Cudó porta, com dèiem, doncs, cançons, titelles, poemes, dites, endevinalles. Començarà a les 5:30. I demà dijous, avui és dimecres, demà dijous tenim classes de ball i moviment per la gent gran. Dijous 15 a les 9:30 a la plaça Pau Picasso. Les monitores dels tallers de gimnàstica i dansa per la gent gran oferiran una exhibició oberta al públic a la plaça Pau Picasso. Una de les activitats estrelles de la programació Octubre Més de la Gent Gran és la matinal de balls i moviment. L'edició d'enguany estava prevista per l'1 d'octubre, però l'organització la va ajornar per la previsió de pluja. Finalment, se celebra aquest dijous 15 d'octubre, o sigui, demà. Vinga, va, tots cap a la Pau Picasso. Les professores dels tallers de la gent gran, la Montse Marín, la Magda Rodríguez, la Toñi Santiago, dinamitzaran aquesta jornada oberta al públic i durant la trobada es farà la lectura del manifest pels drets del col·lectiu. L'activitat, recordeu, és gratuïta i no cal fer cap inscripció prèvia. Ai, ai, ai, que m'he descuidat dir que la biblioteca, els companys de la biblioteca, ens han proposat un repte per celebrar el Dia de la Biblioteca, que està a tocar el proper 23 d'octubre. Es tracta d'aconseguir el rècord montornesenc de persones llegint alhora en silenci. Durant 15 minuts s'omplirà la biblioteca el 23 d'octubre de persones que vulguin llegir per si. Sense a més, cadascú amb el seu llibre, compartint un mateix moment de calma, podem intentar aconseguir el rècord montornesenc de persones llegint alhora en silenci. L'any passat van ser 79 persones. Esperem que aquest any siguin moltes més. Per això, us volem convidar a que participeu i feu arribar aquesta proposta als vostres amics, a les vostres amigues, a les vostres famílies. No cal fer inscripció, més fàcil, impossible. Només venir el 23 d'octubre, agafar un llibre i llegir per cadascú de nosaltres, en silenci. I aquesta és, o són, algunes de les notes destacades en aquest matí de dimecres. Ja sabeu que ens podeu trobar als 91.2 de la FM, a l'app, a la TDT, a la ràdio.montornès.cat, a la ràdio.montornès.cat i també, doncs, a la nit d'una

0: som i què fem?
1: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: Tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor en bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Les Mañanes de Ràdio Montornès.
0: Doncs anem als dies internacionals. Avui, sabeu, és el Dia Mundial de la Costurera. És difícil trobar l'origen de l'any d'aquesta celebració per la manca de fons i dades oficials, però a molts països se celebra el 14 d'octubre, el Dia Mundial de la Costurera, per agrair a aquestes dones la seva tasca àrdua i diària en la creació i confecció de peces. Les celebracions són realitzades per empreses, sobretot a la indústria textil, sindicats i cosidores particulars que treballen a casa seva. Com a curiositat, destaquem que el sant patró de les cosidores, sastres i modistes és Sant Vicent Màrtir. Bé, a més, avui és el Dia Internacional dels Residus Electrònics, el Dia Mundial de la Donació d'Òrgans, Teixits i Transplantaments, el Dia de la Improvisació i la Setmana Mundial de la Novel·la. Us diré també que avui, 14 d'octubre, és Sant Fausto, Sant Justo, Fortunata, Calixto i Martirio. A tots ells i a totes elles, doncs, desitjar que tingueu un dia meravellós i a poder ser, doncs, si teniu oportunitat de celebrar-ho, millor que millor. Perquè sempre crec que hem de celebrar tot allò que esdevingui. Si esteu d'aniversari, doncs també per la nostra part, doncs felicitar a tothom que estigui celebrant el seu dia i des d'aquí moltes felicitats. Gabriela Martínez Quiroga, Gabri, felicitats. Felicitats al Javier Espósito, Quero, felicitats. Que tingueu tots i totes els que esteu d'aniversari un dia meravellós, per molts anys. Nosaltres volem dedicar aquesta cançó a totes les costureres, a les cosidores, a totes les persones que treballen a casa seva amb la confecció o potser a la fàbrica. Recordem que a Catalunya hem tingut molt tèxtil. Ara s'ha perdut bastant, però antigament hi havia zones a Igualada, a Mataró, on hi havia molta costura. Bé, per totes les costureres, aquesta cançó, Rigoberta Bandini. Bon dia, Montornès, també per tu. I benvinguts a la ràdio.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Doncs anem al contingut que escoltareu avui aquí a les mañanes de Ràdio Montornès. Seguiu amb nosaltres, perquè avui us recordarem que centenars de persones passaran pels camins del Parc de la Serralada Litoral amb la nova edició de l'emblemàtica caminada del Club Atletisme Montornès. I és que torna la marxa popular. Avui la nostra companya Mireia Toledo ha parlat amb el Alfredo Acevedo i escoltarem com van les inscripcions a la marxa popular. A més, avui dimecres rebrem la visita de Paz Legua. L'escriptora estarà avui amb nosaltres per contar un dels seus contes i també ens ha comentat que avui parlarà Paz Legua aquí a les mañanes de Ràdio Montornès de Ida Vitale. Qui és aquesta poeta? Què ens proposa llegir per gaudir la Paz Legua? Doncs tot això a partir de les 11. I cap a les 11:30 la nostra convidada és la terapeuta de Maris Natural, Jasone Sánchez. Avui, sobre la taula, què busquem quan busquem l'equilibri, la pau, la tranquil·litat? Què és el que busquem? Doncs avui parlem d'això. Tot aquí, a les mañanes de Ràdio Montornès. Anem a l'Agència Estatal de Meteorologia i Informació de Servei. Connectem amb l'agència per saber quin temps farà avui. Parlem amb la Noelia García. Noelia, bon dia.
7: Bon dia. Avui dimecres pugen lleugerament les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 27 graus a Igualada i a Manresa, 26 graus a Barcelona, Sabadell i a Vilanova i la Geltrú i 25 graus a Mataró i a Vic. Avui cel variable amb clars i núvols. Durant aquest matí no es descarten possibles ruixats de forma aïllada a zones del litoral i prelitoral. Bufa vent fluix de component sud. És una informació d'AEMET.
6: Gràcies i fins demà. La farmàcia de guàrdia avui és la farmàcia Pardos. La trobareu al carrer Palau d'Ametlla 17 a Montornès del Vallès. Per qualsevol emergència recordeu que teniu el 061, el 112 o el telèfon d'emergències de la policia local de Montornès, el 935721110.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense...

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Comercial Solar.
2: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
1: Comercial Solar.
2: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
1: Comercial Solar.
2: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
1: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
0: Ràdio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Doncs anem a l'actualitat. Abans, un apunt, ja que està obert el trànsit de vehicles al camí de l'Ajustada en sentit únic de circulació per connectar Montornès i Vallromanes, després d'una altra actuació de condicionament per pal·liar els efectes del temporal. Per desplaçar-se de Vallromanes a Montornès, continua en únic sentit de circulació el pas a través del camí de la Font de Camp Vilardell. Aquest cap de setmana només es podien garantir les condicions de seguretat per al trànsit de vehicles amb un únic sentit de circulació, el pas a través del camí de la Font de Camp Vilardell. Es demana precaució. Això és el comunicat que ha fet l'avís a la policia local aquests dies. Ha hagut moments en què no es podia passar de Vallromanes a Montornès. Bé, nosaltres anem a l'actualitat i parlem d'aquesta mobilització pagesa per denunciar l'augment dels costos, l'encariment del gasoil i la falta d'ajuts. La Unió de Pagesos vol fer demostració de força i ho farà al centre de Barcelona per exigir mesures per garantir la continuïtat de les explotacions agràries. I és que el sector agrari torna a mobilitzar als carrers de Barcelona. Unió de Pagesos, a la qual també s'ha sumat Asaja, ha convocat dimecres, avui, aquesta tractorada per denunciar la situació crítica que travessa justament la pagesia, marcada per l'augment dels costos de producció, la falta d'ajudes directes, la competència desleial i l'excés de burocràcia. Sota el lema «Per la terra, pel país», pel demà, el sindicat reclama solucions davant la crisi reiterada que afecta aquest sector i que, segons l'organització, s'han agreujat durant 2026. Des de primera hora del matí han sortit tractors des de diferents punts de Catalunya. A les 12 es preveu arribar a la delegació del govern espanyol a Barcelona. Des del sindicat agrari reclamen ajudes d'emergència perquè diuen que les explotacions ja no són viables a causa de les guerres i de la crisi climàtica. Qualifiquen d'ajuda que necessiten per sobreviure en 17.000 euros per cada explotació. Aquesta és la situació que viu la pagesia, marcada per l'augment dels costos de les seves matèries. Per altre costat, l'IPC, que s'enfila al setembre per l'increment del cost d'energia que puja i que baixa. L'IPC a Catalunya és ara del 4,5% i a Espanya arriba al 4,9%. La inflació torna a ser un dels principals maldecaps dels estats, famílies, empreses, tal i com confirma la dada definitiva del setembre. L'IPC a Catalunya ara és del 4,5% i en el cas d'Espanya arriba al 4,9%. Són números molt alts, condicionats sobretot per l'increment del cost de l'energia, els carburants, la factura elèctrica i el gas. Part de l'impacte en el cost del gasoil i la gasolina s'alleureixen pels comptes que aplica el govern espanyol, però igualment el preu és clarament superior al d'abans. Ha pujat moltíssim i el factor que ha girat com a mitjó el panorama econòmic està sobre la taula. Ha pujat els accessoris de ferreteria, vehicles personals, catifes, estores, aigua, aliments per nadons, aliments preparats, aparells, articles i productes a la cura personal, begudes alcohòliques, altres béns no duradors per la llar, equips d'informació, comunicacions, fruites fresques, hortalisses, refrigerades, jocs, joguines, articles relacionats amb les aficions, llets, nata, doncs tot, ha pujat tot i això repercuteix en tots nosaltres. Bé, dir això sí que les pensions podrien pujar al voltant del 3,5, però ja estem parlant que ara mateix tenim una inflació del 4,5. Doncs això és el que tenim sobre la taula, poca broma amb l'IPC. Música. Desconvocada la vaga d'autobusos de transports metropolitans a Barcelona, direcció i sindicats han tancat aquest preacord de matinada. El pacte garanteix més dies de descans i preveu una reducció progressiva de la jornada laboral fins a 35 hores setmanals. Aquesta matinada s'ha convocat la vaga d'autobusos de Barcelona que preveia aturades avui dimecres, dijous i 5 dies més al mes d'octubre, però la direcció de la companyia i els sindicats han pactat un nou conveni col·lectiu que tindrà una vigència de 4 anys. Aquestes són algunes de les notícies destacades en aquest matí de dimecres.
0: Les mañanas de Radio Montornès. Ràdio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
3: Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí.
3: Ràdio Montornès.
4: Ràdio Montornès. A tot hora, a tot arreu.
3: El 91.2 de l'FM.
4: Al web montornès.cat/ràdio.
3: A Twitter, @radiomontornès.
4: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
3: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
5: Silenci, sisplau.
6: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
7: Si vols estar al cas de l'actualitat del col·lectiu LGBTI, no et perdis el Col·lectius en Xarxa.
8: Aprenem amb un munt de testimonis que ens apropen a realitats invisibilitzades.
9: Col·lectius en Xarxa, amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago.
10: Els dimecres a les 6 de la tarda a Ràdio Montornès.
11: Et trobes malament? Truca al 061. Creus que has d'anar a urgències? Primer 061. Saps a quin centre has d'anar? T'ho diem al 061. On t'atendran abans? 061. Abans d'anar a urgències, truca al 061. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense...

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat que la llei d'acceleració industrial de la Unió Europea doni preferència a regions industrials com ara Catalunya. En una intervenció al ple del Comitè Europeu de les Regions, que se celebra aquesta setmana al Parlament Europeu a Brussel·les, Illa ha demanat que el sector industrial català tingui prioritat en l'accés a les ajudes previstes en la normativa europea que busca reindustrialitzar Europa i posar fi a la dependència respecte de tercers països. I l'IPC a Catalunya ha pujat 5 dècimes al setembre i se situa en el 4,5% interanual, segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. És l'encariment més alt des del mes de febrer del 2023. L'INE assenyala com a principals factors d'aquest encariment els preus de les activitats recreatives, l'esport i la cultura, així com també el transport. I Unió de Pagesos ha convocat avui una gran mobilització amb tractors a Barcelona amb l'objectiu de denunciar la situació crítica del sector agrari. De fet, diferents columnes estan arribant ja a la capital en una jornada que pretén visibilitzar problemes com els costos disparats, els preus que no cobreixen les despeses, la competència deslleial de productes estrangers, les males pràctiques comercials, les adversitats climàtiques i també la burocràcia. Per la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha remarcat que s'està treballant en el marc de la taula agrària per definir amb precisió cultius, percentatges d'afectació i zones del territori per tal de decidir barems de compensació. La concentració està prevista a les 12 del migdia davant de la delegació del Govern Central i després la marxa es dirigirà cap al Departament d'Agricultura i finalment a la plaça Sant Jaume. Pel que fa a l'afectació en la mobilitat, en aquests moments la marxa afecta alguns punts, a l'AP7 concretament a Parets del Vallès. A banda, també un accident a la B20 a Santa Coloma de Gramenet deixa un carril tallat en sentit Barcelona i a banda hi ha dues avaries que dificulten la circulació, una a la B20 a Nus de Trinitat i una altra a la P2 a Barberà de la Conca. I la vaga d'autobusos de TMB prevista per avui ha quedat desconvocada després que la direcció de l'empresa i el comitè de vaga hagin arribat a un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu. El preacord inclou un increment dels dies de descans i una reducció de la jornada laboral. I els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid mantenen encara retards generalitzats després de l'incendi d'un tren dilluns al vespre a Ricla, a Saragossa, que encara ocupa la via. Renfe assegura que no s'han suprimit trens, però sí que s'han reduït freqüències fusionant serveis per tal de mantenir l'oferta de places malgrat la menor capacitat del corredor. L'operadora preveu un dispositiu similar al d'ahir, mentre prepara encara la retirada del tren incendiat. I, de fet, un robatori de cable entre Raimat i Almacelles afecta avui amb retards els trens que circulen precisament entre Saragossa i Lleida. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: No, sisplau, quin fàstic.
2: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Amb vosaltres, nosaltres sí som el millor tàndem.
4: Per moltes coses que ens passin que no acabi mai, som el millor tàndem, l'equip ideal.
3: Us esperem cada tarda a les 5 per compartir l'actualitat i les seccions més divertides de Ràdio Montornès a la intersecció.
5: El millor tàndem som tu i jo, no, Mireia?
3: I tant, Sergi, tu i jo som l'equip ideal.
4: Som el millor.
6: A Ràdio Montornès, la intersecció.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
7: La ràdio d'aquí.
8: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
9: A la butxaca.
10: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Si vols estar al cas de l'actualitat del col·lectiu LGBTI, no et perdis el Col·lectius en Xarxa.
3: Aprenem amb un munt de testimonis que ens apropen a realitats invisibilitzades.
4: Col·lectius en Xarxa, amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago.
5: Els dimecres a les 6 de la tarda a Ràdio Montornès.
6: Ràdio Montornès.
7: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
6: El 91.2 de l'FM.
7: Al web montornès.cat/ràdio.
6: A Twitter, @radiomontornès.
7: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
6: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.

0: Doncs nosaltres marxem amb la Yuri i aquesta canció, cançó clàssica d'Este Amor Ya No Se Toca, una cançó que ens recorda altres èpoques, altres moments. Nosaltres us recordem que tornarem demà dijous, que demà anirem cap a la biblioteca de Montornès, parlarem amb el Jorge Martínez i també tindrem novetats i propostes cinematogràfiques amb el José Luis Cano, el nostre company que tots els dijous ens porta una mica de cinema. També farem repàs d'algunes de les mocions i propostes que es van portar al darrer ple del mes d'octubre. Però tot això serà demà. Miquel, que tinguis una molt bona tarda.
1: Igualment, Núria, per tu i per tothom que ens escolta i que ens ha fet companyia al llarg d'aquestes dues hores de directe.
0: I tant, i sobretot, si teniu oportunitat, ja sabeu, part de la serralada litoral, camineu una mica, voltegeu, aprofiteu que encara tenim bon temps, bones temperatures, i ja sabeu, demà tornarem aquí, a les mañanes de Ràdio Montornès, tot i que la companyia de la ràdio, les 24 hores. Bona tarda i fins demà.

0: Las mañanas de Radio Montornès. Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Radio.montornès.cat, app Radio Montornès.
5: Sintonizas Radio Montornès.
6: So, how's your evening so far?
7: Bonsoir.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Tribunal de Comptes ha amnistiat els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el president d'Esquerra Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre. Amb aquesta decisió, els afectats ja no hauran de pagar 5 milions d'euros que els reclamava el Tribunal, dels quals ja n'havien consignat més de 4 milions en fiances. La resolució arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea valés aquest juliol l'aplicació de la llei d'amnistia i conclogués que la norma és conforme al dret europeu. I també en política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat que la llei d'acceleració industrial de la Unió Europea doni preferència a regions industrials com ara Catalunya. En una intervenció al ple del Comitè Europeu de les Regions, que se celebra aquesta setmana al Parlament Europeu a Brussel·les, Illa ha demanat que el sector industrial català tingui prioritat en l'accés de les ajudes previstes en la normativa europea que busca reindustrialitzar Europa i posar fi a la dependència respecte als tercers països. I centenars de pagesos catalans han sortit aquest matí amb tractors i autobusos cap a Barcelona per protestar contra l'increment dels costos de producció i reclamar mesures que garanteixin la viabilitat del sector, i de fet ja estan arribant alguns a la capital catalana. La mobilització convocada per Unió de Pagesos denuncia l'augment del preu del gasoil, els fertilitzants i els adobs, així com la dificultat de vendre per sobre dels costos de producció. La convocatòria, que estava prevista en un primer moment a les 12, s'ajorna fins a 12:45 a la delegació del Govern Central per tal que arribin totes les columnes que encara estan de camí. Per la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha remarcat que s'està treballant en el marc de la taula agrària per definir amb precisió cultius, percentatges d'afectació i zones del territori per decidir barems de compensació. I els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid mantenen retards generalitzats després de l'incendi d'un tren dilluns al vespre a Ricla, a Saragossa, que encara ocupa una via. Renfe assegura que no s'han suprimit trens, però sí que s'han reduït freqüències fusionant serveis per tal de mantenir l'oferta de places malgrat la menor capacitat del corredor. L'operadora preveu un dispositiu semblant al d'ahir mentre prepara la retirada del tren incendiat. I amb tot, un robatori de cable entre Raimat i Almacelles afecta avui amb retards els trens que circulen entre Saragossa i Lleida. I de fet, els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes després de tallar 485 metres de cablejat ferroviari a Juneda, a les Garrigues. El robatori, produït la matinada del dissabte, va afectar elements essencials del sistema de senyalització ferroviària. Els vigilants de seguretat van veure els sospitosos fugir del lloc dels fets i poc després els agents els van localitzar quan intentaven marxar en un vehicle que acabava de recollir-los. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Pero mira, alguien que me encantaría entrevistar de la historia es a una mujer primitiva. Porque estoy harta del prototipo, ahí nace el prototipo de la mujer, como si dijéramos, de segundo grado, ¿no? Está el hombre que caza, no sé qué, organiza, piripim, barabam, y la mujer que hace cestitas y está ahí pariendo y encargándose de la prole. Esto es lo que nos cuentan y lo que le han contado a mi hija cuando era pequeña, que yo me ponía furibunda, porque digo, bueno, tú eres profesor de historia,
1: Infórmate un poco más.
0: actualízate, chico. Bueno, pues sí, una mujer primitiva, porque las mujeres primitivas cazaban igual que los hombres. Han encontrado enterramientos de mujeres primitivas con sus armas. En un yacimiento el 40% eran mujeres y el 60% eran hombres. Construimos las pirámides de Giza, nosotras también. Estamos enterradas junto a los hombres que construyeron las pirámides de Giza. Fuimos las inventoras de la moneda, fuimos las que en China empezaron a comerciar con la ruta de la seda, las creadoras de la ruta de la seda y de la moneda de la ruta de la seda, que era la seda. En fin, hay que contar la historia también desde el lado femenino, que es que nos lo han escatimado. Y ahora, por suerte, empieza a haber antropólogas, empieza a haber historiadoras de la economía, científicas que están fijándose en otra cosa. Fíjate que es que me hace mucha gracia, porque la mujer esta que te he dicho de los árboles, por ejemplo, la que vive arriba de los
1: Sí.
0: árboles, ¿no? Esta era una científica botánica especializada en ese tema, y dice, claro, todos eran hombres cuando yo empecé, porque tiene 70. Y dice, yo veía que los hombres miraban a la altura de los ojos el árbol, o sea, se fijaban en la corteza, rascaban, cortaban para ver cuántos años tiene el árbol y hasta que no se caía la copa, no miraban lo que había en la copa, pero la verdad es que cuando se caía el árbol, un árbol de 100 metros, lo que había en la copa salía disparado. Vale. Y ella fue la primera que dijo, a ver, ¿qué hay aquí arriba? Y se inventó una especie de cuerdas con una cosa para subir a la copa. Para subir a la copa fue la primera que dijo, vamos a ver qué hay allá arriba. Cuando las mujeres, las antropólogas, aterrizaron en la antropología, en las cuevas a estudiar los símbolos y tal, hay unos símbolos en todas las cuevas, que es como una redonda así, con una, ¿me veis? Con
1: Sí,
0: una
1: con un
0: tachada con
1: palo,
0: una
1: sí.
0: cruz, sí, no una redonda, no es ovalada, con un palo en medio. Y los hombres decían, bueno, son adornos
1: Sin
0: sin
1: sentido.
0: estipular, no sabemos lo que es. Hasta que llegó una especialista y dijo, perdonadme, que no veis que es una vagina.
1: Qué fuerte.
0: ¿Vale? Entonces, la historia se va transformando a medida que las mujeres van introduciéndose en el mundo de la investigación. Y eso es apasionante porque no hace tanto. Sí hace muchísimo, pero no hace tanto que las reconocen, que defienden sus tesis. Bueno, no, no íbamos a la universidad, que es
1: Clar.
0: decir, hace dos generaciones.
1: Escolta'm, i tu que has entrevistat a tanta gent sàvia i des del senyor de 100 anys fins al novell de no sé què, en què consisteix la saviesa? En tenir bones respostes o en trobar bones preguntes?
0: Las respuestas las necesitas para vivir sabiendo siempre que son provisionales. Y claro, lo que más has de hacerte son preguntas. El día que te dejas de hacer preguntas es que, no sé, no sé, te conviertes en qué.
1: Bueno,
0: ¿En qué? En una
1: en
0: persona que ya lo sabe todo, pues ya te puedes morir.
1: vagi passant. Escolta, hi ha alguna pregunta que mai no faries?
0: Bueno, mientras no ser mal educada, yo creo que se puede preguntar todo con cariño. O sea, mi concepto de la entrevista es, yo no voy a sacar nada, no voy a buscar un titular, no voy a buscar ser la protagonista. Por eso la contra, siempre las preguntas, nunca verás una pregunta que pase de dos líneas. Aquellas preguntas espantosas que me dan picores a mí, que ocupan cinco líneas y al al pobre entrevistado le queda por decir sí o no, porque ya lo ha dicho todo el otro, demostrando que sabe muchísimo, pues no. Las preguntas breves, que yo creo que se puede preguntar todo diciendo lo que quieres, diciendo, mira, esto, porque a mí a veces me ha pasado que entrevistas a gente, pues que es más, que son actores, que son actrices, que están muy pendientes de su imagen, de lo que dicen, de lo que tal, de lo que cual, ¿no? Entonces yo cuando les pregunto algo sobre el amor, por ejemplo, estos temas personales, tema privado, digo, mira, no hay temas privados, no te estoy preguntando nombres ni nada, te estoy preguntando qué ha sido para ti el amor, qué has descubierto viviendo, qué has descubierto después de 3 matrimonios. Me da igual cómo se llaman o quiénes son, no vamos por ahí, vamos a tú qué has descubierto. Entonces yo creo que todo se puede preguntar. Mira, si quieres te cuento una anécdota.
1: Claro.
0: Me acuerdo una vez que estaba entrevistando a un judío mayor que había estado en un campo de concentración. Y yo en aquella época tenía una pregunta en la cabeza para toda esa gente que había estado en un campo de concentración, que era algo que no entendía. Decía, bueno, o sea, puestos a morirte, ¿no? Ya que
1: Morir matando.
0: a morirte aquí en Auschwitz, ¿por qué no os rebelabais? Vale, entonces el traductor se molestó conmigo, me dijo, no, yo esta pregunta no la hago, porque es que me parece ofensiva. Y yo, mira, hazme un favor, dile, esta entrevistada loca, chiflada, le quiere preguntar esto. Entonces, a mí, como traductor, contratado para hacer esta entrevista, se la tengo que hacer la pregunta, pero que sepa que a mí me ofende muchísimo y me duele muchísimo que esta mujer le haga esta pregunta. La respuesta del judío fue levantarse y darme un abrazo y decirme gracias por hacerme esta pregunta. Y entonces me empezaron a contar todos los boicots que los judíos hacían a los alemanes. Pues los que estaban haciendo balas metían cosas para que las balas no salieran disparadas, los que estaban haciendo otra cosa. O sea, todos boicoteaban, ¿vale? Y bueno, esa fue la respuesta de este hombre. Y fíjate, levantarse y abrazarme por una pregunta que nadie se atrevía a hacerle.
1: ¿Y quina és la entrevista més fascinant que has fet? D'aquella que tens un record
0: La más
1: especial. Fascinant, la que et va deixar més...
0: Sí, pues, es que son tantas. Ya te digo, yo estoy construida a base de retazos de entrevistas también. Son tantas las entrevistas fascinantes que he hecho. Es que, claro, gente tan increíble, una científica que se quedó paralizada y que tenía en la, no, en la mesilla de noche un caracol y que tuvo una relación con el caracol durante 3 años y te cuenta toda su enfermedad y su relación con el caracol. Hay mil cosas más, ¿no? Pues esta niña que te digo, que se llama Arati, que tenía 9 años, que vendía postales a orillas del Ganges y que quería ser doctora y que pertenecía a los intocables, ¿sabes? O sea, la casta que es que no puedes ni acercarte, ¿no? Son lo peor de lo peor de lo peor en India. Y quería ser médico. Mira tú por dónde. Y mira qué historia más bonita. Quería ser médico para ayudar a esa gente que estaba en la calle, que era ella.
1: Claro.
0: Un personaje. Estuve en su casa, me presentó a sus padres analfabetos, absolutamente. Bueno. Pero cuando volví de hacer esta entrevista y la publiqué, un chico de tercero de medicina, llamado Amat, me mandó un correo y me dijo, 6 meses después, me dijo, estoy promoviendo y creando la fundación Arati, porque esa niña se llamaba Arati, para traer a estudiar medicina a Arati y a todos los niños que son como Arati.
1: Qué fort, qué màgic,
0: ¿Qué te parece?
1: mágico.
0: Maravilloso, maravilloso. Y esto me ha pasado muchas veces. Me ha pasado muchas veces que la entrevista ha tenido una respuesta sorprendente y productiva y buena para los demás. Un curita brasileño que vivía en torno a, bueno, en torno a, a basura, pero basura que era como un edificio de 20 pisos, ¿eh? O sea, una cosa inmensa a las afueras de Uajiru, me parece, por allí. Bueno, y la gente vive allí, en la basura. Y de allí comen. Y este cura, en vez de quedarse en la ciudad con sus compañeros, pues se fue a vivir con la gente.
1: Qué
0: Y
1: fort.
0: estaba allí. Vale. Hablé con el cura, una entrevista preciosa. Y al cabo de 2 semanas, un grupo de ingenieros me llamaron porque querían crearles toda la infraestructura sanitaria.
1: Ahora.
0: Bueno, pues qué bonito. Esto me ha pasado muchas veces y esto es, bueno, te llena de satisfacción, ¿no? Eres un conector de vida, al final, de vida y de alegría y de emociones. Qué bien.
1: Per tant, al final, les teves entrevistes no només belluguen a la Imma Sanchís, sinó ens belluguen a la resta, als teus lectors. Ens obliguen a participar d'alguna manera, no? Escolta, què són els bitxos per tu, els animals?
0: Creo, después de escuchar muchas teorías, que realmente todo está vivo, ¿no? Y todo es inteligente. A mí me sorprende cuando me dicen, lo hacen por instinto. No, perdona. O sea, cualquier ser vivo, para sobrevivir, tiene que sentir. Con lo cual, todo ser viviente siente. No, los peces no sienten. No, estos que tienen sangre fría no sienten. No, no, claro que sienten, porque si no se morirían, si no sintieran. Entonces, yo creo en la inteligencia natural. Yo creo que los pájaros son sensibles todos, todos, hasta una hoja, hasta la hierba, hasta el césped. Que cuando lo cortas, el olor que
1: Sí.
0: desprende son sus gritos de alarma de que lo están cortando. Entonces, todo siente y poderte comunicar con ese otro sentir es algo que yo persigo desde siempre y yo tengo mucha conexión con los animales, con todos los que puedo y los respeto, los amo, los adoro y cuando tengo oportunidad entrevisto a gente que está relacionada con estos temas y claro, me quedo impactada de que las arañas sueñen. Es que hay muchas cosas que no sabemos,
1: Com que
0: ¿no?
1: somien les
0: Que las
1: aranyes?
0: palomas, las... ¿Eh?
1: Com que somien les aranyes?
0: Sueñan las arañas, sueñan. Al principio es que la conciencia de uno mismo, es que siempre nos hemos querido, somos animales, nos queremos situar por encima, pero al final, o sea, es que sin abejas el ser humano deja de existir, sin vegetación dejamos de existir, o sea, nuestro cerebro está hecho de plantas que nos hemos comido. O de las plantas que se comen los herbívoros que nosotros comemos. Entonces, al final, todo es como un qué. Lo que pasa es que no nos preguntamos cuando escribimos en una hoja de papel de dónde viene esa hoja. Esa hoja era un árbol.
1: Escolta,
0: Y bueno, luego todas esas maravillas de los árboles, ¿no? Que se comunican entre ellos.
1: sí.
0: El animal más grande de la tierra es la micorriza que va por debajo de la tierra conectándolo todo. Todo lo verde está conectado por debajo de la tierra, por el subsuelo. Bueno, son cosas fascinantes. Es que hay un mundo a nuestro alrededor que no vemos. Que
1: Imma,
0: no vemos.
1: jo crec que t'haig de fer una altra entrevista. A partir d'aquí hauríem de començar una hora més per acabar d'enllestir tot això, perquè realment hi han generes més preguntes que respostes i això és meravellós. Imma, ja per acabar, aquesta sempre li fem a totes. Què ha après la Imma Sanchís amb el pas del temps?
0: He après
1: Amb el pas del temps, després dels anys.
0: amb el pas del temps. He après, por ejemplo, uno, a ser más prudente con mis opiniones, a ser más espiritual, en el sentido de que creo que realmente está todo conectado, mucho más allá de lo que somos capaces de comprender. Creo que el ser humano somos un poco torpes. Yo miro un gato descansando, panza arriba, y pienso, sabe vivir el presente. Y nosotros somos muy complejos y a la vez muy simplones, ¿no? Nos dejamos llevar por todo y por todos y por nuestros pensamientos y no somos capaces de ser felices, ¿no? Y sin embargo, si miras alrededor, está la felicidad. Es decir, las plantas, no sé, yo no diría que a mí me transmiten paz, tranquilidad y amor y felicidad. Lo que me rodea, el sol, las nubes, el mar, el... O sea, es un regalo la vida, ¿no? Parece mentira que nos cueste tanto entender esas cosas, ¿no? Parece mentira que me cueste tanto entenderlas, ¿no? Todas esas cosas he aprendido. Y he aprendido que si no fuera por la gente, o sea, que el mal es muy minoritario. Hay mucha gente buena. Yo no he parado de encontrar a gente buena. Yo no entrevisto a malotes. Entrevisto a gente buena, que dan soluciones, que aman la vida y que buscan. Entonces, no sé quién decía esto, pero realmente el mal existe cuando las personas buenas no hacen nada, ¿no? Entonces,
1: Maravilloso.
0: hay que hacer, hay que moverse, hay que ser optimista y hay que tener cierta fe en la capacidad que nos rodea. Es que no sabemos nada. No sabemos casi nada y parece mentira, nos creemos que lo sabemos todo. Es que no sabemos nada del universo, sabemos un 1%. De nuestra mente sabemos poquísimo. ¿Ves? Humildad, señores, y entusiasmo.
1: M'encanta. Pues mira, de la Imma Sanchis ja sabem un 1% més. I ens ha agradat molt això que ens has deixat veure. Gràcies per deixar-nos entrar al teu espai, Imma, i moltíssimes gràcies per aquest temps. Gràcies, bonica.
0: Muchas gracias a vosotros. Me lo he pasado súper bien.
1: Gràcies. Marina Enrique, què ens portes avui?
2: Hola, Charo. Avui parlem de minissèries.
1: Ah, molt bé.
2: Perquè hi ha molta gent que diu, quan parles de sèries i això, et diuen, ui, no, jo no tinc temps. Llego tarde, les sèries són molt llargues. O altres que inclús et diuen, jo no em vull esperar un any entre temporada i temporada, ja no me'n recordo de res què passa, no?, quan entre una i l'altra. Llavors hi ha aquest format, que la veritat que està molt bé, que són temporades que comencen i acaben.
1: Molt bé.
2: Fin. I no hi ha més. Sí que és veritat que a vegades alguns han tingut la tentació de que si funciona molt bé, dir,
1: calla,
2: no?
1: Farem una segona.
2: Algun productor que ha tingut alguna idea brillant de dir, bueno, i si l'allarguem? Però la idea és que no. La idea és que són històries que normalment són entre 5, 4, 5 i 10 capítols i ja està.
1: Ah, m'agrada molt aquestes a mi, molt.
2: Llavors, el tema és que moltes són, a les que porto avui sobretot, i ens allunyem una miqueta d'aquestes sèries que hi ha, ha, ha, que es fan sentir bé. Anem ja una mica a coses més sèries, val? Però bueno, també ens agraden.
1: Vinga, som-hi, que jo no sé amb què prendré apunts, però...
2: Ah, no tens...
1: No, t'amoïnis, no t'amoïnis, jo després... Oh, perfecte! Vinga.
2: Vale, comencem amb les espanyoles.
1: Som-hi.
2: Perquè hi ha un parell d'espanyoles que són boníssimes, la veritat que és del millor que s'ha fet a Espanya, ho considera tothom, i jo la primera... La primera és Fariña, no sé si te'n recordes de tota una polèmica que va haver-hi amb el llibre de Fariña, que el Feijóo va voler prohibir, llavors es va fer més famós, tot plegat. Llavors van fer la sèrie, la minissèrie. Són 10 capítols, està a Netflix, i ens fa un retrat meravellós. Els actors són brutals, la imatge és brutal, els guions també, o sigui, és realment un gust veure-la.
1: Bueno, és aquella imatge de Galícia, no?, de la Galícia...
2: Aquella Galícia dels anys 80, el retrat dels pescadors que no tenen feina, aquells traficants, antics traficants
1: de tabac.
2: De tabac, que es passen a les drogues més dures, surten polítics, surten advocats, surt gent que... nom i cognom que coneixem. Saps?
1: Hauríem de tornar a veure Fariñas abans d'algunes eleccions, trobo.
2: Sí, no ho sé. La veritat és que com a sèrie, com a document històric, es veu molt bé, es veu molt fàcil, està molt ben feta.
1: Meravellós.
2: I seguim. La segona espanyola, que jo recomano moltíssim, que pel tema diries, no sé com se'ls va acudir fer una sèrie d'aquest tema, però és absolutament boníssima, és Antidisturbios. No sé si la vas arribar a veure.
1: No.
2: Vale. Va tenir molt, molt boom, sobretot la crítica la va valorar molt, molt positivament, però no sé si va arribar a tot el gran públic que es mereix.
1: Vaja.
2: Llavors, fa un retrat molt realista de com viuen els policies antidisturbios, que al final, clar, estem molt acostumats a veure, no?, els detectius, no sé què, no?, tots aquests polis guais, però els antidisturbios... i més venint del que ens va passar aquí a Catalunya, no? Vam veure una imatge d'uns antidisturbis una mica...
1: No, sí, és la imatge que tenim és la que donaven. Sí.
2: Exacte. Llavors, aquí et fiquen en dintre... Del cos d'ells. Llavors, la gràcia per això és que ho fa a través d'una mirada d'una policia, d'una dona. Llavors, veus totes les contradiccions que viuen ells i tot... No sé com dir-ho, saps? Vull dir, està com molt, molt ben feta, molt ben retratat i et fica una mica a l'altra banda, és, no sé, t'explota una mica el cap i la veritat que penso que és algo que un exercici que s'ha de fer una mica, com deia la Imma fa una estona, no? S'han de conèixer moltes coses, no ens podem quedar sempre amb una imatge...
1: Hem de saber més coses.
2: Exacte. Sí. Llavors, doncs, aquesta és una sèrie molt, molt bona. I, bueno, és del Rodrigo Sorogoyen, que no saps qui és, que és molt, un director, la veritat, molt ben valorat. També té una altra minissèrie que recomano així ràpid, que es diu Los Años Nuevos, que també la va fer ell.
1: Sí, aquesta sí que l'he vist.
2: Aquesta és una mica més dramàtica, la recomano, ja et dic, així, bueno, no? De si ens agrada a ell, també, també té punts així molt diferents. Ell té una manera de dirigir doncs, bastant particular. Aquesta està a RTV, que és gratis, i a Movistar Plus.
1: Ah, mira, vale? Fantàstic.
2: Després ens anem, hi ha una que suposo que tothom coneix, però va ser el boom de les minissèries de Netflix. És la sèrie més famosa de Netflix, que és Gambito de Dama.
1: Sí, home, aquella noia dels ulls tan grans.
2: Exacte, l'Anna Taylor-Joy. És una sèrie que, per qui no l'hagi vist, o també recomano tornar-la a veure, perquè va passar així com molt ràpid, és una crack dels escacs. T'explica una mica la seva història, però no parla només dels escacs, que podries dir, vaya rotllo, no, sinó que parla no, de la seva infància bastant dura, parla d'una addicció, parla d'una obsessió, parla de tots aquests tornejos d'escacs. Un altre cop ella és una dona en un món d'homes i està també el mateix. És molt àgil, molt fàcil de veure, molt ben feta.
1: I
2: molt...
1: no, el personatge oi que va existir?
2: O el personatge basat està basat, crec que està basat en un llibre, però sí que està basat
1: en una persona
2: que, una persona que va existir, o almenys en tot aquest entorn dels tornejos d'escacs. Molt bé, molt recomanable. 7 capítols, pim-pam,
1: sí, sí,
2: per qui no tingui temps, ideal.
1: Fantàstica. Aquesta
2: i Netflix ja sabeu que fa coses de consum fàcil, ràpid i tot bé. La següent, Txernòbil. Vinga, ens anem a...
1: A l'altra banda, eh?
2: Ens anem a l'altra banda.
1: Bueno, mira, dels escacs, que els russos són molt bons,
2: sí,
1: passem a Txernòbil.
2: Passem a Txernòbil. Però
1: aquí
2: aquesta,
1: has viatjat una mica.
2: Un altre cop el mateix, o sigui, són coses tan bèsties que van passar i aquesta està tan ben feta, està tan ben explicada. I està explicat tot el tema de com els russos, ucranians, tots els que estaven allà, no sabien res del que passava, no els informaven, com els bombers que van arriscar la seva vida però pobre, sense pensar-s'ho. O sigui, és com...
1: I el director també de Txernòbil, hi ha un...
2: Tot, tot. És que surt tot. Surten els del poble, surten els de la central nuclear, surten els polítics, surten els que estan lluny, surten els bombers que van estar allà. O sigui, t'ho expliquen tot d'una manera magistral, molt ben feta, molt ben retratada i molt obligatòria per
1: saber la història d'aquest temps.
2: I per on la veiem? A terra, aquests HBO Max. Aquestes
1: HBO
2: així
1: Max.
2: Són de HBO.
1: HBO
2: no, Max. No en tenim més.
1: Vale.
2: Ara ens anem a una miqueta més lleugereta, entre cometes, que és l'Assistenta, que també és una de Netflix que també va tenir molt, molt èxit, basada en un llibre, basada en fets reals. O sigui, la que va escriure el llibre és la que li va passar a una noia molt jove que es va quedar embarassada, que tenia una relació de maltractament i va fugir del marit,
1: maltractador, sí.
2: Del maltractador, i com es busca la vida treballant, netejant cases, i com es busca la vida en aquesta societat en què ella l'únic que vol és tirar endavant la seva filla.
1: Qui fa d'assistenta?
2: Això és molt bo, a mi m'agrada molt, perquè és la protagonista és la filla de l'Andy McDowell, que es diu, m'ho he apuntat aquí, que no m'ho sé, Margaret Qualley, com es pronunci, però està molt bé perquè surt ella de protagonista, ho fa molt, molt, molt bé, i la mare de la protagonista la interpreta Andy McDowell. Llavors les veus a elles i un Andy McDowell super envellida, amb molt orgull, sense operar, sense tenyir, saps? O sigui,
1: vale.
2: Molt
1: i que
2: natural.
1: La creus sent pobra, l'Andy McDowell, perquè té aquella...
2: L'Andy sí, no és que sigui pobra ella, tampoc.
1: Ah, no?
2: No, és alocada, viu a la vida una mica diferent. El tema és la pobresa, una mica és la de la filla,
1: vale.
2: Que, clar, s'ha de buscar una vida mentre es cuida una nena molt petita, quan no té... No té on viure, no té una xarxa, no? Això que diem sempre tan important, de tenir la xarxa.
1: Déu-n'hi-do, aquesta la veiem, eh?
2: Molt maca, aquesta Netflix. És molt, Netflix. Molt famosa a Netflix.
1: Vale.
2: I després ens anem a una altra que també va tenir molt, molt èxit i és molt recomanable, que és Adolescència.
1: Ah, sí. Sí, sí, sí.
2: Ja sé que hi ha molta gent que diu, ui, no, jo pot passar-ho malament, no, però no ho passes malament, penso jo, no ho sé, jo no tinc fills adolescents, però penso que és molt, molt obligada, qui tingui fills adolescents sobretot, veure-la, perquè, clar, el protagonista, o sigui, no vol dir que tothom li passi això, ni molt menys, però és una mica un retrat de què passa quan els adolescents o preadolescents, que en aquest cas és un nen molt, molt jove, estan exposats a les xarxes socials.
1: És a dir, ara.
2: Llavors, ara, clar, tot un llenguatge que hi ha que els adults no entenem de cap de les maneres que tenen ells, que és, saps, hi ha com moltes escenes d'ells, els policies, els pares, tal, miren converses dels nens d'Instagram i dius, ah, aquí no passa res. I tot el que hi ha darrere, tot el que hi ha implícit, tot el que porta... No ho sé, penso que és una altra d'aquestes que s'ha de veure. I una altra cosa que té com el Sorogoy en aquest director també és molt, molt bo, i és que aquí hi ha pels més cinèfils, però és que tots els capítols estan gravats en pla seqüència. Què vol dir això? Pla seqüència són plans que no tallen.
1: Sí, sí.
2: La càmera està tota l'estona, llavors tots els actors, tot el capítol de 50 minuts és com teatre, està gravat tot seguit.
1: Sí, sí, és quan vas al casament del teu cosí i li graves tot el vídeo.
2: Tot el vídeo, tot seguit, però fet també de manera molt magistral. Al principi comença amb el nen, no? Com arriba, com el van seguint, com la mare, saps?
1: Això, tot... tu que saps de cinema, això és molt complicat, allò del pla seqüència, perquè has de tenir-lo molt, molt acotat, no?
2: És complicadíssim de gravar, de preparar, de que els actors ho clavin a la primera, que tothom estigui exactament en el lloc on està, en el moment en què ha d'estar, o sigui...
1: Si talles...
2: Però això també fa, quan tu ho veus com a espectador, et genera com una espècie d'estàs allà, que és al·lucinant. O sigui, que ja només que sigui per la part de l'adolescència, com que sigui per la part ja una mica més tècnica, aquesta val molt la pena.
1: I aquesta la trobem
2: Netflix,
1: a
2: Netflix, també.
1: Netflix,
2: sí.
1: No?
2: I ara mateix, aquest mateix director acaba de treure El senyor de les mosques, que també és una altra minissèrie, que també està molt ben feta. Aquí ho deixo, tampoc no m'estendré.
1: És el llibre, El senyor de les mosques.
2: És el llibre, però també, o sigui, uns nens actors de
1: han de ser bons, sí,
2: molt
1: sí.
2: Molt bons, i molt bé.
1: I durilla.
2: I ja per acabar, aniré molt ràpid, l'altra és Mare of Easttown, que és una altra que és de la Kate Winslet, sí que l'has vist. Aquesta la recomano a HBO, la recomano ràpid, són 7 capítols, però per la gent que li agradi, típico caso, s'encuentra una niña, una chica... Tal.
1: Ah, sí.
2: I tenim, en lloc de tenir el típic detectiu allà con una nube negra en la cabeza, no? Doncs en aquest cas és una dona, que és la Kate Winslet, que sempre que tenim actrius de cine que van a sèries, la qualitat puja, mira, és el que hi ha. I fa un papelón, la sèrie és molt bona, i el mateix, 7 capítols.
1: 7, eh?
2: Tu veus en un parell de cap de setmanes, fàcil.
1: I m'has dit Netflix?
2: HBO.
1: Jo. HBO.
2: Aquesta HBO. Llavors, bueno. Us faig el top 3. Farinha, Adolescència i Chernobyl. Per mi...
1: Farinha, Adolescència i Chernobyl.
2: Imprescindibles.
1: Vaja, doncs a mi em queden per veure... Farinha i Adolescència em queda per veure.
2: Doncs endavant.
1: Marina, com sempre, un plaer. Gràcies perquè avui ens has explicat una cosa interessantíssima, que és el pla seqüència, també, que és...
2: I aquí estem, doncs fiquem una mica d'informació tècnica.
1: Vinga, tècnica. Gràcies, Marina.
2: A tu, Charo.
1: Doncs ja sabeu, fins aquí el nostre Fogots d'avui, on hem pogut conversar amb l'Aima Sanchis, una dona que ha fet de la curiositat una manera de viure, de les preguntes una professió i de l'escolta un art. Gràcies, Imma, per recordar-nos que cada persona és un univers i que per conèixer una mica el nostre jo cal atrevir-nos a mirar els altres. I després dels reflexes del carreró dels gats de la vida, com deia el Vall Enclan, la Marina ens ha portat altres vides encapsulades en minissèries, un luxe per gaudir també quan no tenim massa temps i des de la comoditat del nostre sofà. I com diu la Reese Witherspoon, cada història que ens expliquem pot canviar la manera com algú veu el món. Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació sense efectes secundaris.
3: Ràdio Montornès. mites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
4: Mentre Maria és al ball, a casa se li crema el tall. Denota que hom no pot parar atenció i curar de dos afers alhora, i que mentre en sortint de l'ofici cap a la festa major, la innota Maria s'engresca amb el ball de la plaça. Se li crema el guisotis de casa. Anàleg d'aquell refrany que diu: no es pot repicar i anar a la processó.
3: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
4: Si voleu ballar corrandes, aneu-hi allà al Mallol, que les ballen a les fosques i cada un balla com vol. Dita tòpica que participa també de la parèmia i de la corranda. S'aplicava com a tal a la tonada pròpia per a ballar aquest tipus de dansa, mena de sardana molt breu i molt curta.
3: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
4: Cada gall en el seu galliner canta bé. Li coneixem dues excepcions, una que significa que cadascú a casa seva fa allò que vol i que els altres ho han d'admetre com ell ho fa. I també vol dir que tothom, dins del seu element i del seu ambient, pot fer bé allò que sap fer.
3: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
4: Qui canta, els seus mals espanta. Qui plora, els seus mals augmenta. I el qui està enamorat, sols de mirar se'n contenta. Aquesta parèmia és una de tantes que participen del doble aspecte de refrany i de corranda.
3: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Centenes de pagesos catalans estan arribant amb tractors i autobusos a Barcelona per protestar contra l'increment dels costos de producció i reclamar mesures que garanteixin la viabilitat del sector i, de fet, ja estan arribant a la capital catalana. La convocatòria que estava prevista per les 12 del migdia s'ha hagut d'ajornar per tal que doni temps a que arribin totes les columnes dels diferents punts del territori. En aquests moments, quina és la situació, Carina Vallvé? Bon dia.
2: Bon dia, fa una mitja hora que han entrat els primers dels 200 tractors que s'espera que arribin aquí a Barcelona en aquesta protesta pagesa que reclama polítiques estructurals com ara ajudes directes de 17.000 euros per explotació per fer-les viables i un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
3: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra confederació estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem. I aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
2: La tracturada es troba ara mateix a la delegació del govern espanyol a Barcelona, però caminarà fins al Departament d'Agricultura i al Palau de la Generalitat a prop de Sant Jaume.
1: Gràcies, Carina. I el Tribunal de Comptes ha amnistiat els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el president d'Esquerra Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés aquest juliol l'aplicació de la llei d'amnistia i conclogués que la norma és conforme al dret europeu. I els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid mantenen avui retards generalitzats després de l'incendi d'un tren dilluns al vespre a Ricla, a Saragossa, que encara ocupa la via. Adif confia restablir a principis de la setmana vinent la circulació normal per les dues vies. Escoltem ara Antonio Carmona, coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya d'Adif.
4: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'Adif treballaran per reparar la infraestructura a Malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
1: I de fet, els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes després de tallar 485 metres de cablejat ferroviari a Juneda, a les Garrigues. El robatori produït la matinada del dissabte va afectar elements essencials del sistema de senyalització ferroviària. Els vigilants de seguretat van veure els sospitosos fugir del lloc dels fets i poc després els agents els van localitzar quan intentaven marxar en un vehicle que acabava de recollir-los. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Amb vosaltres, nosaltres sí som el millor tàndem.
6: Per moltes coses que ens passin que no acabi mai, som el millor tàndem, l'equip ideal.
5: Us esperem cada tarda a les 5 per compartir l'actualitat i les seccions més divertides de Ràdio Montornès a la intersecció.
7: El millor tàndem som tu i jo, no, Mireia?
5: I tant, Sergi, tu i jo som l'equip ideal.
6: Som el millor.
8: A Ràdio Montornès, la intersecció.
9: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Amb aquesta cançó ja haureu deduït que el nostre protagonista d'avui serà Tomeu Penya, un cantautor extraordinari en el sentit més ampli del mot. Tan extraordinari que els seus primers anys van ser molt durs. Vull dir que el seu accent mallorquí va trigar força a fer forat al Principat, bàsicament perquè a la gent del Principat li costava entendre alguns girs dialectals mallorquins. Però quan van descobrir el talent i la sensibilitat que hi havia al darrere, amb lletres fetes amb el cor, que parlen de sentiments, d'emocions i d'experiències personals, tot va canviar i avui Tomeu Penya és un artista molt estimat a Catalunya. Cinematogràficament parlant, la carrera de Tomeu Penya és petita. Amb el seu físic, només aparegut a la pel·lícula Justici de Carreró, de Pedro Miralles, l'any 2020, i a la sèrie Mai neva a ciutat, del 2017. Però les seves cançons apareixen en algunes bandes sonores. Per exemple, la cançó que ara sentíem, De tot cor, que trobem a la sèrie Vintage. És un tema romàntic en què Tomeu Penya es presenta com a personatge de la història que explica. Una cançó seva que coneixeu és Plou. Apareixia a la sèrie musical No me la puc treure del cap, de TV3, i és una mostra magnífica del que en podríem dir el country mallorquí.

Plou, una cançó de la primera etapa de Tomeu Penya, dels anys 80, que parla, com molts dels seus temes, de coses senzilles, de sensacions, de l'efecte que tenen sobre ell, les coses que veu o que li passen. Per cert que, parlant de pluja, l'any 2024, Tomeu Penya va enregistrar la cançó «Has vist ploure mai?» amb la seva filla Alexandra, que ella feia veus en anglès. Ella no és cantant, però ho feia esplèndidament i va ser una experiència que tant de bo tingui continuïtat. Mai no havien cantat junts, ni tan sols a casa. Ell la va escoltar en un viatge que van fer als Estats Units mentre consumien quilòmetres en cotxe per aquelles carreteres rectes i infinites. Va veure que afinava molt bé i allà va néixer la idea de fer un treball conjunt que es va materialitzar en una gravació. De fet, no era una cançó de Tomeu Penya, sinó de John Fogerty, és a dir, dels Creedence Clearwater Revival. Aquesta és ara una versió que Tomeu Penya va fer de la cançó For the Good Times, pels bons temps, de Kris Kristofferson, sobre dos amants que s'acomiaden per sempre i que fan l'amor per darrer cop.

Pels bons temps, de Chris Christopherson en una versió excel·lent de Tomeu Penya en català i en anglès. Tomeu Penya és un amant de les cançons de Christopherson. De Johnny Cash també, però en el cas de Christopherson sempre ha dit que li hauria agradat molt tocar amb ell. Ja no ho podrà fer mai perquè Christopherson va morir el 2024 amb 88 anys. Però el que sí que ha fet Tomeu Penya és una gran versió de Help Me Make It Through the Night, Ajuda'm a passar la nit, una de les millors cançons de Christopherson que apareix a la banda sonora del film Fat City de John Huston. En aquest cas, no es tracta d'una cançó romàntica, sinó d'un home que té por de la solitud i que demana a una dona que l'ajudi a passar la nit. No li demana sexe, li demana companyia humana.

0: Ajuda'm a passar la nit a la veu de Tomeu Penya. Una autèntica joia escrita per Christopherson que han cantat tots els grans, com Willie Nelson, Johnny Cash, Elvis o Tammy Wynette. Tomeu Penya se la va fer seva de seguida, perquè la lletra, que té un component de melangia, encaixa molt bé amb el seu món musical. En el conjunt de la seva obra hi ha nostàlgia pels bons dies del passat o per tot allò que ha arribat inevitablement a la seva fi, i també un punt de tristor per les coses bones que potser es perdran en el futur. Tomeu Penya té actualment 77 anys. Es troba en plena forma, amb ganes de continuar fent-nos feliços amb les seves cançons i esperem que així sigui durant molts anys. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut Aiman Triqui a les vies de so, escoltarem la cançó Els cors ferits, que apareixia en dos episodis de la sèrie El crac d'Héctor Claramunt i Joel Joan. Tomeu Penya ha dit: mentre les places i els teatres siguin plens, hi ha Tomeu Penya per a tota la vida. Cantaré fins que ja no pugui més o quan les places i els teatres ja no s'omplin. Fins la setmana vinent, amics.
1: Un cafè, un cigarret i una dona que m'estén fort i amics tan vestides amoroses me veig seu record.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès.
1: Si vols estar al cas de l'actualitat del col·lectiu LGBTI, no et perdis el Col·lectius en Xarxa.
2: Aprenem amb un munt de testimonis que ens apropen a realitats invisibilitzades.
3: Col·lectius en Xarxa, amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago.
4: Els dimecres a les 6 de la tarda a Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Ja són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat al dels comicis del 2023, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. Una enquesta en la qual destaca també una dada que no s'havia vist en dues dècades, la bona percepció de la situació política a Catalunya. Ho explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel.
3: En aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
1: També avui s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques des de la convocatòria electoral. El PSOE guanya 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del PP. És dimecres 14 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. El Tribunal de Comptes aplica l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. Sònia Kerr.
4: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea.
1: Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país protesten a aquesta hora al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català.
4: Han vingut en columnes i han col·lapsat carreteres i autopistes al llarg de tot el matí. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, posa veu a la reivindicació.
5: En qüestió de menys d'un any, l'augment de costos de producció, la baixada de preus d'alguns productes i també la sequera històrica que pateix Europa, de la qual Catalunya tampoc ens n'escapem, ha posat a la majoria de sectors doncs, entre les cordes. Això només demostra que no podem acceptar més polítiques de pedaços, sinó que el que necessitem són mesures estructurals.
1: Els preus augmenten un 4,5% a Catalunya el mes de setembre respecte del mateix mes que l'any passat.
4: Es tracta de l'alça més elevada en 3 anys, impulsada per l'augment dels carburants. A més, la inflació, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes fins al 3%.
1: En cultura, compta enrere per a una nova edició del Filmets Badalona Film Festival.
4: Enguany comptarà amb 230 curtmetratges i 212 pel·lícules provenents d'una cinquantena de països. El certamen se celebrarà a Badalona i diverses seus metropolitanes del 15 al 25 d'octubre.
1: En esports, el Barça aconsegueix la segona golejada a la Lliga de Campions masculina de futbol. Joan Barberà.
6: Triomf per un gol a 4 al camp del Galatasaray, liderat a la fase Lliga amb 2 victòries i 9 gols a favor i desena victòria del curs en competició oficial a 10 dies del Clàssic contra el Real Madrid.
1: Fem també un cop d'ull al temps. Luismi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. En general estem tenint un dimecres força tranquil, però més humit que les últimes jornades i aquesta humitat s'ha traduït molta boira que aquest matí teníem a gran part de les fondalades de la Catalunya central, també en alguns racons del prelitoral, interior gironí, les valls del Prepirineu, boires, núvols baixos, mala visibilitat, ambient enrarit, ambient tèrbol, que va menys, per tant, s'estan dissipant gran part d'aquestes nuvolades. Ens en quedaran algunes, que simplement el que faran és decorar el cel, sobretot a les comarques del prelitoral, entre el Vallès i el Penedès, també el sud d'Osona, cap al Mollanès, núvols simplement, ja diem, descafeinats, més sol cap a l'Alt Pirineu, i la tarda, déu-n'hi-do, si arribarà a ser càlida. Està pujant la temperatura a hores d'ara més que ahir, i aquesta tarda estarem fregant els 30 graus en alguns indrets de Ponent i de la Ribera d'Ebre, però la bonança també serà evident a la resta del país. El dijous tornarem a despertar molta boira, fins i tot també a la costa, especialment la Brava. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat al dels comicis del 2023, d'entre 18 i 19 escons, ho diu el segon baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra Republicana quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. L'enquesta també certifica que un terç dels catalans veuen bona o molt bona la situació política.
4: Els socialistes quedarien per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que creixerien escons de 7 a entre 10 i 11, 11, mentre que Junts perdria representació fins a situar-se entre els 4 o 5 diputats. També ho farien els comuns, que de 7 escons passarien a entre 2 o 3. PP i Vox guanyarien suports amb entre 6 i 7 diputats als populars i entre 5 i 6 la formació d'ultradreta.
1: Pel que fa als comicis al Parlament, no hi ha gaire canvis respecte de la darrera enquesta del mes de juny. El PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, amb un màxim de 35 diputats.
4: El seguirien Esquerra i Aliança Catalana, que pràcticament empatarien en la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts baixaria fins a un màxim de 20 escons, mentre que el PP i Vox traurien entre 12 i 13 diputats. Els comuns entre 5 i 6 i la CUP entre 4 i 5. Tot plegat en un moment polític que, com explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel, els ciutadans veuen bé Catalunya.
3: Després de l'empitjorament o del deteriorament que perceben, sobretot de la situació política a Espanya, això no es veu reflectit en la situació política catalana fins al punt que, de fet, en aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
4: Cal tenir en compte, però, que l'enquesta del CEO és anterior a la votació de la llei d'habitatge al Congrés i a les protestes que han mobilitzat milers de persones.
1: Avui també s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, des de la convocatòria anticipada d'eleccions generals. El PSOE guanya 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del PP, amb un 34% d'intenció de vot.
4: Els populars perdrien 3 punts respecte a l'últim sondeig i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb un 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres el 43,2% dels sufragis.
1: Justament en relació a la fragmentació del bloc progressista, el politòleg i analista de dades Xavier Calafat alerta que pot passar una factura important, electoralment parlant, especialment a les demarcacions petites.
4: Segons Calafat, es podrien perdre la meitat dels escons si les esquerres van en llistes separades. Són declaracions a la xarxa.
8: Si l'esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, amb els mateixos resultats, perdre la meitat d'escons, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta i el cost electoral és enorme per aquesta esquerra. Parlem de, quan fem les estimacions de les enquestes, parlem de la meitat de la representació en escons, no? És la diferència entre anar unides o dividides.
1: No deixem la política. El Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, a l'exvicepresident Oriol Junqueras i a una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, tot plegat per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés.
4: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea. En una resolució, el Tribunal també ordena aixecar les fiances que tenien dipositades als encausats en garantia de presumptes responsabilitats comptables, xifrades amb més de 4 milions d'euros. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha celebrat que s'imposi la convivència.
9: Lògicament bé, i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Ens demanen pas des del centre de Barcelona perquè uns 200 tractors i un miler de pagesos vinguts d'arreu de Catalunya protesten a aquesta hora per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors que han afectat el trànsit a les principals carreteres del país durant tot el matí. Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. Sí, la protesta vol convertir les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona, amb, com dèieu, la presència de 200 tractors i un miler de pagesos provenents de tot el país. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any, marcada per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres, que a molts els ha portat a plegar. votar. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per ferres viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
5: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra Confederació Estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i hi serem. I aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
10: Ara mateix la tracturada es troba a la Gran Via davant la seu del Departament d'Agricultura després d'haver traslladat les reivindicacions a la delegació del govern espanyol a Barcelona. Una protesta que finalitzarà a la plaça Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat.
11: Gràcies, Carina. Una protesta que no ha acabat encara i que ha començat ja a primera hora del matí amb aquestes marxes lentes, aquestes tracturades que han arribat fins al centre de Barcelona. A Vilafranca del Penedès la concentració s'ha iniciat a 8:45 del matí a prop del polígon Masia Pont Nou i ha comptat amb una desena de tractors a més d'un centenar de pagesos. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
12: Més tard, a les 10, també s'ha produït la sortida d'un autobús, en aquest cas des de l'aparcament del Centre Àgora. Entre les persones que s'hi han aplegat hi havia Josep Marrugat, membre de l'executiva d'Unió de Pagesos, que ha traslladat la seva preocupació respecte de l'augment desmesurat dels costos de producció, com també dels baixos preus que se'ls ha pagat pel raïm en aquesta darrera barema.
13: Veiem com els costos s'estan encarint i, en canvi, doncs, els productes agraris cada vegada van davallant i el marge doncs, arriba a ser inexistent, com és el cas de la vinya en aquest any, que tenim uns costos oficials de 53 cèntims i gairebé no hi ha arribat ningú, alguna excepció hi deu haver hagut, però que la gent s'ha quedat a 30-35 cèntims de mitjana, i això és un drama perquè ve a dir que el sector vitivinícola ha col·lapsat.
12: La que ha estat, doncs, la barema més primerenca de la història al Penedès ha derivat en l'acumulació d'estocs, portant fins i tot alguns cellers a no comprar raïm o a reduir-ne compres.
11: Enmig d'aquestes protestes i reivindicacions, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi els fons de contingència per a l'agricultura catalana i que es mobilitzin tots els recursos possibles per a habitatge i l'oficialitat del català. Illa s'ha reunit avui amb la vicepresidenta de la Comissió Europea, amb Teresa Rivera, i ha dinat amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. El president Salvador Illa ha vingut a Brussel·les dos dies que ha farcit de reunions amb diversos organismes europeus. A tots ells es ha reclamat que parin atenció i posin diners en dos problemes centrals, la crisi que pateix la pagesia per l'increment dels preus dels carburants i en l'habitatge.
15: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1. Missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I el tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions, les regions hem de tenir un paper en el marc financer plurianual, no pot haver-hi una recentralització de competències en els estats i cal potenciar la indústria en Accelerator Act, també donant un paper en les regions.
14: Illa ha reclamat també l'oficialitat del català i que en els nous pressupostos europeus les regions mantinguin, no guanyin pes i no el perdin, ja que tal com estan enfocats la tendència és recentralitzar-lo. D'altra banda, Illa ha dit que no hi ha cap novetat respecte a l'expresident Carles Puigdemont, amb qui no s'ha vist ni té previst fer-ho.
11: I tot plegat, mentre les xifres econòmiques segueixen empitjorant. La dada definitiva de l'IPC del setembre a Catalunya confirma l'alça més elevada en 3 anys. Els preus s'han encarit un 4,5% respecte del mateix mes que l'any passat.
4: En el conjunt de l'Estat, la pujada ha estat més acusada, del 4,9%, que confirma l'indicador avançat publicat a principis de mes. La inflació subjacent, la que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes, tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Davant d'aquestes xifres, des de Comissions Obreres fan 3 demandes, que resumeix el responsable de Mercat de Treball, Albert Ferrer.
16: Mesures per a reduir el preu de l'habitatge i democratitzar el seu accés. Reclamem als poders públics mesures per a contenir la inflació i, sobretot, que despleguin polítiques per a minimitzar el seu impacte en les persones treballadores. I, finalment, denunciem els guanys desorbitats per part de moltes empreses que, de manera irresponsable, estan pujant els preus dels seus productes prenent com a excusa la inflació.
4: El sindicat UGT centra les seves demandes en l'increment salarial, com apunta el secretari de Política Sindical, Òscar Riu.
17: És necessari un augment de salaris per poder anar a comprar, per poder fer front als pagaments del dia a dia i per poder donar una resposta a l'augment de preus que patim des de l'últim any. Un augment de salaris que està bloquejat per la patronal i que a la qual li hem de donar una resposta. Una resposta contundent que demostri que no podem comprar si no s'augmenta salaris.
4: L'Institut Nacional d'Estadística assenyala els preus de les activitats recreatives, l'esport, la cultura i també del transport com a principals factors d'aquest encariment.
2: Notícies en xarxa.
11: És un quart de tres. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat al servei de trens d'alta velocitat arran de l'incendi que va patir un comboi dilluns a Ricla, a Saragossa. És la previsió que fa ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària i que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via.
4: La circulació amb l'AVE Catalunya-Aragó-Madrid està garantida, però amb retards, perquè circulen per via única durant 25 quilòmetres. El nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya d'ADIF, Antonio Carmona, ha demanat disculpes als usuaris afectats i ha explicat com avancen aquests treballs.
18: Ja s'ha retirat una part del comboi, queda la cabina tractora afectada per la incidència. Són treballs molt complexes que només es poden fer en horari nocturn. Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura a Malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
4: Segons Carmona, Renfe diu que el tren accidentat tenia el pla de manteniment al dia i que les causes de l'accident encara s'estan investigant. Carmona ha xifrat els retards dels trens AVE en 10 o 15 minuts.
11: En canvi, alguns dels passatgers de l'alta velocitat han assegurat aquesta casa a la xarxa, a l'estació de Sants de Barcelona, que els retards són força superiors.
19: Anem a Madrid, que tenim una jornada aquesta tarda, i ahir a les 11:15 o així ens va arribar un WhatsApp de Renfe avisant que el tren en principi sortia amb mitja hora de demora i que aleshores havíem de sortir lloc de 8:45 a les 9.
20: Voy a coger un AVE hacia Madrid, tenía que salir a las 7:27 y yo creo que de momento tiene un retraso de unos 40 minutos aproximadamente. Esperemos que se quede aquí y todo vaya bien.
11: A això s'hi ha de sumar avui un robatori de cable que provoca retards a la línia ferroviària convencional entre Lleida i Saragossa.
4: La sostracció del material s'ha produït entre Raïmat i Almacelles, al Segrià, segons ADIF.
11: I encara en relació al transport públic, ha quedat desconvocada la vaga d'autobusos de TMB a Barcelona després que la direcció i els sindicats hagin assolit un preacord.
4: I per tant, s'han suspès les aturades previstes per avui i 5 dies més d'aquest mes, a l'espera que l'Assemblea de Treballadors ratifiqui aquest preacord. Aquest preveu un increment dels dies de descans i la conseqüent reducció de la jornada laboral. El 2027, els treballadors del bus tindran 10 dies més de descans l'any i una jornada que s'acostarà a les 35 hores setmanals.
11: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a Tarragona, ja que allà els adolescents diuen fumen menys cànnabis i beuen menys alcohol, però vapegen més. És una de les conclusions d'una enquesta que ha fet l'Ajuntament i la Universitat Rovira i Virgili i que analitza els hàbits i el benestar dels joves d'entre 14 i 19 anys. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
21: L'estudi, que acumula 5 edicions des del 2015, mostra una reducció del consum d'alcohol, tabac i cànnabis, però alerta de l'augment del vapeig, que ha passat del 4,2% al 22,6% en l'última dècada. Així ho explica el catedràtic de Sociologia de la URB, Ángel Belzunegui.
22: Hi ha hagut un descens importantíssim dels consums de les substàncies més tradicionals, no? Com podria ser el tabac, l'alcohol, i després també ha baixat substancialment el consum de cànnabis, no? L'únic consum que ha pujat, i és un punt que hem d'estudiar i que hem d'incloure en els sistemes de prevenció de l'Ajuntament, és l'increment del vapeig.
21: Una de les principals preocupacions és el malestar emocional, que afecta un 29,2% dels adolescents, amb una diferència significativa entre nois i noies. L'enquesta també assenyala que el 31,7% presenta indicadors d'ús problemàtic d'internet.
11: Els Mossos investiguen l'apunyalament d'un metge a Estat al centre d'atenció primària al CAP de Torelló, a Osona.
4: Els fets van tenir lloc ahir a les 12 de la nit, a prop de la plaça Sant Fortià, i la víctima, que està fora de perill, va poder trucar al 112 alertant de l'incident. Ara s'investiga si es tracta d'un robatori amb violència o bé d'una agressió gratuïta. L'Ajuntament de Torelló ha condemnat els fets a través d'un comunicat i ha traslladat el seu suport a la víctima i al seu entorn.
11: I la Diputació de Barcelona ha explorat aquest matí les potencialitats de la intel·ligència artificial. Ha estat en l'àmbit de la gestió dels municipis i les ciutats i en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal. S'ha fet sota el títol Innovació en la comunicació pública local.
4: La jornada ha deixat, però, més preguntes que respostes en un món digital i virtual que està transformant tots els models organitzatius. La consellera delegada de la XAL, Núria de José, també ha reflexionat sobre l'impacte de la IA en els mitjans de comunicació locals.
0: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
4: La trobada de comunicació de la Diputació s'adreça als professionals de la comunicació de les entitats locals de la província de Barcelona.
11: I és moment per a la cultura. Compte enrere per a una nova edició del Filmets Badalona Film Festival. Complirà de cinema Badalona i diverses seus metropolitanes. Serà del 15 al 25 d'aquest mateix mes. Enguany compta amb 230 curtmetratges i 212 pel·lícules provinents d'una cinquantena de països. Recordem que totes les activitats tenen l'accés lliure i gratuït amb reserva prèvia d'entrades. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno. No, tenim problemes per escoltar Raquel Moreno, de seguida intentem recuperar aquesta informació des de Ràdio Ciutat de Badalona. En tot cas, ara passem a una altra qüestió. Anem fins a Sant Feliu de Guíxols, que projecta un espai de creació artística a l'antiga fàbrica de Can Rosselló. L'Ajuntament ha cedit els terrenys a l'entitat cultural que s'encarregarà de la reforma i de la gestió. L'objectiu, que esdevingui un punt de trobada estratègic amb la cultura com a element motor. Ràdio Sant Feliu, Joana Valent.
6: L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha cedit per 50 anys l'antiga fàbrica surera de Can Rosselló a Mascana de Sis per desenvolupar-hi la futura fàbrica creativa M6. Actualment, l'associació busca recursos per rehabilitar aquest edifici patrimonial que data del 1882 i que compta amb prop de 1.000 metres quadrats i 3 plantes. Marc Calvet és el president de Mascana de Sis.
7: És un gran espai on hi puguin anar artistes, professionals, estudiants, entitats, ciutadania i vinculat tot amb la creació, la producció artística, la formació, el coworking, residències artístiques, activitats educatives i, al final, una cosa molt important per Sant Feliu, un espai social de trobada, d'intercanvi.
6: El projecte de rehabilitació de la fàbrica pot costar prop de 3 milions d'euros i l'Ajuntament hi sumaria 1,5 milions d'euros més per tal d'urbanitzar l'entorn. S'ambiciona que estigui en funcionament el 2030.
11: Les novel·les d'ambientació històrica triomfen entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta. Aquest migdia s'han presentat els manuscrits que participaran a la gala que decidirà el guanyador demà a la Fira de Montjuïc. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. De les 9 novel·les, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els finalistes escollits pel jurat tracten temàtiques que van des de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, o La noche de los faroles, o Los caminantes, a la negra, Letra herido, passant per temàtiques com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val. Enguany, el premi ha batut el seu rècord de participació. En total, s'hi han presentat 1.424 originals.
11: Gràcies, David Navarro. I ara, la informació esportiva. Amb Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça aconsegueix la segona golejada a la Lliga de Campions masculina de futbol.
24: Bon dia, Marta. Triomf per 1-4 al camp del Galatasaray, liderat a la fase Lliga amb 2 victòries i 9 gols a favor i 10a victòria del curs en competició oficial a 10 dies del clàssic contra el Real Madrid. Escoltem el tècnic del conjunt blaugrana, Hansi Flick.
25: Football is, you know, it can change very fast, so

0: titles, and this is we are working every day for that.
1: I què diu el defensa Eric García de Lamine Yamal, jugador un dia més valuós del partit?
2: Un jugador com ell, no cal a vegades motivar-lo extra, no? Avui crec que entre tot hi havia una mica més de motivació per ell i bueno, és un jugador diferencial i ho està demostrant dia a dia.
1: Lamine Yamal, el jugador més valuós del partit de la Lliga de Campions d'ahir a Turquia. El comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol ha de comunicar a les properes hores la sanció al jugador del Real Madrid, Vinícius, per la seva expulsió contra el Villarreal en el darrer partit de Lliga, on va veure targeta vermella directa i posteriorment es va queixar al col·legiat, com especifica l'acte. Depèn de la sanció, es perdrà el clàssic del 25 d'octubre al Camp Nou. Habitualment, les protestes als àrbitres suposen una sanció entre 2 i 3 partits i això faria que el brasiler es perdés el duel contra el Barça. En bàsquet, el Joventut Badalona rep avui a les 8 del vespre el Morabanc Andorra en partit pendent de la Lliga ACB. En waterpolo, Sabadell i Barceloneta s'enfronten avui a les 7 a Can Llong en la final de la Supercopa d'Espanya masculina. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
3: Segon trofeu en joc de la temporada per uns i altres després de la final de Copa Catalunya que van protagonitzar amb dos equips fa un mes clavat. El vencedor va ser el conjunt mariner, però el club no li va perdre la cara al partit i el marcador final va ser de 10-9. L'Estrapula més ve d'aconseguir un gran triomf en Champions a la piscina del Jadran Hercegovina Novi i d'haver guanyat els 5 primers partits de Lliga, l'últim a Tenerife per 10-16 el passat cap de setmana. Per tot, el capità Sergi Cabanes té clar que arriben preparats a la cita.
4: Perquè l'equip ara ve amb bona dinàmica, també es ajunta el fet de que juguem a casa, els calendaris dels dos equips és una mica apretat, però bueno, com dic, els ànims estan bé.
3: I Cabana remarca el factor Callon com a punt a favor per poder donar la sorpresa.
4: Aprofitar el factor camp i amb la nostra afició, amb la nostra grada, poder posar en apurs a un Barceloneta que també ve de fer molt bons resultats, ve de guanyar la Supercopa d'Europa, tot i el resultat jo crec que amb bastanta convicció.
3: El Barceloneta, vigent campió de tot, també ha signat fins ara la plena de victòries al Lliga. La Supercopa d'Espanya arrenca avui a les 7 del vespre.
1: I en handbol destaquem, avui juga el CAC 7 Balomano Granollers, partit de Lliga a la pista del Beti Onac.
5: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
8: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
7: La tradició es mou si la mous tu.
8: Tota la informació a firamediterrania.cat. Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
9: Avui va del meu kit de supervivència creativa. Segur que quan surts a casa mires a portar a sobre el mòbil, les claus, els auriculars. Jo també. I a més, intento no sortir mai sense el meu kit de supervivència creativa. Sí, ara t'ho explico. Porto sempre un estoig petit i pràctic, amb tot el que em serveix quan necessito una empenta d'inspiració. Perquè ja se sap, la inspiració no té horaris. I quan arriba, més val estar preparada. A dins hi porto 4 coses molt meves. Una llibreta, un rotulador i un llapis. Que em venen bé per deixar córrer les idees sense filtres. Hi ha dies que només hi faig gargots, o escric paraules sense sentit. Però mira, d'això també en surten connexions noves. També porto un petit rellotge de sorra. El faig servir quan necessito posar límit al caos. El giro i observo com cau la sorra i em dono aquests minuts per parar, respirar o escriure una idea concreta. També hi tinc una pedra, rodoneta i suau. Me la vaig trobar un dia caminant per la platja i em recorda que les coses necessiten temps per agafar forma, que fins i tot les idees més aspres, si les treballes, poden acabar polides. I potser el més simbòlic que porto són 3 cordons. Un de daurat, un de vermell,

i un de verd. Cada color representa un àmbit o repte que tinc entre mans. Quan prenc una decisió o vull comprometre'm amb una idea, hi faig un nus. No és només un cordó, és un recordatori. I quan aconsegueixo l'objectiu, desfaig el nus. Com si fos un petit ritual de compromís amb mi mateixa. Aquest estoig m'acompanya tot arreu, a vegades no el faig servir. Però només saber que el porto a sobre ja em recorda que la creativitat és com una amiga i que pot aparèixer en qualsevol moment. Així que avui et proposo fer el teu kit de supervivència creatiu. Quins tresors hi guardaries per encendre la llum creativa?

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat al dels comicis del 2023, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. Una enquesta en la qual destaca també una dada que no s'havia vist en dues dècades, la bona percepció de la situació política a Catalunya. Ho explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel.
3: En aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
1: També avui s'ha fet publicar la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques des de la convocatòria electoral. El PSOE guanya 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del PP. És dimecres 14 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. El Tribunal de Comptes aplica l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. Sònia Kerr.
4: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea.
1: Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu de Catalunya protesten al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català.
4: Han vingut en columnes i han col·lapsat carreteres i autopistes al llarg del matí. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, posa en veu a la reivindicació.
5: En qüestió de menys d'un any, l'augment de costos de producció, la baixada de preus d'alguns productes i també la sequera històrica que pateix Europa, de la qual Catalunya tampoc ens n'escapem, ha posat a la majoria de sectors entre les cordes. Això només demostra que no podem acceptar més polítiques de pedaços, sinó que el que necessitem són mesures estructurals.
1: Els preus a Catalunya augmenten un 4,5% al setembre respecte del mateix mes de l'any passat.
4: Es tracta de l'alça més elevada en 3 anys, impulsada per l'augment dels carburants. A més, la inflació, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes, fins al 3%.
1: En cultura, compta enrere per a una nova edició del Filmets Badalona Film Festival.
4: Enguany comptarà amb 230 curtmetratges i 212 pel·lícules provenents d'una cinquantena de països. El certamen se celebrarà a Barcelona i diverses seus metropolitanes a partir de demà i fins al 25 d'octubre.
1: A Badalona se celebrarà a Badalona. Als esports, el Barça aconsegueix la segona golejada a la Lliga de Campions masculina de futbol, Joan Barberà.
6: Triomf per 1-4 al camp del Galatasaray, liderat a la fase Lliga amb 2 victòries i 9 gols a favor i desena victòria del curs en competició oficial a 10 dies del Clàssic contra el Real Madrid.
1: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. En general estem tenint un dimecres força tranquil, però més humit que les últimes jornades, i aquesta humitat s'ha traduït amb molta boira que aquest matí teníem a gran part de les fondalades de la Catalunya central, també en alguns racons del prelitoral, interior gironí, les valls del Prepirineu, boires, núvols baixos, mala visibilitat, ambient enrarit, ambient tèrbol, que va menys, per tant, s'estan dissipant gran part d'aquestes nuvolades. Ens en quedaran algunes, que simplement el que faran és decorar el cel, sobretot a les comarques del prelitoral, entre el Vallès i el Penedès, també al sud d'Osona, cap al Mollanès, núvols simplement, ja diem, descafeinats. Més sol cap a l'Alt Pirineu i la tarda, déu-n'hi-do, si arribarà a ser càlida. Està pujant la temperatura a hores d'ara més que ahir i aquesta tarda estarem fregant els 30 graus en alguns indrets de Ponent i de la Ribera d'Ebre, però la bonança també serà evident a la resta del país. El dijous tornarem a despertar amb molta boira, fins i tot també a la costa, especialment la Brava. Estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat als dels comicis del 2023, entre 18 i 19 escons, ho diu el segon baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra Republicana quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. L'enquesta també certifica que un terç dels catalans veuen bona o molt bona la situació política.
4: Els socialistes quedarien per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que creixerien escons de 7 a entre 10 i 11, mentre considera que Junts perdria representació fins a situar-se entre els 4 o 5 diputats. També ho farien els comuns, que de 7 escons passarien a entre 2 o 3. PP i Vox guanyarien suports amb entre 6 i 7 diputats, els populars entre 5 i 6 i la formació d'ultradreta.
1: Quan els comicis al Parlament no hi ha gaire canvi respecte de la darrera enquesta del mes de juny. El PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport aquest cop, amb un màxim de 35 diputats.
4: El seguirien Esquerra i Aliança Catalana, que pràcticament empatarien en la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts baixaria fins a un màxim de 20 escons, mentre que el PP i Vox traurien entre 12 i 13 diputats, els comuns entre 5 i 6 i la CUP entre 4 i 5. Tot plegat en un moment polític que, com explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel, els ciutadans veuen bé a Catalunya.
3: Després de l'empitjorament o del deteriorament que perceben, sobretot de la situació política a Espanya, això no es veu reflectit en la situació política catalana fins al punt que, de fet, en aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
4: Cal tenir en compte, però, que l'enquesta del CEO és anterior a la votació de la llei d'habitatge al Congrés i a les protestes que han mobilitzat milers de persones.
1: Avui també s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. És la primera que es fa des de la convocatòria anticipada d'eleccions generals. El PSOE guanya 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del PP, amb un 34% d'intenció de vot.
4: Els populars perdrien 3 punts respecte a l'últim sondeig i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt, fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat, amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre els 3 els 43,2% dels sufragis.
1: No deixem la política, és un altre dels titulars de la jornada. El Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, a l'exvicepresident Oriol Junqueras i a una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés.
4: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea. En una resolució, el Tribunal també ordena aixecar les fiances que tenien dipositades als encausats en garantia de presumptes responsabilitats comptables, xifrades en més de 4 milions d'euros. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha celebrat que s'imposi la convivència.
8: Lògicament bé, i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
2: Notícies en xarxa.
1: Tornem ara al centre de Barcelona. Allà uns 200 tractors i un milers de pagesos d'arreu de Catalunya protesten per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors que han afectat el trànsit a les principals autopistes i carreteres de Catalunya al llarg del matí. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. Sí, la protesta vol convertir les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona, amb la presència, com dèieu, de 200 tractors i un miler de pagesos provenents de tot el país. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any, marcada per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivades de les guerres, que els han portat a molts a plegar. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb el mínima tributació possible. Què és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos?
10: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra Confederació Estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i hi serem. I aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
9: Ara mateix la tractorada camina cap a la plaça de Sant Jaume, cap a la seu del govern de la Generalitat, després d'haver passat per la delegació del govern espanyol i també pel Departament d'Agricultura, on s'han cremat bales de palla en motiu de protesta.
1: Gràcies, Carina. I enmig d'aquestes protestes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi els fons de contingència per a l'agricultura catalana, que es mobilitzin tots els recursos possibles, també per l'habitatge i l'oficialitat del català. Illa s'ha reunit avui amb la vicepresidenta de la Comissió, Teresa Ribera, i ha dinat amb el president del Consell Europeu, amb Antonio Costa. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El president Salvador Illa ha vingut a Brussel·les dos dies que ha farcit de reunions amb diversos organismes europeus. A tots ells es ha reclamat que parin atenció i posin diners en dos problemes centrals, la crisi que pateix la pagesia per l'increment dels preus dels carburants i en l'habitatge.
12: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1. Missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I el tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions, les regions hem de tenir un paper en el marc financer plurianual, no pot haver-hi una recentralització de competències en els estats, i cal potenciar la indústria en Accelerator Act, també donant un paper en les regions.
11: Ell ha reclamat també l'oficialitat del català i que en els nous pressupostos europeus les regions mantinguin o guanyin pes i no el perdin, ja que tal com estan enfocats la tendència és recentralitzar-lo. D'altra banda, ell ha dit que no hi ha cap novetat respecte a l'expresident Carles Puigdemont, amb qui no s'ha vist ni té previst fer-ho.
1: I tot plegat mentre les xifres econòmiques segueixen empitjorant. La dada definitiva de l'IPC de setembre a Catalunya confirma l'alça més elevada en 3 anys. Els preus s'han encarit un 4,5% respecte del mateix mes que l'any passat.
4: En el conjunt de l'Estat, la pujada ha estat més acusada, del 4,9%, que confirma l'indicador avançat publicat a principis de mes. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Davant d'aquestes xifres, des de Comissions Obreres fan 3 demandes, que resumeix el responsable de Mercat del Treball, Albert Ferrer.
13: Mesures per a reduir el preu de l'habitatge i democratitzar el seu accés. Reclamem als poders públics mesures per a contenir la inflació i, sobretot, que despleguin polítiques per a minimitzar el seu impacte en les persones treballadores. I, finalment, denunciem els guanys desorbitats per part de moltes empreses que, de manera irresponsable, estan pujant els preus dels seus productes, prenent com a excusa la inflació.
4: UGT centra les seves demandes en l'increment salarial, com apunta el secretari de Política Sindical, Òscar Riu.
14: És necessari un augment de salaris per poder anar a comprar, per poder fer front als pagaments del dia a dia i per poder donar una resposta a l'augment de preus que patim des de l'últim any. Un augment de salaris que està bloquejat per la patronal i que a la qual li hem de donar una resposta. Una resposta contundent que demostri que no podem comprar si no s'augmenten salaris.
4: L'Institut Nacional d'Estadística assenyala els preus de les activitats recreatives, l'esport, la cultura i també del transport com a principals factors d'aquest encariment.
1: Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat al servei de trens d'alta velocitat arran de l'incendi que va patir un comboi dilluns a Ricla, a Saragossa. És la previsió que fa ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària i que atribueix aquesta demora al restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via.
4: La circulació amb AVE Catalunya-Aragó-Madrid està garantida, però amb retards, perquè circulen per via única durant 25 quilòmetres. El nou coordinador de vies de Catalunya d'ADIF, Antonio Carmona, ha demanat disculpes als usuaris afectats i ha explicat com avancen els treballs.
15: Ja s'ha retirat una part del comboi, queda la cabina tractora afectada per la incidència. Són treballs molt complexes que només es poden fer en horari nocturn. Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura a Malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
4: Segons Carmona, Renfe diu que el tren accidentat tenia el pla de manteniment al dia i les causes de l'accident s'estan investigant. Carmona ha xifrat els retards dels trens AVE en 10 o 15 minuts.
1: En canvi, alguns dels passatgers de l'alta velocitat consultats per la xarxa des de l'estació de Sants a Barcelona asseguren que els retards són força superiors.
16: Anem a Madrid, que tenim una jornada aquesta tarda, i ahir a les 11:15 o així ens va arribar un WhatsApp de Renfe avisant que el tren en principi sortia amb mitja hora de demora i que aleshores havíem de sortir lloc de 8:45 a les 9.
17: Voy a coger un AVE hacia Madrid, tenía que salir a las 7:27 y yo creo que de momento tiene un retraso de unos 40 minutos aproximadamente. Esperemos que se quede aquí y todo vaya bien.
1: Això s'hi ha de sumar avui un robatori de cable que provoca retards a la línia ferroviària convencional entre Lleida i Saragossa.
4: La sostracció del material s'ha produït entre Raimat i Almacelles, al Segrià.
1: I encara en relació al transport públic, ha quedat desconvocada la vaga d'autobusos de TMB a Barcelona després que la direcció i els sindicats hagin assolit un preacord.
4: Per tant, s'han suspès les aturades previstes per avui i 5 dies més d'aquest mes a l'espera que l'Assemblea de Treballadors ratifiqui aquest preacord. Preveu un increment dels dies de descans i la conseqüent reducció de la jornada laboral. El 2027, els treballadors del bus tindran 10 dies més de descans l'any i una jornada que s'acostarà a les 35 hores setmanals.
1: Són 3:15, les obres de la retirada d'amiant de la ciutat de Badia del Vallès ja han començat. Aquestes afecten 127 comunitats de veïns i es tracta d'una reivindicació històrica del veïnat, com us explicàvem ahir. Avui l'alcalde Josep Martínez ha explicat com ha estat aquest inici i fins quan durarà aquesta primera fase per treure l'amiant. Televisió de Sabadell, Ferran Ortega.
18: Badia del Vallès ja ha començat la retirada d'amiant de la seva ciutat. Una retirada que serà prolongada i que s'anirà fent en diverses fases a tota la ciutat. L'objectiu, ser la primera ciutat europea lliure d'amiant. El projecte de retirada ha començat aquest dimarts 13 d'octubre, amb total seguretat i sense cap problemàtica per als veïns, seguint, doncs, el pla previst. La primera fase, que està prevista que finalitzi just abans de l'estiu, comptarà amb l'extracció de l'amiant de canonades i galeries a les zones més deteriorades. Així ho ha explicat l'alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez.
19: Doncs comencem sobretot amb aquelles comunitats que estan més deteriorades i fent front a aquestes 127 comunitats de veïns. Hem fet reunions a peu de carrer amb tot el veïnat, amb l'objectiu sobretot no només d'explicar el que s'havia fet, sinó també que comencen les obres. Per tant, tot segueix els seus passos, les empreses també que tenim contractades per dirigir i controlar l'obra també estan fent totes les mediacions oportunes perquè el procediment sigui completament segur.
18: La segona fase, una mica més complexa, començarà al novembre.
1: Del Vallès Occidental a l'Oriental, la Fira d'Ocupació Girafeina Més 45 ha tornat avui a Mollet del Vallès amb la seva segona edició i una participació de rècord. Hi participen 44 empreses amb 162 ofertes de feina i 439 vacants. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
20: La convocatòria ha registrat 1.563 persones inscrites i ha generat cues molt llargues per accedir al recinte. La fira manté el format speed dating amb entrevistes breus entre empreses i candidats per facilitar un primer contacte directe i agilitzar els processos de selecció. Els candidats presents s'han preparat les entrevistes per aprofitar al màxim les oportunitats laborals. És el cas de la Isabel Cano i en Víctor Malvaceda.
21: Pues sí, lo he traído todo preparado porque hace días que me apunté, miré las empresas y lo traigo todo planificado y organizado para ir más rápido e ir a, realmente a lo que quiero.
22: Sí, me he preparado, he tratado de ser un poco más concreto en mi presentación y bueno, dar mi mejor cara, como se dice, ¿no?
20: El format agrada a les empreses perquè els permet rebre entre 70 i 80 currículums de persones que han pogut entrevistar durant la jornada. Pel que fa als perfils professionals més buscats, destaquen els d'operari de producció, operari de magatzem, auxiliar d'hipermercat, dependent de vendes o cambrer i ajudant de cuina.
1: I atenció, perquè el Departament d'Agricultura rebaixa a 2 els casos de febre del Nil Occidental detectats en èquids a Almacelles, al Segrià i a Pau, a l'Alt Empordà.
4: Primer es va informar de 16 casos entre les dues hípiques, però el Laboratori Central de Veterinària només en confirma 2, un a cadascun. És el primer cas confirmat de la malaltia a la demarcació de Lleida des del mes d'octubre del 2020, malgrat que sí que s'havien localitzat positius en cavalls a la resta de Catalunya.
1: La Diputació de Barcelona ha explorat aquest matí les potencialitats de la intel·ligència artificial en l'àmbit de la gestió de municipis i ciutats. Ho ha fet en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal, que s'ha fet sota el títol Innovació en la comunicació pública local.
4: La jornada ha deixat, però, més preguntes que respostes en un món digital i virtual que està transformant tots els models organitzatius. La consellera delegada de la Xal, Núria de José, també ha reflexionat sobre l'impacte de la IA en els mitjans de comunicació locals.
23: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
4: La trobada de comunicació de la Diputació s'adreça als professionals de la comunicació de les entitats locals de la província de Barcelona.
1: I és moment per la cultura. Compte enrere per a una nova edició del Filmets Badalona Film Festival. Complirà de cinema, Badalona i diverses seus metropolitanes a partir de demà i fins al 25 d'octubre. Enguany compta amb 230 curtmetratges i 212 pel·lícules provinents d'una cinquantena de països. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
0: El certamen començarà demà dijous, 15 d'octubre, amb les sessions adreçades a escoles i instituts amb filmets primària i filmets secundària. L'endemà divendres, el Teatre Zorrilla acollirà la sessió inaugural amb el lliurament de la Venus d'Honor a l'ESCAC. L'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya ho farà en reconeixement a la seva tasca formativa i connectant el talent jove amb la indústria. El festival també reconeixerà enguany la trajectòria de l'actor i director Miguel Ángel Muñoz durant la gala de cloenda de la Nit de les Venus. Serà dissabte 24 d'octubre. Durant la roda de premsa de presentació del Filmets, el seu director artístic, Marc Cors, ha remarcat que l'edició d'enguany serà molt més eclèctica que les anteriors, buscant, ha dit, propostes molt més cinematogràfiques que no pas intimistes, així com de ficció i terror.
5: On hi ha uns bons efectes visuals o una bona música, encara que potser la història, doncs, hem contemplat això també, no? Buscar i donar importància a tota la resta de l'equip, no, que conforma la pel·lícula, no només a vegades el director i la producció, sinó directament els departaments especialistes.
0: Fins al 25 d'octubre, les diferents seus del festival, a Teatre Zorrilla, el Círcul, l'Institut Francès de Barcelona, el Cinema Catalunya de Terrassa i el Cinema Edison de Granollers, projectaran 52 estrenes mundials i 64 d'internacionals. A més, hi haurà 27 pel·lícules de Badalona, de les quals 13 participen en competició internacional.
1: Doncs demà comença el Filmets a Badalona i a Barcelona es lliura el Premi Planeta, el més ben dotat de les lletres en castellà. Les novel·les d'ambientació històrica triomfen entre els escrits finalistes en aquesta 75a edició dels Premis. Aquest migdia s'han presentat els manuscrits que participaran a la gala que ha de decidir qui serà el guanyador demà a la Fira de Montjuïc. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. De les 9 novel·les, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els finalistes escollits pel jurat tracten temàtiques que van des de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes a la negra, Letra herido, passant per temàtiques com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val.
7: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector. Y el número de persones que s'acerquen al Premi Planeta crece.
6: El guany, el Premi ha batut el seu rècord de participació. En total s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà demà en una gala al pavelló número 1 del recinte de Montjuïc de la Fira de Barcelona.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça aconsegueix la segona golejada en Lliga de Campions masculina de futbol.
24: Bon dia, Marta. Triomf per 1-4 al camp del Galatasaray a Turquia, liderat a la fase Lliga, amb 2 victòries i 9 gols a favor i 10a victòria del curs en competició oficial a 10 dies del Clàssic contra el Real Madrid. Escoltem Eric García, defensa del Barça, parlant de Lamine Yamal, un dia el jugador més valuós del partit.
25: Un jugador com ell, no cal a vegades motivar-lo extra, no? Avui crec que entre tot hi havia una mica més de motivació per ell i bueno, és un jugador diferencial i ho està demostrant dia a dia.
24: I el comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol ha de comunicar a les properes hores la sanció al jugador del Madrid, Vinícius, per la seva expulsió contra el Villarreal, on va veure vermella directa i posteriorment es va queixar al col·legiat com especifica l'acte. Depèn de la sanció, es perdrà el clàssic del 25 d'octubre al Camp Nou. Habitualment, les protestes als àrbitres suposen una sanció entre 2 i 3 partits i això faria que el brasiler es perdés el duel de Lliga contra el Barça. A Tercera Federació, avui la Lliga es posa al dia amb els partits pendents de fa un parell de caps de setmana. A les 8 del vespre, Cornellà Peralada, Muntanyès a l'Escala i l'Hospitalet Mollerussa. Mitjans de l'Hospitalet, Andrés Rubio.
26: L'Hospi vol sumar de 3 en 3. Després de les 5 primeres jornades, els riberencs tenen 7 punts amb una victòria i 4 empats. L'equip no ha perdut, aquesta és la notícia positiva des del punt de vista hospitalenc, però un conjunt que vol pujar necessita guanyar amb regularitat. i aquest dimecres tenen una bona oportunitat per aconseguir-ho davant el Mollerussa. L'entrenador del centre d'esport l'Hospitalet és Raúl Page.
2: Creo que en los cinco partidos que hemos jugado el rival no ha sido mejor a nosotros en ninguno. Hemos estado cerca de ganar. Todos estos empates han sido más para ganar que no para perderlos. Entonces estamos muy tranquilos. Sí que es cierto que estamos ahí con la búsqueda de la mejora de las primeras partes, que no son tan buenas como las segundas partes. Y bueno, pues ahí estamos indagando un poco para darle a los chavales esas claves atencionales para que sean mejores, ¿no?
26: En una setmana amb dos partits, un fet que segurament obligarà a Raúl Page a haver de fer rotacions pensant també en l'enfrontament del pròxim diumenge contra la Pobla de Mafumet. Però abans, l'Hospi vol recuperar sensacions contra el Mollerussa en un duel que tindrà lloc aquest dimecres a partir de les 8 del vespre a l'estadi municipal de l'Hospitalet.
24: Gràcies, Andrés Rubio. Des de mitjans de l'Hospitalet volem escoltar el tècnic de l'equip rival del Mollerussa, Manuel Cazorla.
3: I haurem d'estar amb una versió molt bona, sobretot defensivament, ser molt fiables com ho estem sent, i després pues, aprofitar les nostres oportunitats, que segur que tindrem, i que estic segur que l'equip donarà la cara al camp de l'Hospitalet, perquè hem estat sempre dins de tots els partits. Entenc i intueixo que no serà diferent, però que hem de ser conscients de que visitem un dels rivals forts de la categoria i que està fent molt bé les coses.
24: I a dos quarts de nou, Sant Cristóbal Fegrama i Cerdanyola Martinenc en bàsquet del Joventut de Badalona rep avui el Morabanc Andorra a les 8 del vespre, partit pendent de la Lliga ACB. A l'Eurocup femenina de bàsquet, l'Espar Girona rep la visita de l'Ostrava Txec. I en waterpolo, Sabadell i Barceloneta s'enfronten avui a les 7 a la final de la Supercopa d'Espanya. Escoltem Sergi Cabana, jugador del Club Natació Sabadell.
8: Crec que l'equip ara ve amb bona dinàmica. També es ajunta el fet de que juguem a casa. Els calendaris dels dos equips és una mica apretat, però bueno.
24: Les paraules de Sergi Cabana, jugador del Club Natació Sabadell, avui final de la Supercopa d'Espanya masculina de waterpolo.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, com sempre a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Amb vosaltres, nosaltres sí som el millor tàndem.
2: Per moltes coses que ens passin que no cali mai, som el millor tàndem, l'equip ideal.
1: Us esperem cada tarda a les 5 per compartir l'actualitat i les seccions més divertides de Ràdio Montornès a la intersecció.
3: El millor tàndem som tu i jo, no, Mireia?
1: I tant, Sergi, tu i jo som l'equip ideal.
2: Som el millor tàndem, l'equip ideal.
4: A Ràdio Montornès, la intersecció.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
7: A la butxaca.
8: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Escoltes Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor en bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Las Mañanas de Radio Montornès.
2: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
2: A la butxaca.
5: A la butxaca.
6: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
4: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat als comicis de 2023, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra Republicana quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança, una enquesta en la qual destaca també una dada que no s'havia vist en dues dècades, la bona percepció de la situació política a Catalunya, ho explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel.
2: Després de l'empitjorament o del deteriorament que perceben de, sobretot de la situació política a Espanya, això no es veu reflectit en la situació política catalana fins al punt que, de fet, en aquest baròmetre gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
1: També avui s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Des de la convocatòria electoral, el PSOE guanya 3 punts i se situa 12 d'avantatge respecte al PP. Més qüestions. El Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, a l'exvicepresident Oriol Junqueras i una trentena dels càrrecs de la Generalitat per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Ho ha fet en aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea al juliol. El president de la Generalitat des de Brussel·les ha celebrat que s'imposi la convivència.
3: Ho bàsicament bé i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen, no?
1: L'Ajuntament de Barcelona controla de manera remota tot l'enllumenat públic de la ciutat. La telegestió és una realitat després que els últims 4 anys s'hagi treballat de forma intensa per connectar amb fibra òptica i GPRS als quadres elèctrics de comandament amb un centre de control. El sistema actual permet actuar telemàticament a prop dels 2.500 quadres de llum. I els Mossos investiguen l'apunyalament d'un metge del Cap de Torelló. Els fets van tenir lloc a les 12 de la nit, ahir a la plaça Sant Fortià, i la víctima, que està fora de perill, va poder trucar al 112 alertant de l'incident. Ara s'investiga si es tracta d'un robatori amb violència o una agressió gratuïta. I el Barça, que aconsegueix la segona golejada a la Lliga de Campions, a la Champions masculina de futbol, el triomf d'un 1-4 al camp del Galatasaray.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.

0: ¿No se le ha ocurrido pensar que al mismo tiempo que usted escucha este anuncio, también lo están escuchando miles de personas? La publicidad radiofónica es íntima y efectiva. Anúnciese en la radio. Desde 25 euros, usted podrá tener su propio mensaje publicitario. Solo tiene que marcar el 93 568 2000 o el 93 568 2062. Anúnciese en la radio y hágase escuchar.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: En xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu de Catalunya, segons el sindicat Unió de Pagesos, han protestat avui al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una de les queixes més recurrents és l'augment desmesurat dels carburants i de fertilitzants, que fa molt difícil la viabilitat d'algunes explotacions, una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
3: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit, perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra Confederació Estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem. I aquí a Catalunya també continuarem mobilitzant-nos, senyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
2: Fins a principis de la setmana vinent no tornarà a la normalitat el servei de trens d'alta velocitat després de l'incendi que va patir un comboi dilluns a Ricla, a Saragossa. És la previsió que fa ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària i que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació AVE Catalunya-Aragó-Madrid està garantida, però amb retards, perquè circulen per via única durant 25 quilòmetres. Escoltem el nou coordinador de la xarxa Rodalies de Catalunya, d'ADIF, Antonio Carmona.
4: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
2: Les xifres econòmiques segueixen empitjorant. La dada definitiva de l'IPC de setembre a Catalunya confirma l'alça més elevada en 3 anys. Els preus s'han encarit un 4,5% respecte al mateix mes de l'any passat. En el conjunt de l'Estat, la pujada ha estat més acusada, del 4,9, que confirma l'indicador avançat publicat a principis de mes. I la Fira d'Operació Girafeina més 45 ha tornat avui a Mollet del Vallès amb una segona edició i una participació rècord. 44 empreses, 162 ofertes de feina i 439 vacants. La convocatòria ha registrat més de 1.500 persones inscrites i ha generat cues llargues a l'exterior del Mercat Vell per accedir al recinte. I acabem parlant d'Oques Grasses, que ha batut un rècord, en aquest cas d'escoltes a Spotify. Segons dades de la plataforma, una cançó del grup, Sort de tu, ha arribat per primer cop al top 10 entre els usuaris de l'àrea de Barcelona. La setmana del 2 al 8 d'octubre es va situar i va pujar 22 posicions.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Si vols estar al cas de l'actualitat del col·lectiu LGBTI, no et perdis el Col·lectius en Xarxa.
3: Aprenem amb un munt de testimonis que ens apropen a realitats invisibilitzades.
4: Col·lectius en Xarxa, amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago.
5: Els dimecres a les 6 de la tarda a Ràdio Montornès.
6: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
7: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
8: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
9: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvinguts, benvingudes una tarda més a la Intersecció. Què tal? Com esteu? Espero que molt bé i amb ganes de passar una nova hora amb nosaltres aquí a Ràdio Montornès, amb la informació, divulgació i entreteniment que té a veure amb el nostre poble i també una miqueta més enllà. Ho passarem molt bé fins les 6 en punt, com fem cada dia de dilluns a divendres. Si us voleu quedar, que espero que sí, ens podeu escoltar en el top 2 de l'FM i també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil també de Ràdio Montornès i al canal de Ràdio Montornès de la tele fins les 6 o al vespre a Territori Nocturn a les 10 podreu tornar a escoltar aquest mateix programa. Nosaltres comencem i faig sempre saludar la nostra tècnica, el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
10: Molt bona tarda, Mireia.
9: Què tal? Com el dimecres?
10: Molt bé, una mica cansat, una mica, no sé si és dimecres, si és dijous,
9: jo crec que és un dimecres molt dimarts i encara estem una mica com estranys, no?
10: Sí.
9: El segon dia de la setmana i tot que sigui dimecres estem com cansadets,
10: sí,
9: costa encara
10: adaptant-nos una mica a la setmana aquesta una mica estranya, però la bona notícia és que estem a l'equador de la setmana.
9: Doncs sí, ja està, ja queda un parell de dies,
10: anem avançant.
9: Ja veureu que aquesta hora passarà molt ràpid i ja ens plantarem pràcticament el dijous i això ja és quasi cap de setmana. Aquí ens agrada mirar així les setmanes d'un dia festiu o un altre.
10: Exacte, sí. Ja olorem les castanyes.
9: Anem encadenant. Pues,
10: els panellets, eh?
9: Sí, ja de panellets ja n'he vist en algun lloc i també ja he vist des de fa alguna setmana paradetes d'aquestes de castanyes.
10: Sí.
9: Que
10: sí,
9: clar, a mi em costa una mica perquè m'encanten les castanyes, però és veritat que va venir el fred com un parell de dies, ara tornem a tenir calor, i clar, és com que, no m'acaben de venir de gust, no?
10: Bueno, i és que és algú típic dels darrers anys, no?, que ho parlem molts anys, que tenen les castanyes als boniatos i gairebé anem amb pantalons curts,
9: clar,
10: no?, que no acaba de venir tant de gust, però clar, és el que hi ha, és l'època, no ho poden treure una altra setmana, ha de ser aquesta,
9: sí.
10: Per tant, estan una mica a expenses del temps que pugui fer.
9: Bueno, la qüestió és que ja en podeu comprar, ja en podeu també comprar fetes, en lloc de donar-vos un tomb i comprar-nos una miqueta de castanyes. Que mira, ara parlant, la veritat és que menjaria una miqueta. És que m'agraden a mi les castanyes.
10: Ja m'ho veig així, una mica.
9: És que és hora de berenar, clar, és el problema que tenim a parlar aquestes coses. Vosaltres ja n'heu menjat o no de castanyes? Ja boniatos? Espero que de panellets encara no, que això ja sabem que pica una mica, estan carets.
10: Els pinyons,
9: Sí, així que és millor esperar-se com per aquella nit especial, que ja queda menys. Bueno, nosaltres, sí, com sigui, toca començar el programa i, com sempre, anirem a repassar els continguts de la tarda. Avui començarem parlant de la donació d'un documental que ha fet el projecte Més que Ciència, sobre el castell de Sant Miquel, i és un documental immersiu per veure a través d'unes ulleres de realitat virtual. És un documental 360, aquests que pots girar el cap, pots mirar dalt, pots mirar baix i pots veure com si estiguessis allà mateix al castell tot el que, bueno, doncs com està ara amb els darrers treballs que s'han fet. Doncs bé, ara aquest documental és a l'Ajuntament, a l'Arxiu, i l'ha donat, com dèiem, el projecte Més que Ciència, que està impulsat pel motornesenc Dani Amalli. Avui donarem alguns detalls més sobre aquesta pel·lícula. També hem convidat avui a la intersecció a la tècnica d'educació, la Marga Bernàrdez, perquè ja ha començat la nova programació d'activitats Eduquem i Gaudim en Família pel darrer trimestre de l'any, és a dir, des de l'octubre fins al desembre. Un document que recull activitats adreçades a les famílies i als infants, aquest trimestre en especial a la petita infància, que, bé, doncs hi ha activitats diverses, més lúdiques, xerrades adreçades als pares. Amb la tècnica avui repassarem bé què podem destacar d'aquesta nova programació. I avui dimecres ens visitarà l'Estanis Serrano i la seva secció del Montornesenc del mes, avui amb una montornesenca, la Sol Fernández, que fins fa re portava la botiga Cada Quilo i que ha estat 18 anys darrere d'aquesta botiga. Tothom la coneix, sí, quan roba, doncs, per dia a dia o per aquells moments, doncs, tinc un casament, tinc una graduació, doncs allà ens trobàvem per buscar un vestit.
10: Jo me recordo molt d'ella de l'època radiofònica que va tenir col·laborant amb els joves de la coctelera, que venia a parlar de moda, i aquestes coses.
9: Sí, sí. De fet, a la nostra ràdio La Carta segur que hi ha programes on podeu recuperar aquestes seccions de la Sol. Doncs ara ve com a convidada, com a entrevistada, en comptes de portar la seva secció. Sí, sí, molt xulo.
10: I a més que quan va venir a la coctelera potser no feia tants anys, no?, que tenia la botiga.
9: No, clar, és que quan deu fer de la coctelera, Sergi? Va ser un programa així conduït per joves que va estar molts anys funcionant aquí a Ràdio Montornès i que la teniu a la Ràdio La Carta, però ja deu fer,
10: Potser fa 10-12 anys, segur.
9: Ai, Geni, haurem de buscar-la, però podeu recuperar-la, clar que sí. Avui, però, parlarem més de, suposo, de la part professional de la Sol, una entrevista conduïda pel nostre company, l'Estanis Serrano. I acabarem escoltant una mica de pop-rock avui amb l'entrevista musical que ens deixa el nostre company, el Miquel Zafra, avui per conèixer un nou single del guitarrista català Oriol Saltó, que ens presenta Les agulles del rellotge. Així que amb molt de ritme acabarem avui el programa. Vinga, també el ritme és per començar. Nosaltres ho fem repassant els títols del dia. Comencem amb que fins al 19 d'octubre romandrà obert el termini de consulta de les llistes provisionals del cens electoral per la convocatòria de les eleccions generals del 29 de novembre. Es poden consultar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana Centre. Les llistes provisionals inclouen els moviments padronals produïts fins al 31 de juliol d'aquest any i corresponen al cens electoral d'espanyols, tant residents al país com a l'estranger. En cas que es detecti alguna incidència en les dades, la persona interessada pot presentar la reclamació corresponent de forma presencial i aportant el document corresponent d'identificació personal. L'Ajuntament ha elaborat una guia orientativa per ajudar les persones afectades pel temporal al poble a reclamar els danys materials i accedir a les possibles compensacions i ajuts econòmics. Es recomana fotografiar els desperfectes o gravar vídeos, conservar els objectes malmesos fins que els pugui valorar un pèrit i guardar les factures i tiquets de les reparacions i les despeses urgents. En aquests casos, les indemnitzacions van a càrrec del Consorci de Compensació d'Assegurances, sempre que es disposi d'una pòlissa vigent. Si per part de les companyies asseguradores es rebutja la cobertura o es considera insuficient la valoració emesa pel pèrit, es pot rebre assessorament de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. A més, el consistori ha activat un dispositiu d'acompanyament personalitzat per a les persones, comerços i indústries afectades. Podeu consultar la guia que ha creat l'Ajuntament a webmontornès.cat. Demà al matí, les monitores dels tallers de ball i moviment de la gent gran oferiran una exhibició oberta a la plaça de Pau Picasso. Les professores Montse Marín, Magda Rodríguez i Toñé Santiago dinamitzaran la jornada. Durant la trobada es farà la lectura del manifest del Dia de la Gent Gran. La regidora del col·lectiu, Natàlia Segura, ha indicat que el text se centra en les reivindicacions dels serveis públics i l'edatisme.
0: parlen molt dels drets socials i de justícia. Tenen molt clar que les pensions han de continuar a l'alça perquè volen, no, vides dignes, i lluiten molt per la sanitat i que hi hagi un bon sistema de salut i de dependència. I també una cosa que nosaltres des de l'Ajuntament ho treballem és el dret a decidir, que puguin ser autònoms, que puguin decidir on volen, com volen, no?, viure, que el tema de les cures sigui una cosa, una decisió pròpia. Nosaltres ho tenim molt clar, que la persona ha d'estar al centre, i sobretot el tema de l'edatisme, la no discriminació per raó d'edat, que és un maltractament que pateix molt la gent gran, i també remarquen molt aquest aspecte.
9: L'activitat començarà a 9:45 del matí, és gratuïta i no cal fer cap inscripció prèvia. I amb l'última cosa, amb l'exo de cadars, que el 20 d'octubre el Teatre Margarida Xirgo acollirà la gala dels Premis Eines 2026 a 6:45 de la tarda. L'acte està organitzat per la Càtedra en Emprenedoria i Innovació Social de la Universitat Autònoma de Barcelona i compta amb el suport de 3 ajuntaments de la zona, dels Consells Comarcals del Vallès Oriental i Occidental i la Diputació de Barcelona. Els Premis Eina reconeixen projectes impulsats des de l'economia social, el cooperativisme, l'emprenedoria amb propòsit i la innovació social. A més de donar el guardó, també es presentarà el nou anuari d'Emprenedoria, Economia i Innovació Social 2026. I Caterina Riera, representant de l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental, oferirà la ponència L'economia social i solidària a la comarca. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Dani Ameller, impulsor del projecte Més que Ciència, ha gravat i donat un documental sobre el castell de Sant Miquel a l'Ajuntament. Es tracta d'una pel·lícula gravada amb tecnologia 360 per ser vista amb ulleres de realitat virtual. Dissabte, en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni, alguns veïns i veïnes ja van poder gaudir-la a Can Saurina. I ara la producció es guarda a l'Arxiu Històric Municipal. L'arxiver, Aran Magrin, s'ha mostrat molt content amb la donació perquè no hi ha cap document d'aquestes característiques de l'arxiu.
11: Per l'arxiu és una proposta molt valuosa perquè sí que és veritat que tenim documents que testimonien la història del castell de Sant Miquel, però no tenim cap document audiovisual i menys fet amb realitat immersiva que pugui acostar aquest patrimoni a gent que té dificultats per accedir al castell. Per tant, és una proposta, com dic, molt innovadora, que permetrà que la ciutadania accedeixi a una manera de veure la història molt diferent de la que ens permeten reconstruir els documents custodiats a l'arxiu. Per tant, estem molt i molt contents d'aquesta donació.
9: El film té una durada d'uns 15 minuts i mostra els darrers descobriments fets al castell. Així, tothom pot estar al dia encara que la seva mobilitat no ho permeti.
11: És un material de molta qualitat, un vídeo d'aproximadament uns 15 minuts, molt accessible, s'entén perfectament, molt ben ambientat a nivell de música, per tant una experiència totalment recomanable. S'han dut a terme diverses excavacions arqueològiques i és molt bo que la ciutadania, que ara ja no pot veure-les, perquè doncs, per raons de mobilitat no s'hi pot desplaçar, pugui estar al dia de totes aquestes novetats.
9: El creador del documental, Dani Ameller, ha declarat que el documental també es pot veure a través d'una pantalla i no només amb les ulleres de realitat virtual.
12: També es pot veure en un ordinador o a la tele de casa, fins i tot amb una tableta mòbil o el telèfon mòbil, i podem fer un passeig, podem veure des de la Torre Tavernera, no?, al Club de Golf de Vallromanes, que és on hi ha l'antic castell. Després podem pujar al camí del castell i a dalt podem veure les torres, perquè el castell de Montornès no només en tenia una, en té diverses, i les excavacions dels últims anys han descobert moltes coses que molta gent no ha pogut veure, no? L'ermita, la torre principal, el recinte Jussà, o sigui, es poden veure moltes coses interessants i aprendre sobre el patrimoni.
9: L'arxiver municipal, Aram Magrins, ha indicat que han deixat la porta oberta a ampliar el documental i fer altres projectes nous relacionats amb el municipi.
11: Nosaltres li hem ofert la possibilitat de, si vol treballar en altres projectes de Montornès o fins i tot si vol modificar amb aquest projecte, aquest documental, amb les fotografies que puguin estar a l'arxiu o fins i tot amb algun document, amb alguna informació, doncs evidentment estem a la seva disposició i content que podem treballar amb aquest o amb d'altres projectes que són molt interessants.
9: De moment el documental és a l'Arxiu Històric Municipal. També està sobre la taula poder compartir-lo amb els centres educatius del poble.
13: Mi manager quiere que solo beba agua, aunque esté lloviendo.
14: Mi manager no quiere que fume
9: por... I els que escoltàvem són Estopa. Per què? Doncs perquè avui també estan en boca de tothom i per això volem parlar a la intersecció d'ells. I és que han anunciat que aquest divendres trauran la primera cançó del que serà el seu nou àlbum. La cançó es titularà Bicho Raro, la podrem escoltar, com dèiem, a partir de divendres. I el nou treball, que arribarà ben aviat al nou disc, es dirà La Maqueta. Tota aquesta informació arriba amb una altra notícia, i és que ja han anunciat 4 concerts que farà la banda, així que si us interessa, busqueu perquè podreu comprar i veure'ls en directe. Nosaltres us deixem amb la cançó més nova dels Germans Muñoz, Jo i mi manager.

0: A Ràdio Montornès, la intersecció.
1: Anem ara a descobrir el nou programa d'activitats Eduquem i Gaudim en Família. Tenim amb nosaltres de la tècnica d'educació la Marga Bernàrdez. Bona tarda, Marga.
2: Bona tarda.
1: Què tal? Com va aquesta... Bueno, ja pràcticament, sí, ja estem en el darrer trimestre de l'any, intens, com sempre, i ja tenim aquesta programació d'activitats per a famílies, per nens, per nenes... Per on podem començar per fer un repàs per aquestes propostes?
2: Doncs mira, si tenim una nova edició de l'Eduquem i Gaudim en Família, que recull totes les propostes per famílies amb contingut educatiu d'aquest trimestre, i potser destacaria que hi ha força propostes en aquesta edició adreçades a famílies amb petita infància, que és una etapa molt important de l'educació que a vegades oblidem i que doncs, val la pena també això, oferir aquests espais de trobada i de formació compartits. Llavors, d'una banda tenim una xerrada sobre l'ús de les pantalles, que sempre això la solem adreçar, no? Identifiquem com que són els infants més grans o els joves els que les utilitzen, però molt sovint veiem doncs, infants petits també, no? O molt exposats. Llavors val la pena això, detenir-nos amb les famílies que tenen els infants de 0 a 6 anys i veure quin paper han de tenir aquestes pantalles en aquestes edats, perquè doncs, determinarà molt també com després creixin els infants. I per això amb el crític doncs, hem programat aquesta xerrada, que la farem al Lledoner. Serà oberta a tothom, no només a les famílies del Lledoner, però ho fem allà doncs, perquè bueno, és l'espai que tenim de... No, de criança i d'educació per aquesta etapa.
1: Sí, perquè a més jo he vist bueno, infants, però infants bebès, no? De mesos, amb un mòbil molts cops a la mà.
2: Clar, per això, no? Que són imatges que cada vegada es veuen més, no? D'infants amb cotxets o infants amb bebès amb... Clar, i les pantalles formen part. Aleshores, és prendre una mica consciència d'en aquesta etapa quin impacte tenen, quin ús fer-ne, com hi, no? Problemes o més endavant i s'ha de començar molt en aquesta etapa. Per això és una necessitat que vam posar sobre la taula, sobretot per part de les escoles, que ho veuen també en aquestes etapes d'infantil, i per part de l'Abraçol doncs, també, i per això doncs, la vam programar. És el primer cop que la fem, així per a famílies amb infants tan petits, i pensem que serà positiva.
1: Quan és? I ens hem d'apuntar?
2: Mira, sí, és el dimecres 2 de desembre, sí, encara falta, a un quart de 6, a les 17:15, i hi ha la gent que vulgui ha de fer la inscripció al formulari web que tenim a montornès.cat per a inscripcions Eduquem.
1: Genial, doncs una proposta molt interessant, però n'hi ha més també, no?, per a aquest col·lectiu així més petitó.
2: Sí, també tenim un parell de propostes de tallers, en aquest cas més lúdics, culturals, més vivencials, per fer en família amb els infants. Un dedicat a la música i un dedicat a la natura. Llavors, doncs, bueno, són això, tallers que molt d'experimentació, de viure'ls i també, bueno, molt agradables per fer-los amb els pares i fills, mares i fills conjuntament.
1: Per què heu tirat per aquí, Marga, aquest trimestre?
2: Mira, ha coincidit una mica, eh? Sí que nosaltres l'eix de 0-3, 0-6 sempre el tenim present, eh? Però a vegades també una mica en funció de com ens arriben les propostes i com van arribant les demandes, doncs, bueno, coincideix una miqueta doncs, que just hem posat el focus aquest trimestre en aquest aspecte. Però també he de dir que és algo això que, que anem mirant sempre, no? Que sempre hi ha alguna proposta per petita infància.
1: Deies així talles vivencials. Què hi ha concretament a la programació?
2: Mira, hi ha l'espectacle musical Bufa, aquest és un, que és un espectacle al Marbella de Xirgo de 1 a 5 anys, val? Que això és el 18 d'octubre, és a dir, d'aquí poquet.
1: Sí.
2: Després tenim el taller de música La Tribu Canta, que aquest és per 4 a 7 anys, a Pintor Mir, val? Aquest és un taller això de joc, moviment, música... Val? I l'últim que tenim és el d'aquest que us deia, es diu Espai, Vida, Art, Natura i Rituals d'Hivern, que aquest també és a Pintor Mir, aquest sí que és per infants de 1 a 3 anys i les seves famílies.
1: Clar, sempre ens enfoquem com en els infants, però al final són propostes per gaudir en família, amb els pares, amb les mares, no sé, amb els avis, àvies, no? De

0: adoptat són xerrades sobre nutrició.
1: Sí, aquesta sí que és una també línia, bueno, en alguna ocasió s'havia fet alguna cosa, però sí que estem obrint una línia de treball conjunta amb la nutricionista del CAP d'aquí Montornès, que doncs, bueno, hi ha molt interès en fer també treball comunitari i en fer arribar doncs, la informació sobre l'alimentació saludable a les famílies. I per això s'han programat aquestes dues xerrades, una Pintormir i una Albeixera, que es diuen claus per una alimentació saludable. I en aquest cas és per als adults, és una xerrada, i és per bueno, famílies amb infants, aquí sí que ho centrem més en infants de 3 a 12 anys.
0: Genial, que suposo que a més de ser xerrada, bueno, serà tipus col·loqui, no? Que les famílies podran preguntar.
1: Sí, exacte. Sempre hi ha aquesta part més interactiva i més participativa, sí, on s'explica més, s'han plantejat més com a tallers, no? Que hi ha una part on transmet coneixement, però després hi ha una part on d'alguna manera les famílies que hi assisteixen hi participen, sí.
0: Genial, estem repassant avui amb la tècnica d'educació la Marga Bernadet la nova programació Eduquem i Gaudim en Família per ara des de l'octubre fins al desembre. Hem repassat una mica les novetats, però Marga, igualment cada trimestre hi ha activitats, no?, que sí o sí es van mantenir, que tenen continuïtat. Què tindrem aquestes setmanes dins d'aquesta categoria, diguéssim?
1: Sí, tenim tota la proposta que es fa des de la biblioteca amb el racó de contes pels majors de 3 anys i amb els moments per sentir pels menors de 3 anys, que són doncs, propostes també per gaudir en família i més centrades amb els contes, la lectura i bueno, tot el que es treballa des de la biblioteca, i això també és una, són propostes de continuïtat, però cada trimestre doncs, es van fent activitats diferents.
0: Tot això podrem consultar també a montornès.cat, que no ho hem dit.
1: Exacte.
0: No sé si ens queda alguna coseta més que puguem repassar.
1: No, només això, que les famílies es recomana inscripció, sempre, si a última hora es vol improvisar, doncs sempre es pot venir, però recomanem inscripció perquè ens ajuda també molt a organitzar-nos. I també dic que en les xerrades, tant les de nutrició com la de pantalles, hi ha servei de canguratge, és a dir, poden venir amb els infants i així en tenim cura i és una manera de facilitar l'assistència.
0: Clar, que sí que a vegades no diem què fem amb els nens, no puc anar, doncs cap problema, que hi ha aquest servei perquè totes les famílies puguin assistir a aquestes xerrades. Bé, doncs tot a montornès.cat trobareu el document per descarregar, per portar amb el mòbil, si voleu, i poder-lo consultar. I això, sobretot si podem, doncs inscripció per facilitar. Bueno, i a vegades, si són activitats reduïdes, no, també assegurar una plaça.
1: Exacte, sí, perquè les places són limitades sempre, perquè l'espai ho és, per tant, doncs sí, per això també es recomana la inscripció i tant.
0: Doncs Marga Bernadet, tècnica d'educació, moltes gràcies avui per haver-nos apropat tota aquesta informació.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres, com sempre.
0: I nosaltres continuem, abans de passar amb la nostra següent secció del Montornesenc del mes, d'aquest mes d'octubre. Ahir parlàvem d'una nova cançó de Carly Rae Jepsen, doncs avui volem entrar una mica més en detall en el nou disc. És la versió extensa, podríem dir, del disc que va publicar al setembre, Day and Night, perquè aquest és Day and Night Continued, i és que ha afegit 8 cançons en el nou disc.
2: És un extended version.
0: Sí, perquè ja era bastant extens, aquest àlbum, perquè era un àlbum doble, era el primer àlbum doble que treia l'artista, i tenim com la part de day, la part del dia, no? Unes cançons amb un estil doncs, més orgànic que explora el pop psicodèlic dels anys 70, això ho diuen, i la part més night, de nit, que és més fosca, intensa, i altres sons més de dance pop. Llavors hi havia com aquestes dos discos.
2: Sí que ha estat productiva la Carly, no?
0: Ha estat super.
2: Un disc doble, déu-n'hi-do.
0: Sí, i ara amb 8 cançons noves. De seguida escoltarem alguna d'elles, però jo em volia començar per una de les que ja estava inclosa en aquest primer disc de Day and Night, que és Versailles.

Carly Rae Jepsen, que pels qui ara digueu, ara no la cintura de Call Me Maybe, eh? Com ha canviat la cosa, com ha evolucionat. M'agrada molt, la veritat, el so que té ara l'artista. I dèiem que avui estem parlant d'ella per la publicació del disc Day and Night Continuant, amb 8 cançons noves del que va publicar al setembre. Dèiem també que té dues parts, una de day i una de night. Doncs de la part de day i la part de dia us proposem descobrir 16 and Rising.

I acabem el repàs per al darrer disc de Carly Rae Jepsen, Day and Night Continued, amb una cançó dins el disc The Night, més, així més fosqueta, amb més pop dance, i la que hem triat es diu Yes.

dijo Paula un día. Nosaltres continuem amb música. Recordeu, però, que la secció que hem escoltat del Montornesenc del Mes és un trosset. A la Ràdio La Carta podreu escoltar la versió sencera d'aquesta entrevista a Sal Fernández. Continuem, com dèiem, amb música, amb el més nou de David Res, que es diu Haz que merezca la pena.

Doncs la podeu sortir a totes les plataformes. Haz que merezca la pena, una lletra molt bonica. I anem amb més música, però ara amb una entrevista conduïda pel nostre company, el Miquel Zafra. Avui per conèixer el més nou d'Oriol Saltor.

0: Doncs com bé estem escoltant aquestes agulles del rellotge, aquest tema que portem aquesta tarda a la intersecció, ha arribat el moment, ha arribat l'hora de parlar amb el seu autor, que no és un altre que el guitarrista i cantant, ja, Oriol Saltor. Oriol, bona tarda i benvingut a la intersecció. Què tal, com estàs?
1: Bona tarda. Doncs molt content d'estar aquí amb vosaltres i poder comentar una mica aquest single que presento.
0: Doncs sí, tercer single d'aquesta darrera fornada que ha tingut Oriol Saltor. Parlàvem abans, ja havíem parlat amb tu, ja havies passat per aquí, per la intersecció, havies passat també per les mañanes de Ràdio Montornès. Oriol Saltor és un guitarrista, però també darrerament li va donar per atrevir-se o per llançar-se a cantar els seus propis temes, després d'un projecte també que ara, abans d'entrar a l'entrevista, parlàvem d'aquell projecte que vas fer, d'aquelles cançons de Lluís Llach, que van ser, jo crec, que les primeres que vas començar a cantar.
1: Doncs sí, la veritat és que em feia gràcia pues, cantar i sobretot escriure cançons. I llavors sí que em va semblar que per començar, per arrencar, agafar unes versions de cançons conegudes, doncs, bueno, que era una bona manera de començar. Jo vaig fer tres versions del Llach, que vaig empaquetar com amb un EP, el 24, i vaig fer un videoclip també del viatge a Itaca, i bueno, molt content d'haver-ho fet i molt feliç, la veritat és que... I això ha donat peu a realment doncs, poder treballar amb les meves pròpies cançons, que era una mica, és el que a mi més m'agrada, no? Que és escriure, compondre i arreglar els temes per explicar jo les meves pròpies històries.
0: Ara parlarem d'aquestes cançons, però ja que estem parlant d'aquell projecte, va ser conscient o saps si van arribar a orelles del senyor Llach aquelles versions?
1: Sí, sí van arribar perquè, com que això ho vaig editar amb Dismedi, i la discogràfica Dismedi és la distribuïdora dels discos de Lluís Llach. I llavors, també com per elegància, vam posar-nos en contacte amb el seu mànager i li vam enviar les cançons perquè ell donés una mica l'okay de que estava d'acord que es fes aquest projecte. I la veritat és que ell va dir que li agradava, que li semblava bé, i va donar l'okay i això és tot el que sí és això. Però sí, sí que s'ho va escoltar.
0: Molt bé. Sí, sí. Molt bé, molt bé.
1: Sí, sí.
0: Doncs Oriol, després d'aquesta experiència, va decidir escriure i composar les seves pròpies cançons. Com diem, tercer single aquest, Les agulles del rellotge, d'aquesta fornada de temes com On eres tu o Sense tenir-la al seu costat. Van ser els dos primers singles que va presentar Oriol Saltor. Com ha rebut el teu entorn, aquelles persones que et segueixen, que porten coneixent-te en tota la teva trajectòria com a músic professional, com a guitarrista? Com han valorat els teus seguidors aquesta nova etapa teva com a cantant també?
1: Bé, d'entrada, sorpresa, no? Amb sorpresa, perquè porto ja molts anys tocant la guitarra i tothom em coneix els que em coneixen com a guitarrista. I llavors sí que hi ha hagut d'entrada com una certa sorpresa. Però sí que d'entrada les valoracions i el que m'arriba és que hi ha molta gent que diu que li agrada. Que li agrada el timbre de la veu, que té personalitat, que té gràcia, que les cançons... Bueno, també és veritat que el feedback que ens arriba normalment és el positiu, no? Però d'entrada bé, d'entrada estic content, sí, sí. Mm-hmm.
0: Escolta'm, parlàvem també abans d'entrar a l'entrevista amb figures de grans guitarristes també que en el seu moment van decidir donar un pas endavant i defensar els seus propis temes. Parlàvem de guitarristes internacionalment coneguts com Eric Clapton, per exemple, que tampoc era la seva faceta ben bé la de cantant, però que es van atrevir i que ara tothom relacionem, no?, amb aquell cantautor, amb aquell cantant guitarrista que és capaç de pujar a l'escenari i defensar els seus temes, no?
1: Sí, sí, sí, i... Bueno, jo sé també... Pues, jo que sé
0: hi ha
1: que
0: altres, Gary Moore, per exemple, no. Gary Moore també ho va fer.
1: Sí, Gary Moore era un guitarrista i després, a més, era molt bon cantant. O sigui, és veritat que tant Gary Moore, per exemple, com Eric Clapton són actualment... Bueno, Gary Moore ja no, perquè va morir, uh-huh. Però vull dir, eren molt bons cantants, vull dir, és una passada. No és el meu cas, però crec que està bé perquè és veritat que la música instrumental, que jo també, bueno, jo tinc molts discos instrumentals i no descarto fer-ne més, és una cosa que m'agrada. Però és veritat que, bueno, el públic està més acostumat a rebre cançons amb veu. I és veritat que la música instrumental no pots explicar en paraules, l'has d'explicar només amb música. I és molt xulo, és molt maco i m'agrada molt, però està bé poder explicar coses en paraules i sensacions, experiències, idees, i llavors doncs, crec que això és el que va motivar a tots aquests guitarristes a cantar i també és el que m'ha motivat a mi.
0: Escolta, Oriol, i aquestes lletres que ara anem descobrint en forma de cançó, com On eres tu, sense tenir-la al seu costat, o bé aquesta que estem descobrint avui, Les agulles del rellotge, les tenies ja guardades en algun calaix de fa temps, de fa anys, o han sorgit en aquests últims anys?
1: Doncs la veritat és que havia escrit molt poques cançons, amb lletres, molt poques, i vaig començar a escriure tot això l'any passat. Vaig començar el 2025. Vaig començar a escriure, i són aquestes, vull dir que no, perquè les que tenia de fa anys no m'agradaven, ara ja no m'agradaven. I és curiós perquè realment m'havia costat molt escriure, m'hi havia posat fa anys i m'havia costat molt, i en canvi ara ha sigut com una revelació, no sé com dir-te, va ser començar a escriure, em va sortir una primera lletra, al cap d'uns dies una segona, una tercera, i ha sigut com una mica com, més a més com addictiu, de, ostres, que xulo, quines ganes. I he escrit molt i m'ho he passat molt bé, i continuo escrivint, i parlo doncs, de les situacions que se m'ocorreixen, vivències meves que les maquillo, els dono una mica de volta, no té per què ser. Hi ha una idea d'algú que em passa a mi, doncs la desenvolupo, i acaba sent una lletra d'una cançó que ja no és exactament el que m'ha passat a mi, sinó que és una altra història, una mica diferent, no? I ho trobo molt... És molt divertit, m'agrada molt.
0: En aquesta cançó de Les agulles de rellotge ens parles d'un camí del mig. Explica'ns una mica què amaga realment la lletra de Les agulles de rellotge.
1: Sí, doncs, mira, aquesta lletra va venir de que en realitat ve de molts vídeos que veig a les xarxes, de gent que parla de canviar el camí que comporta, no? De que un ha de ser valent i canviar, i gent que ha fet canvis a la seva vida radicals, no? Que tenien una feina i l'han canviada, i la família, i ho han canviat tot. I sembla que per fer canvis ho has de canviar tot. I aquesta cançó reivindica el petit canvi. O sigui, de que moltes vegades canviant petites coses fan que la teva vida tingui molt més sentit i pugui ser molt més feliç, que no cal canviar-ho tot. I que moltes vegades, més a canviar, és canviar la perspectiva, o com tu et focalitzes davant de la teva vida i com vius les coses. A vegades canviant la manera de viure les coses, encara que continuïs fent les mateixes coses que feies, ja canvien, que la teva vida pot canviar. I llavors reivindica una mica el petit canvi, i això sí, és important fer-lo. Si tu no et sents bé amb tu mateix, has de canviar alguna cosa, no? I llavors, doncs, la metàfora de les agulles del rellotge, de que el temps passa, també jo aquest any he fet 50 anys i suposo que tinc una mica aquesta cosa del temps, saps? Del pas del temps. I penso que és això, és arrenca amb algun canvi, encara que no sigui molt gran, però arrenca perquè la vida passa, i si hi ha aspectes de la teva vida que no et convencen, has de fer aquest canvi per ser més feliç, perquè passen els dies. I és això, és aquesta idea.
0: Doncs ja sabeu, aquest consell de l'Oriol Saltor, aprofiteu el temps, doneu-li un gir a la vostra vida, i que aquestes hores que van passant del rellotge siguin molt positives, i sobretot doncs, us entreguin aquella felicitat que cadascú busca, no? Que trobeu aquell punt, aquell camí del mig que comenta ell en aquesta cançó. Oriol, escolta'm, per aquelles persones que t'estan escoltant ara mateix i vulguin descobrir més coses sobre tu, a on et podem seguir?
1: Doncs bueno, tinc el meu perfil d'Instagram, que és Oriol Saltor, i després doncs Spotify i a tots els... Spotify i a totes les plataformes, De música, doncs hi ha tota la meva discografia, totes les coses que he fet, estan allà, i també la gent pot buscar Saltors, que també és el meu altre projecte, i si a algú li fa gràcia redescobrir La porta dels somnis, que va ser el meu grup de fa anys, amb la Virgínia i el Jaume, doncs també està a tot arreu, vull dir que es pot buscar, i allà, doncs, allà estem.
0: Doncs ja sabeu, Oriol Saltor, avui aquí a la intersecció, descobrint i fent rodar aquestes agulles del rellotge aquesta tarda. Moltíssimes gràcies, com sempre. Esperem descobrir nous temes teus, noves cançons teves, i continuar escoltant-te cantar.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fins aviat.
1: Fins aviat.

0: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Bé, doncs fins aquí arribem. Avui, dimecres 14 d'octubre, espero que hagueu dit del programa tant com nosaltres i que si el voleu tornar a escoltar, recordeu que tenim el Territori Nocturn a partir de les 10, ara amb aquesta cançó que ens presentava Oriol Saltó, Les agulles del rellotge. També hem escoltat un fragment de l'entrevista del Montornesenc del mes, conduïda per Estany Serrano. Hem descobert el programa Duquem i Gaudim en Família del darrer trimestre de l'any i també hem parlat del documental que Més que Ciència ha donat a la Ajuntament i que el mostra en 360 graus al castell de Sant Miquel. Nosaltres tornarem demà amb més informació, més entrevistes i més entreteniment a partir de les 5. Que vagi molt bona tarda i fins demà.
2: Fins demà, Mireia. Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena d'exalcàrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. Ho ha fet en aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat la notícia com una victòria clara de l'independentisme.
2: Bé, celebrem que d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta, i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més, que d'una vegada per totes apliqui l'amnistia ja.
1: I el PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat als comicis de 2023 d'entre 18 i 19 escons, segons el segon baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent, volem dir, suports, mentre que Esquerra Republicana quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. L'enquesta també certifica que un terç dels catalans veuen bona o molt bona la situació política. Els socialistes quedarien per davant d'Esquerra Republicana a Catalunya, que creixeria en escons entre 10 i 11, mentre que Junts perdria representació fins a situar-se als 4 o 5 diputats. També ho farien els comuns, que de 7 escons passarien a 2 o 3. PP i Vox guanyarien suports amb entre 6 i 7 diputats els populars i entre 5 i 6 la formació d'ultradreta. I la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha referit a l'agressió que ha patit un metge al cap de Torelló aquest dimarts a la nit i ha dit que la investigació està en marxa i que els Mossos treballen per detenir l'agressor i ha assegurat que li caurà tot el pes de la llei. La consellera de Salut, Olga Pané, ha visitat la víctima aquesta tarda, que es troba ingressada a l'Hospital de Vic després de ser operada d'urgència, i ha dit que s'ha recuperat amb facilitat i ràpidament. Hi ha ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra aquesta tarda també al barri de la Mariola de Lleida, on han acudit per retornar una menor que s'havia escapat d'un centre de menors. Quan la policia ha arribat al lloc on es trobava la jove, aquesta ha reaccionat violentament i agredit, donant un cop a la cara a una mossa d'esquadra. Per aquest motiu ha acabat sent detinguda per atemptat contra un agent de la policia. El dispositiu, format per diverses patrulles i furgonetes de l'Arro, ha despertat molta expectació entre els veïns.
0: Notícies en xarxa.

0: Col·lectius en xarxa.
1: Benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. El desnonament de Mari Carmen Abascal, una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid, ha tornat a posar el problema de l'habitatge al centre del debat polític i també social. El seu cas es va convertir en un símbol i va donar nom al que ja coneixem com el decret Mari Carmen. En pocs dies, la indignació ha passat dels mitjans i les xarxes socials al carrer amb mobilitzacions i acampades a ciutats com Madrid i Barcelona, a Catalunya, el moviment per l'habitatge i diferents entitats socials han reclamat mesures per protegir les persones vulnerables davant dels desnonaments i limitar algunes de les pràctiques que dificulten l'accés a un habitatge digne. El govern espanyol va aprovar finalment el Reial Decret Llei 26/2026 que incorpora, entre altres mesures, una protecció davant dels desnonaments de persones i famílies vulnerables sense alternativa habitacional. El decret ha començat a tenir aplicació pràctica i ja s'ha utilitzat per suspendre algun desnonament. Però la història no acaba amb l'aprovació del decret, les mobilitzacions s'han mantingut i el debat sobre l'habitatge ha entrat de ple en el terreny polític. El bloqueig d'algunes mesures d'habitatge al Congrés i la mobilització social dels darrers dies ha obert fins i tot el debat sobre un possible, ara ja el tenim sobre la taula, avançament electoral. I aquí és on ens preguntem, estem davant d'un nou moviment social amb capacitat de sacsejar la política? Té punts en comú amb el 15M? Què ha canviat en 15 anys en la manera d'organitzar-se i també mobilitzar-se? I fins on pot arribar el moviment per l'habitatge? Avui en parlarem amb la Georgina Luna, portaveu del Sindicat d'Habitatge del Baix Maresme. Avui, al Col·lectius en xarxa, decret Mari Carmen.
0: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: I avui el Lluís no hi és, malgrat tot us expliquem que el lloguer mitjà, i per fer una mica doncs, de línies abans de començar, dels nous contractes a Catalunya va ser de 861,23 euros al mes durant el primer trimestre del 2026. Durant el quart trimestre del 2025, el lloguer mitjà havia estat de 884,19 euros mensuals. Catalunya va registrar 2.069 llançaments judicials durant el primer trimestre del 2025 i el 28,2% de tots els que es van practicar a les estat. 1.542 eren derivats dels procediments relacionats amb el lloguer. I la renda mitjana, si us ho pregunteu, neta anual per persona a Catalunya, és de 17.262 euros segons l'enquesta de condicions de vida del 2025. A més, el 24,8% de la població es trobava en risc de pobresa o també d'exclusió social.
0: Col·lectius en xarxa. El programa queer que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
1: I per analitzar què hi ha darrere d'aquesta mobilització, avui ens acompanya Georgina Luna, portaveu del Sindicat d'Habitatge del Baix Maresme. Com estàs? Benvinguda.
2: Hola, bon dia.
1: Gràcies per acompanyar-nos amb ella. Volem parlar de què està passant al carrer, fins a quin punt aquest moviment té capacitat per condicionar la política i si podem també estar davant d'un nou cicle de mobilització social i, sobretot, volem saber si les imatges que estem veient aquests dies tenen alguna cosa del 15M o si estem davant d'un moviment completament diferent. Georgina, comencem per al principi. Per aquest decret, Mari Carmen, quines mesures s'han aconseguit fins ara i quines creieu, des del vostre punt de vista o des del teu punt de vista, que encara falten per assolir?
2: O sigui, jo crec que ara mateix tot el que hi ha sobre la taula és totalment provisional, no hi ha res en ferm, però crec que ja ho has dit a l'inici, està sobre la taula el tema de la moratòria aquesta dels desnonaments, com poder aturar els desnonaments en casos de vulnerabilitat, i també hi ha l'altre decret, no, l'altre famós decret, que plantejava el tema de els lloguers indefinits, que de la mateixa manera, no? Igual quan s'hagin de fer aquestes renovacions, si no es diu res, si el propietari no diu que no vol renovar o el que sigui, es renova automàticament per uns 5 o 7 anys més, i si no es vol renovar, si el propietari no vol renovar, doncs hauria de pagar una indemnització. Però és el que et dic ara mateix. No hi ha res en ferm, s'ha de votar a les instàncies que s'hagi de votar i, bueno, en aquest període de temps sí que podem utilitzar-ho, tenim cert marge, però fins que no s'acabi votant i convalidant aquests decrets no tenim res en ferm, no? I el que em deies, no? Al final, jo crec que aquests decrets Evidentment, són qüestions que des del sindicalisme d'habitatge i la gent, o sigui, des de les persones que patim el problema de l'habitatge, són qüestions que evidentment ens interessen, però són clarament insuficients. El tema de la moratòria ja hem vist com en l'últim decret que hi havia de la moratòria només parava un de cada quatre desnonaments. És un colador, vull dir, no atura tots els desnonaments. A part, es queda molt curt per la situació en la que estem vivint, no? Mm-hmm. Estem parlant de que, estem dient, no parla dels preus, no? Des del nostre punt de vista pensem que no només s'han de congelar els preus, sinó que s'han de baixar radicalment els preus del lloguer fins a la meitat. Vull dir, ara ho deies, el preu del lloguer els últims 10 anys ha pujat crec que un 50 o un 60%. Pues ara és el moment de poder baixar-los i de que, bueno, i com els nostres sous no han pujat en la mateixa mesura, no? I també parlem de... estem dient de poder impedir l'expulsió de la gent de les seves cases, però no estem parlant de garantir eficaçment l'accés a l'habitatge, no? Nosaltres parlem de poder expropiar a tots els fons d'inversió, als bancs, que crec que la dada eren que els fons d'inversió o els grans tenidors acumulaven fins a 700.000 habitatges. Vull dir, això no ho podem permetre, en aquestes altures no ho podem permetre, i creiem que aquesta seria una mesura que podria garantir l'accés a la gent, per tant, a l'habitatge. Per tant, des del nostre punt de vista, aquests decrets es queden molt limitats per la situació en la que estem, i això que t'acabo de dir són mesures que són d'emergència, però tampoc solucionaran el problema de fons, que és que l'habitatge és un negoci.
1: El cas de Mari Carmen Abascal, que és una mica la punta de l'iceberg, no?, de tot el que estem visquent aquests dies, aquestes setmanes, ha obligat també a fer caure algunes caretes, tant en la política com en la societat, també.
2: I tant, i tant. O sigui, jo crec que el desnonament de la Mari Carmen ha servit per despertar consciències, per veure... Quin és el panorama, no? El cas de la Mari Carmen ha sigut com la punta de l'iceberg, com un cas molt extrem, i al final hem vist com tant polítics d'esquerra com polítics de dreta no està disposat a poder moure fitxa per aquestes situacions. I parlem de la Mari Carmen, però abans de la Mari Carmen hi han hagut moltes més, segueixen havent moltes més ara mateix dia a dia, i el desnonament de la Mari Carmen vam veure clarament com els polítics de dretes segueixen defensant el que sempre han defensat, que és el negoci, que és la propietat privada, que és garantir el rendisme i garantir poder fer negoci d'un bé bàsic com és l'habitatge, però de l'altra banda tenim els polítics d'esquerra com els polítics van atrevir-se a anar al desnonament de la Mari Carmen, s'han atrevit a anar a totes les mobilitzacions que hi han hagut aquests dies, quan, vull dir, de manera molt oportunista, no? Perquè al final tots aquests partits han tingut responsabilitats de govern en diferents instàncies i no han fet res, no han estat disposats a trencar amb aquest negoci. Per tant, jo crec que també hem de assenyalar això, no? Com durant anys i anys hem patit tot això, durant aquests anys de govern que ha estat governant l'esquerra, no ha millorat res. Si més no, al contrari, vull dir, per tant, jo crec que hem de ser realistes amb quina és la situació i qui són els agents que també provoquen aquesta situació.
1: Des del sindicat d'habitatge i també des del sindicat de llogateres i dels diferents grups, esperàveu que la mobilització social fos tan gran com està sent i sobretot mantinguda en el temps, és a dir, que no fos una cosa que aparegués als mitjans 2, 3, 4 dies, sinó que s'estigui allargant setmanes? Esperàveu que la gent realment sortís al carrer per una cosa que potser hauríem d'haver fet abans, però que la gent s'estigui mobilitzant tant?
2: No sé si ho esperàvem o no, però jo crec que evidentment ho celebrem. Vull dir, sí que és veritat que bueno, són casos molt paradigmàtics, no?, amb el tema de pues, la Mari Carmen, una dona de 87 anys, i la gran convocatòria que va fer el sindicat de llogateres i tot el sindicat d'inquilines i la gran convocatòria que van fer, van acabar desnonant, i després el cas de la Olga a l'Hospitalet, com vull dir, l'exemple clar de com el negoci de l'habitatge passa per sobre de totes les nostres vides. Llavors jo crec que ha arribat un punt en què, bueno, pues la gent està veient cada cop més que aquesta situació s'apropa a les seves pròpies vides, perquè potser fins fa uns anys això era algo que ho sentíem més llunyà, però cada cop més estem veient com les nostres condicions materials i les nostres condicions de vida i els nostres drets es van esvaint i cada cop es veuen més vulnerats dia a dia. Llavors, jo crec que és algo que s'ha anat coent des de fa molt de temps, i els sindicats hem estat sempre al peu del canyó, i jo crec que ara pot ser un moment d'inflexió en el que no només necessitem que la gent surti als carrers, que la gent vagi a acampar, que la gent vagi a la manifestació, sinó que necessitem que la gent s'organitzi als sindicats i s'organitzi a les organitzacions de classe i que puguin treballar per realment canviar la situació, perquè és que és el que estem veient. Vull dir, si darrere del cas de la Mari Carmen, si darrere de la manifestació de l'altre dia no haguessin hagut sindicats forts, no s'haguessin mogut certes coses. Per tant, jo crec que aquests dies ens estan evidenciant quina és la solució, i és que no hem de dipositar totes les nostres confiances en els partits polítics, sinó que hem d'organitzar-nos en els sindicats, que són qui realment forçarà i garantirà aquest accés a l'habitatge.
1: Georgina, una de les o dels èxits que està tenint aquestes mobilitzacions és el fet d'haver posat la política contra les cordes i que anem a unes eleccions estatals. Suposo que això també obliga, en certa manera, els partits que s'hi presentin a oferir solucions, no?, i a oferir propostes, que després ja veurem si es compleixen i amb quines mesures i amb quin temps, però sí que és veritat que s'ha sacsejat també una mica doncs, l'estatus polític, no?, perquè fins ara tenim un problema amb l'habitatge, però hi anàvem passant com una mica de cantó en tot això. És a dir, que ha posat de nou en el centre l'habitatge doncs de tot el que ara ha de passar en aquest mes de novembre amb aquestes eleccions generals. És a dir, que obliguen a la política a jugar cartes i a prendre mesures, que després veurem si es compleixen, però si més no, posar-les sobre la taula, no?
2: Sí, sí, exacte. Jo crec que bueno, és el que tu has dit. Al final, molts d'aquests partits polítics han estat passant de perfil, han fet mesures cosmètiques, estètiques, per penjar-se la medalla de que ens preocupa l'habitatge, però vull dir, ara estem veient que és un problema de primer ordre, que a la gent li preocupa, i vam molt més enllà de moltes altres coses que han anat sorgint aquests dies, sinó, és a dir, vull dir, veiem com la dreta, amb el tema de Ceuta, amb el tema, bueno, com s'ha ensenyat, no?, i ha fet tota la seva propaganda política, però ara veiem com, en termes d'habitatge, que és un problema que realment pateix la classe treballadora, com tenen les mans buides en propostes de cara a això. Perquè la seva proposta és el que et deia abans, seguir enriquint, seguir fent rodar la roda del negoci de l'habitatge, i això per una banda. I per l'altra banda, bueno, els partits polítics d'esquerres, pues, el que t'he dit, no? Com han estat durant aquest temps passant de perfil, fent certes lleis o certs anunciaments per penjar-se la medalla, per quedar bé amb fins electoralistes com és que hagin anat al desnonament de la Mari Carmen, que al final això jo crec que és un problema real, perquè si el que és l'esquerra se suposa que hauria de garantir els nostres drets i hauria de legislar per protegir a la classe treballadora i fa lleis que no serveixen de res, fan anunciaments polítics que a la classe treballadora no li arriba res, al final la classe treballadora s'acaba cansant i acaba anant a l'altra banda, no? Anant i culpant a l'estranger, culpant de tots els seus problemes a l'immigrant i acaba, no? Aquest gir cap a l'extrema dreta, que és el que estem veient i és el que veurem a les eleccions.
1: Clar, de fet, et preguntava abans fora de micro, et deia, centrant-nos en aquestes eleccions, és veritat que la dreta i l'extrema dreta van a votar sempre i, a més, ho faran amb més motiu i amb més força perquè en tenen ganes de que això passi, de que hi hagi un canvi. En canvi, l'esquerra falta potser aquesta part de mobilització, no? Que potser hi ha gent que ho dona per fet, que potser a l'esquerra li anirà bé o que dona per fet que la dreta hi passarà per sobre i potser falta doncs, que la gent també vagi a votar, no? O la idea, si més no, la intenció de voler que les coses puguin canviar i anar cap a millor. És a dir, hi ha com una certa desafecció també per la part de l'esquerra, no? Dels votants de l'esquerra, que potser perquè han vist que no han passat coses o tantes coses com havien de passar i potser diuen, doncs mira, si no ha passat, doncs ja ho estem perdent tot, no?
2: Exactament. Jo crec que aquesta és la conseqüència de com, bueno, que els partits polítics no hagin garantitzat realment els drets i les condicions de vida de la gent. Però, alhora, jo et diria, el que et deia abans, passi el que passi a les eleccions, jo crec que el que hem de fer com a gent que estem preocupada per la situació, per l'habitatge, és organitzar-nos en els sindicats, organitzar-nos en les organitzacions de classe, afiliar-nos, participar de les assemblees, engruixir al final aquesta força que tenim com a classe treballadora, però perquè és el que hem vist i és el que hem de fer, perquè sabem que els partits polítics d'esquerra no s'atreviran a trencar amb aquest negoci, amb el negoci immobiliari, perquè hi ha massa interessos. Vull dir, l'altre dia no sé quines dades eren exactament, però veiem com els diputats són un gran percentatge rendistes. Vull dir, al final hi ha molts interessos al mig. I els partits d'esquerra, sigui el PSOE o a l'esquerra del PSOE, no s'atreviran, no estaran disposats a tocar aquest monstre. Per tant, qui hem d'estar disposats i qui hem de lluitar pels nostres drets som la classe treballadora. Llavors, de cara a les eleccions, jo no crec que és el que et deia, no hem de seguir dipositant les nostres esperances en cap partit. I això, hem de seguir organitzades. Evidentment, sí que hi ha en joc els nostres drets polítics, el dret d'estar organitzades, vull dir, el context canviarà segons el que surti, de poder seguir fent política, de poder seguir fent sindicalisme, però passi el que passi, crec que la resposta no ha de ser com un 15M, fer un altre partit polític que veiem com què és el que ha fet durant aquestes últimes dècades i l'alternativa a tot això és pues, el sindicalisme d'habitatge i això, estar organitzades.
1: Ara parlàvem d'aquestes mobilitzacions i una de les mobilitzacions físiques o que més estem veient són aquestes acampades a Madrid i a Barcelona, que ha tornat a posar un altre cop la protesta al centre. Aquestes mobilitzacions creus que duraran i s'allargaran en el temps? És a dir, venen com per quedar-se? O creus que això acabarà passant? Perquè és una mica el que manté en part una mica la flama d'aquesta mobilització de manera més visual, no? Aquestes acampades creus que tenen com continuïtat en el temps?
2: Jo crec que el tema de poder sostenir una acampada és molt complicat, perquè al final la gent que està és molt desgastant i vull dir, crec que és un èxit que la gent estigui disposada a acampar dies i setmanes per qüestions com aquesta, però crec que hem d'anar més enllà. Mm-hmm. Vull dir, no només ens hem d'acampar les setmanes que faci falta, sinó que hem de canalitzar tota aquesta mobilització i tota aquesta ràbia, no?, que al final la gent sent i que és el que ha mogut a les persones a poder acampar, sinó que hem de canalitzar tot això en algú organitzat, en algú que es mantingui en el temps i en algú que pugui donar resposta al context que estem vivint.
1: Mm-hmm. Clar, amb tot això el que estem vivint, i parlàvem del cas de l'americana, però és veritat que aquí al Maresme o al Baix Maresme tenim situacions aquestes gairebé a diari o setmanals, mm-hmm. no? Que és una cosa que passa, és a dir, no és l'excepció, sinó que és el pa de cada dia, no, això?
2: Sí, de fet, just, no sé si dos dies després o la setmana següent del desnonament de la Mari Carmen, a Mataró desnonaven a una família, ara no sé de quantes persones, amb tres menors, amb dues persones amb discapacitat, i o sigui, jo crec que ens quedem gelats de veure com després del que va passar amb la Mari Carmen segueixen passant aquestes coses sense cap repercussió i sense, bueno, sense cap resposta, no? Uh-huh. I bueno, és el que et deia, tot i que al desnonament de la Mari Carmen es mobilitzessin centenars de persones, la van acabar desnonant. Evidentment, després sí que hi ha hagut una resposta i tot el que sigui, però crec que hem de ser realistes en quina és la situació, no? O sigui, la força que fa falta per poder aturar aquests desnonaments, per poder moure el taulell i que es moguin certes cartes per poder aturar els desnonaments, però anar més enllà, no? Hem d'aturar els desnonaments, hem d'aturar tots els desnonaments, però hem de poder garantir que la gent pugui accedir a un habitatge.
1: Mm-hmm. Amb això que ens deies, i ara hi pensava, perquè és veritat que, doncs, ho hem estat comentant, hi ha posicionaments molt diversos i molt diferenciats, no? Però hi ha una part que a mi em preocupa especialment, que és com la gent que hi està en contra, és a dir, que inclús passen per

0: no? Em costa com posar-me com a l'altra banda i creure que hi hagi gent que públicament, no la portes cap endins, sinó públicament, i vagi en contra d'això, no? I que vagi en contra del dret col·lectiu, no? I d'uns serveis que tots mínimament hauríem de tenir garantits, no?
1: Sí, sí, jo també m'esgarrifo molt amb tot això. Bueno, i al final jo crec que és el que et deia, la conseqüència de com els partits polítics d'esquerres no han pogut solucionar res, doncs la resposta a la gent és passar-se a l'altra banda, no? I concebre's a un mateix com algú que potser estaria més a prop de tenir propietats que de ser desnonat, quan és totalment el contrari.
0: Totalment,
1: perquè
0: sí, sí.
1: Veiem com molta d'aquesta gent, molta d'aquesta propaganda ve de gent que és clarament de classe treballadora, però és que jo crec que és el missatge que ha calat i les idees reaccionàries dels partits polítics d'esquerra i de dretes, uh-huh. I d'extrema dreta, no, pues, com a tothom li està passant el mateix, no? Com retrocedim en drets, retrocedim en condicions de vida, llavors hi ha dues respostes aquí. O bé ens organitzem per plantar cara i per poder, des de nosaltres, des de la classe treballadora, donar resposta a tot això, o la resposta reaccionària, no? La resposta de tancar files, de dir habitatge pels nostres, els immigrants són el problema de tots els nostres problemes, no? No? I hi ha com aquestes dues respostes. Llavors jo crec que molta gent, bueno, és el que estem veient, com la gent està adoptant cada cop més les idees reaccionàries, inclús la classe treballadora, molta gent cada cop més està adoptant aquestes idees, però també veiem com tots els partits polítics estan cada cop més decantant la balança cap a aquest tipus d'idees.
0: Doncs, Georgina Luna, gràcies per acompanyar-nos avui al Col·lectiu en Xarxa per fer aquesta conversa i veurem cap a on va tot plegat, si la cosa va millorant a poc a poc. Moltes gràcies per haver vingut.
1: Moltes gràcies.
0: Nosaltres ens acomiadem fins la propera setmana. Avui us recomanem aquesta cançó, aquesta versió de Què volen aquesta gent del grup Declivi. Tornem la setmana que ve amb moltes més coses per explicar el Col·lectiu en Xarxa. Que vagi molt bé.
2: Col·lectius en Xarxa.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar.
3: En Radio Montornès.

0: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: Tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Las Mañanas de Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. La ministra de Defensa, Margarita Robles, serà la número 2 de Pedro Sánchez a les llistes del PSOE per Madrid per les eleccions estatals el 29 de novembre, mentre que el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, serà el número 3. Ho han confirmat fons del partit. L'agrupació provincial de la capital espanyola es reuneix aquest dimecres a la tarda per configurar les paperetes que presentarà tant el Congrés com el Senat. Es preveu que les llistes es ratifiquin aquest dissabte en el Comitè Federal a la localitat madrilenya de Fuenlabrada. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat a la Comissió Europea que mobilitzi ajudes extraordinàries de la Reserva Agrícola Comunitària pels agricultors i ramaders. Illa s'ha reunit al Parlament Europeu a Brussel·les amb representants del Comitè d'Agricultura. El cap de l'executiu català ha traslladat als eurodiputats les preocupacions de la pagesia coincidint amb les protestes del sector.
3: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1. Missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I el tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions, les regions hem de tenir un paper en el marc financer plurianual. No pot haver-hi una recentralització de competències en els estats.
2: Avui uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu de Catalunya, segons el sindicat, les xifres d'Unió de Pagesos, han protestat al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 20 i 25 anys acusats de sostreure 500 metres de cable de coure de la línia ferroviària entre Lleida i Tarragona a l'altura del quilòmetre 22,8, al terme de Juneda. L'avís es va rebre dissabte a les 2:50 minuts de la matinada i el robatori va afectar elements essencials per al funcionament dels sistemes de senyalització i va provocar una afectació greu a la infraestructura ferroviària que va causar alteracions en els sistemes de seguretat i també de senyalització. Sant Feliu de Guíxols projecta un espai de creació artística a l'antiga fàbrica de Can Rosselló. L'Ajuntament ha cedit els terrenys a l'entitat cultural que s'encarregarà de la reforma i la gestió. L'objectiu és que esdevingui un punt de trobada estratègic amb la cultura com a element motor. El projecte de rehabilitació de la fàbrica té prop d'un pressupost de 3 milions d'euros i l'Ajuntament n'aportaria 1,5 milions.
1: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Amb vosaltres, nosaltres sí som el millor tàndem.
3: Per moltes coses que ens passin que no cali mai, som el millor tàndem, l'equip ideal.
2: Us esperem cada tarda a les 5 per compartir l'actualitat i les seccions més divertides de Ràdio Montornès a la intersecció.
4: El millor tàndem som tu i jo, no, Mireia?
2: I tant, Sergi, tu i jo som l'equip ideal.
3: Som el millor.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
5: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
6: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Avui s'ha fet públic la primera enquesta del CIS de la convocatòria anticipada d'eleccions generals. El PSOE guanya 3 punts i se situa 12 d'avantatge respecte al PP amb un 34% d'intenció de vot. Els populars perdrien 3 punts respecte a l'últim sondeig i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt, fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3%, en perdria 6. Esquerra seria la sisena força a l'Estat amb un 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb el 39,4% dels vots, mentre que PSOE, Sumar i Podem assolirien entre els 3 el 43,2% dels sufragis. Precisament parlant en relació a la fragmentació del bloc progressista, el politòleg i analista de dades Xavier Calafat alerta que pot passar una important fractura electoral, sobretot a les demarcacions petites. Segons Calafat, es podrien perdre la meitat dels escons si les esquerres van en llistes separades. Són declaracions a la xarxa.
3: Si l'esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, en els mateixos resultats, perdre la meitat d'escons, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba a aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta i el cost electoral és enorme per aquesta esquerra. Parlem de, quan fem les estimacions de les enquestes, parlem de la meitat de la representació en escons, no?
2: Per cert, que guanyem Badalona, ha escollit l'activista Marcel Vivet com a candidat a l'alcaldia badalonina a les eleccions municipals de maig de 2027. La formació ha presentat aquest dimecres la candidatura en un acte al Parc de Calarnús i ha apostat per un relleu generacional després de l'etapa encapçalada per l'exalcaldessa Dolors Sabater. Vivet, badaloní i professor de secundària, va ser condemnat a 5 anys de presó per la protesta Holi contra el sindicat policial Jusapol el 2018 i més tard va ser amnistiat. I la Diputació de Barcelona ha explorat aquest matí les potencialitats de la IA a l'àmbit de la gestió de municipis i ciutats. Ho ha fet en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal que s'ha fet sota el títol Innovació a la comunicació pública local. La jornada, això sí, ha deixat més preguntes que respostes. I les novel·les d'ambientació històrica triomfen entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planetes. El guardó enguany, amb rècord de participació, 1.424 novel·les.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
2: L'entenament humà, un cop ha adoptat una opinió, atrau totes les altres coses perquè li donin suport i hi concordin. Això ho va escriure Francis Bacon fa més de 400 anys. Bacon no deia que els pensaments atraguessin diners, salut o èxit. Advertia que, quan creiem una cosa, la nostra ment busca proves que la confirmin. En psicologia en diuen biaix de confirmació. Si ens hem comprat un model de cotxe, només farem que veure aquell model per tot arreu. Us sona això? Avui, però, no parlarem d'aquest biaix natural que tots tenim, encara que alguns estiguin temptats a confondre-ho. L'any 2006, un llibre i una pel·lícula documental van prometre revelar un secret suposadament conegut per algunes de les persones més poderoses de la història. Un secret capaç de transformar la salut, els diners, les relacions, la feina. La idea era senzilla. Els nostres pensaments atrauen allò que ens passa. Si penses en abundància, atrauràs abundància. Si visualitzes l'èxit, l'èxit arribarà. Si dones les gràcies abans de rebre, l'univers entendrà que la comanda ja està feta. És l'anomenada llei de l'atracció. Una mena de servei de missatgeria còsmica. Tu fas la comanda i amb el pensament i l'univers, tard o d'hora, te l'haurà de portar. És el globo dels desitjos, vaja. El problema és que no hi ha número de seguiment del paquet. I si no arriba, sovint et diuen que és perquè has dubtat o no ho has desitjat prou o has vibrat massa baix. El secret, de Rhonda Byrne, es va convertir en un fenomen mundial i va popularitzar una idea molt seductora, que podem transformar la realitat canviant simplement la nostra manera de pensar. I és cert que els pensaments influeixen en nosaltres. Ho deia Bacon. Les expectatives poden modificar la conducta. La confiança ens pot ajudar a actuar. I tenir un objectiu clar pot fer que detectem oportunitats. Però una cosa és influir en les nostres decisions i una altra és creure que pensar substitueix actuar, que visualitzar és suficient o que l'univers ens deu una recompensa si mantenim l'actitud correcta. Aquest és el perill del camí fàcil. Pot fer-nos esperar en lloc d'actuar, ignorar obstacles reals i assumir que si fracassem, la culpa és nostra per no haver cregut prou. Avui parlarem de pensament positiu, visualització, autoajuda, biaixos mentals i promeses còsmiques. Ens preguntarem per què aquesta idea resulta tan atractiva, quina part pot ser útil i en quin moment l'optimisme es converteix en pensament màgic, passivitat o culpa. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on enviem missatges a l'univers, però, per si de cas, també hi adjuntem el currículum. Comencem!
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
2: I avui, doncs, per començar, com sempre, saludem el nostre divulgador de capçalera, geòleg, professor, promotor de geòleg.cat, Jordi Vilà. Jordi, com estàs?
3: La Terra no és plana. La Terra no és plana.
2: Com?
3: La Terra no és plana.
2: Què?
3: La Terra no és
2: plana. Què dius? Jordi, què dius?
3: No, és que estava pensant molt fort, en veu alta, fins i tot d'avui sigui el capítol de La Terra no és plana. Avui parlarem segur, perquè ho estava pensant molt fort. He alineat els astres, l'univers vibra en mi. Sé que avui fem el capítol de La Terra no és plana.
2: Ja em sap greu, eh? No sé si potser no has vibrat prou bé, però no tinc gaire clar que sigui el moment, eh? Avui hem quedat que parlaríem del secret i de la llei de l'atracció, tio. Saps això de...
3: Quan ho veu parlar, això?
2: Bueno, ja... L'altre dia vam fer un... Bueno, ens vam trobar i ho vam decidir-ho, sí. Te'n recordes?
3: Ah. Sí. No, hi era pas, jo.
2: Però bueno, em sembla que sí que hi eres. Jo crec que t'estàs desmemoriant. En tot cas, no t'has alineat gaire bé els...
3: No sé.
2: Em sembla que no vibres prou bé. Però hem de parlar del secret. No t'ho has preparat, això?
3: No. Bueno, jo et diré el que sé. Si s'ha de fer, es fa.
2: Tu sempre en saps. Per tant,
3: sí,
2: escolta,
3: plena confiança. Pensaré molt fort ara sobre la llei de l'atracció.
2: Segur que
3: té. I ja més o menys, ja m'està venint.
2: Veus? Ja sabia jo que si rascaves una mica, trobaríem. Va,
3: sí.
2: Què ens en pots dir?
3: Mira, la llei de l'atracció defensa que els pensaments i les emocions que nosaltres tenim emeten una espècie de freqüència que se sincronitza amb l'univers. I aquest univers en retorna aquests pensaments de forma tangible. Vale? Uh-huh. És a dir, que si nosaltres, per exemple, penso molt fort que vull molts diners, uh-huh, l'univers em tornarà diners. Clar. Penso molt fort que em vull curar, l'univers em curarà.
2: O sigui, es materialitzen les coses. I si penses molt fort, això és el que diu la teoria de Byron, eh?
3: I tant. Els pensaments positius em atrauen, per exemple, salut, diners, relacions, oportunitats. Però aquí hi ha una cosa perillosa, eh?
2: A veure.
3: Que els pensaments negatius m'atraurien al contrari. Desgràcies.
2: Clar, clar. Teoria
3: home,
2: sí, no?
3: Tant has d'estar sempre content, sempre alegre.
2: Sí, quan sempre has de desitjar coses bones. Sempre has de desitjar coses bones i concentrar-te molt en coses bones, no?
3: Exacte, exacte. I aquí ho has de fer d'una manera especial. Són tres passos molt concrets, eh?
2: A veure.
3: Primer, has de demanar què vols. O sigui, per exemple, vull fer el capítol de la Terra no és plana i per això m'estava concentrant tant.
2: Sí, vale. Sí.
3: Demano el que vull, ho penso.
2: Sí.
3: Després, crec que ja ho tinc. Ara, avui ho fem, eh? Avui el farem, el capítol.
2: I després... Però el cas que no, però bueno.
3: Bueno, és igual. Imagina que m'hagués sincronitzat bé.
2: No ho has fet, alguna cosa ha fallat.
3: No ho he fet. I després, per últim pas, és rebre-ho. Eh? Sentint,
2: val.
3: Actuant, com si ja ho tinguessis.
2: Ah,
3: és a
2: o sigui,
3: dir...
2: Has d'imbuir-te tant d'aquesta realitat, no?
3: Exacte.
2: L'has de sentir.
3: Exacte. Sí. Això és... Però bé, no, ja ho saps, eh? El secret, tot i que es diu el secret, perquè és com una espècie de recepta per poder ser ric, per exemple, no és ni un secret, ni tampoc és una idea nova. Tot i que el moviment espiritual que es diu New Thought, que serien les noves idees, els nous pensaments...
2: Em va sortir una corrent, eh, d'això, diguem?
3: Sí. I aquesta corrent, tot i que diu això, doncs és una corrent de noves idees, nous pensaments, un secret, tot això és del 1800.
2: Uh-huh.
3: És de primeres de...
2: és de molt abans del llibre, doncs.
3: Sí,
2: sí, no
3: tant,
2: sabia, això,
3: i tant,
2: no
3: i tant. Llibre i pel·lícula el van, ja ho has dit molt bé, en la introducció va popularitzar Rhonda Byrne. Tinc un anglès fluid, em diuen a mi.
2: Molt bé, sí, excel·lent.
3: Sí, però el primer que ho va fer, diguem que és l'ideòleg, era Phineas Quimby. Pots imaginar que Phineas, amb aquest nom, és un senyor antic.
2: Sí, no sona nom gaire modern. Bueno, ara tot torna, diguem, però potser...
3: Exacte. Doncs Phineas Quimby era un senyor que va néixer el 1802.
2: Ah, déu-n'hi-do.
3: Ara és considerat el pare intel·lectual d'aquest moviment. I després hi ha molta altra gent que ha anat escrivint sobre aquest moviment, perquè realment hi ha molta gent que es creu. Pensant molt fort, les coses s'aconsegueixen. Hi ha molta psicologia aquí darrere.
2: O sigui, no ho va inventar realment aquesta senyora, la que va fer famosa i que segurament devia fer prou cèntims, perquè ell us devia desitjar molt, que volia molts cèntims, potser, no sé.
3: Aquesta senyora realment ha pensat molt fort i ha guanyat.
2: Va vibrar molt bé, no? Segurament.
3: Va vibrar molt fort.
2: Mentira, eh?
3: Sí, sí, ha repassat tots els autors, n'hi ha moltíssims del segle XIX, des de principis del segle XX també, i tots són anglòfons, no hi he trobat cap francès, és més, no sé, és una dada per dir. Només hi ha un senyor que es diu Napoleon Hill, però Napoleon és anglòfon.
2: Napoleon Hill,
3: bé, sí, només era per constatar que no hi havia francesos aquí. No, però bueno, sí, s'ha de ser, s'ha de mirar aquestes coses, són dades, són
2: sí,
3: dades.
2: Sí, sí, incontestable.
3: Sí, sí, doncs... diu que és una llei científica, no? La llei de l'atracció. És una llei. Quan entres en els terrenys aquests de ciències, ja saps que si comencem a posar noms de científics aquí al mig, ciència, llei, quàntica, perquè també s'hi barreja la quàntica, per aquí al mig.
2: Home, ja m'estranyava.
3: Doncs sí, aleshores, quan li poses tots aquests elements, el que fas és vestir una cosa que no deixa
2: fas
3: de ser
2: intenti...
3: ciència.
2: Intenti sonar solvent, no? Perquè li atorguem condició d'autoritat a la ciència, no?
3: Exacte. Clar. Sempre per això es mal utilitza el nom de la quàntica o el nom de la ciència. Uh-huh. L'únic que fas posant aquests noms és fer-ho potser un pèl més difícil de rebatre,
2: clar,
3: no? Perquè,
2: però no...
3: O també vestir-ho d'una manera perquè les persones que realment no saben què és la quàntica, doncs aleshores pensin, uau, escolta'm, que això són paraules majores, eh? Cuidado.
2: Segurament difícil de falsar, però al final... Això s'ha de demostrar en proves, no? Empíriques.
3: Exacte. I aquí, per exemple, si tu estàvem dient de vibracions, freqüències i coses d'aquestes, no? Aleshores, com es mesura aquesta freqüència?
2: Clar.
3: La mesura. Quina màquina tens per dir? Ja, no sé, vas a tants hercis.
2: Clar.
3: No? És a dir, hi ha una maquineta que digui ara està sincronitzat. No, no,
2: clar, llavors, si no, què estem parlant? D'una intuïció. Jo crec que vibres a una determinada freqüència. A més, què significa exactament això? Quina conseqüència té, no?
3: Exacte. Bueno, quan vibres a la freqüència bona, ho saps perquè et passa allò que volies.
2: Ah, entenc. Clar.
3: Perquè si no et passa, no vibraves.
2: Llavors jo no dec vibrar mai gaire, però està bé.
3: No, sí, amb algú vibres, tu. Algú sí.
2: Tot, no sé, bueno. Tot és molt difícil. Sí. Però en tot cas, la qüestió és que, de moment, cap teoria avala això i dius que ve del segle XIX, no? I que deu haver pres diverses formes, diversa literatura, no?
3: Sí, i a partir de, per exemple, els primers pensaments, aquest senyor en Finès promovia el pensar fort d'aquesta manera quan tenies una malaltia.
2: Ah, val.
3: És a dir, jo em curaré, jo sóc optimista, una malaltia,
2: perquè,
3: a veure...
2: Perquè una cosa és això i l'altra és una mica de... Tots sabem que si les coses no van gaire bé, si t'ho prens amb certa lleugeresa, potser és més fàcil de que passin, no? Si ho encares amb optimisme, les coses poder passen millor, no?
3: A veure, hi ha moltes coses que potser també et predisposen aquí. Ja entra la psicologia humana. Si tu vols 10.000 euros... per exemple, posa un altre exemple. Mira, vull comprar un cotxe vermell. I ara pensaré molt fort en cotxes vermells.
2: Sí, què et passarà al principi?
3: Durant el teu dia, quan et passegis pel carrer, només veuràs cotxes vermells.
2: Sí.
3: Vale? Tindràs aquí un biaix, tindràs, o sigui, estàs focalitzat en un tema en concret. Aleshores, a tu et sembla que han aparegut cotxes vermells així de sobte i n'hi ha més del compte i més de l'habitual, no?
2: Com que l'univers conspira a favor teu, també, no? És a dir,
3: exactament.
2: I tu també ho has atret d'alguna manera, no?
3: Sí, com que he pensat molt fort en això, doncs ara avui en veig molts.
2: Clar.
3: O per exemple, dir, oita, l'altre dia vaig pensar amb l'Albert i em va trucar, que no em truca mai, per cert.
2: Ai,
3: trucat
2: és
3: mai.
2: Que a vegades aquest noi...
3: Ara que... Truca per demanar diners i prou.
2: Ah, sí?
3: Bueno, sí.
2: Doncs, a mi no, però bueno, en fi. Ja sap que jo no en dec tenir, per això que és...
3: Sí. Però mira, l'altre dia penso amb l'Albert i em truca.
2: I et va trucar, clar. Llavors vol dir...
3: Clar, és l'univers, això.
2: Que el vas atreure, no?, d'alguna manera.
3: Sí,
2: estem parlant d'això, o sigui que tot està en el terreny aquest...
3: Sí. Però, bé, bueno, aquí és aquell teu viatge psicològic que digui, a veure, has pensat en l'Albert en aquell moment, però potser he pensat en 200 persones durant tot el dia i mira, ha coincidit.
2: I no m'ha trucat pas les altres 200, m'ha trucat aquest.
3: No,
2: però...
3: i a més això passa molt poques vegades, o sigui que al final no deixa de ser una mica d'estadística. Fas una mica d'estadística i ja ho tindries, això. Doncs va per aquí, o sigui, és podríem dir-ho de manera... És autoajuda, pràcticament, aquest corrent. És a dir, és pensar en positiu. I sí que és veritat que si tu penses en positiu una cosa, estàs més predisposat a poder-la fer.
2: Clar.
3: I que et surtin, no diré bé les coses, perquè poden sortir bé o malament, però la teva ment et predisposa ja més a poder fer o a cometre més risc per poder fer aquella cosa.
2: Té molt més d'això que deies, no? De psicologia i de
3: sí, és clar.
2: D'això que no pas de res paranormal i que no hi ha
3: però
2: cap garantia de tot això, no?
3: No, i tant. Però això sí que s'ha de deixar clar, per exemple. Pensar molt fort que et curaràs no et cura.
2: Ni que et farà ric, segurament, no?
3: Segurament.
2: Has de posar-te a treballar perquè això passi, d'alguna manera.
3: Sí.
2: Has de fer coses.
3: Aquí hi ha molts que quan, clar, com que ets pobre, doncs és que no penses...
2: És que vols ser-ho.
3: És que no ho fas prou, saps?
2: Clar, és a dir, culpabilitzar el que hi ha pobre ja està fotut, diguem, a sobre.
3: Ah, exacte.
2: Escolta, ara jo estava passant molt amb l'Albert, m'estava concentrant molt, des de que me n'has parlat, i pensava, aviam si podem passar de les freqüències de l'univers als mecanismes del cervell, també, una mica,
3: Sí.
2: I no sé, Albert, hi ets per aquí? Hi ets,
4: hola.
2: Albert Palou, hola, biòleg i comunicador del Centre Beta, estàs per aquí?
4: Sí, hosti, estava desitjant enormement fer aquest programa, és curiós.
2: Veus? És que ens estem concentrant i estem fent que vibri tot molt fort al nostre
3: voltant. O sigui que has vibrat més tu que jo.
4: Molt. Una cosa de terrible.
2: Quin tip de vibrar, al final. No ens tocarà la roba o el cos, que diu
4: aquell. Escolta, una cosa, ara us estava escoltant. Has fet servir l'expressió l'univers conspira.
2: Sí.
4: Per aconseguir... Això no l'heu esmentat, però una de les primeres persones que va popularitzar això, diguem, a la nostra època és Paulo Coelho. Això, aquesta frase és extreta directament d'un llibre famós seu, L'Alquimista, on ja posa aquest concepte de que si desitges molt una cosa, l'univers te la concedeix.
2: Ara resultarà que els últims que sabíem això de la llei de l'atracció érem nosaltres, tu. No pot ser.
4: Sí. En tot cas, Paulo Coelho és un autèntic mestre de generar frases èpiques. És l'autor d'aquella frase de si hi ha camions davant és que es menja bé.
3: Home, aquesta la conec. Sí.
2: Sí. També ho atreus, també, realment, sí, sí, sí, no és una manera no de treure bon menjar.
3: Aquesta era de Kennedy.
2: O de Churchill, jo crec que Churchill també passava per allà, en el seu moment. Bueno, escolta, Albert, i això de... Tu que sempre t'agrada tant submergir-te en el món de les publicacions científiques solvents i no tan solvents, n'hi ha de literatura científica sobre això de la llei de l'atracció o què?
4: Sí, m'ha sorprès perquè n'he trobat bastanta.
2: Oh, imagina't. Això vol dir que és una cosa que ha despertat molt interès, d'entrada.
4: Sí,
2: no?
4: Sí, sí. També et diré que de solvents, poques. Hi ha algun article solvent d'algú que més des de l'àmbit de la psicologia ha intentat estudiar aquest fenomen de que tenir un pensament positiu realment t'ajuda a ser més positiu. És una cosa que potser pot semblar molt òbvia, però bueno, que està bé estudiar els seus mecanismes. Però he estat rebuscant també per l'apassionant món de les revistes científiques de baixa qualitat o, en aquest cas, directament per les revistes científiques fake. Ja són aquestes coses que tenen aparença de revista científica, on hi han publicacions on, sense cap revisió, sense cap tipus de ningú que validi res, doncs es fan afirmacions i queda allà publicat i la gent hi arriba i a vegades es pensa que és exactament el mateix que una revista científica.
2: Sí, però si estem parlant d'aquest tipus de revistes que es compren també als quioscos dels aeroports, diguem-ne.
4: No, això, bases de dades penjades a internet com si fossin un... Però sí. Per exemple, he trobat una revista fascinant que es diu Neuroquantology.
3: Ui, ja sona bé, això.
2: Però això és una revista o és una publicació online?
4: Això és una revista científica fake. Sí, si algú troba articles del Neuroquantology, que no se'ls prengui gaire seriosament. Però clar, té l'aparença. I he trobat, per exemple, el 2025, o sigui, no fa gaire, hi havia un senyor que es diu Shabar Aslam, un advocat pakistanès.
2: Però és de veritat aquest nom, eh? Sí. Ok.
4: Va publicar un article que es deia La consciència importada i la llei de la ressonància.
3: La llei de la ressonància.
2: O sigui, hi ha una feina aquí, eh?
4: Sí, hi ha un curro. Llavors, aquí, això lliga molt amb el que explicava en Jordi, la hipòtesi central de l'article és que la consciència humana prové d'una font transcendent, metafísica, i que el cervell i el cor són els receptors d'aquesta font energètica i que, per tant, els pensaments que tenim poden ajudar a modificar el camp quàntic local, o sigui, la realitat del teu entorn. O sigui, ja estem en aquell punt de barrejar la física quàntica, com que la gent no l'acaba d'entendre...
2: El que deia abans.
4: Doncs bé.
2: Clar, que allà és passor. Si et submergeixes en l'espessor, el màxim que en trauràs és més espessor, realment. Gaire res en clar, oi?
4: Sí, aquí, si algú arriba mai a un article científic i té la teoria de que és una mica fake, per exemple, en aquest cas hi ha un munt de conclusions d'experiments que no ha fet. És una cosa que fa bastanta gràcia. Però, bueno,
2: I com arriba a conclusions d'experiments que no ha fet? Ell invoca experiments que no ha fet ell i que no existeixen?
4: Sí, exactament, sí, sí. Però on treu les conclusions? Aquí m'ha fet també lligar molt amb una cosa que explicava en Jordi. Ell fa la primera especulació sobre... si les emocions vibren a freqüències concretes, doncs, bueno, anem a veure cada emoció amb quina freqüència vibra. Llavors, per exemple, diu que la vergonya vibra a 20 Hz.
2: Però com sap que la vergonya vibra a 20 Hz?
4: No ho sé, perquè no explica cap forma de mesurar-ho.
2: D'acord.
3: Sí, està bé.
2: Allò que deia en Jordi abans, de que quina és la màquina que mesura amb quina freqüència vibres tu.
4: Sí,
2: no?
4: Sí. Doncs la vergonya vibra a 20 Hz i l'amor vibra a 500. Una cosa més potent.
2: Jo espero
3: home,
2: que algun oient...
3: Vibra més.
2: Espero que algun oient de La Terra No És Plana ens aporti llum sobre aquestes coses. Sí. Estic seguríssim que hi ha algun oient que sap de què va això, que s'ha especialitzat i que haurà agafat un mesurador i ens dirà, sí, home, sí, és que no hi enteneu res, sou una colla de descreguts provincians, no hi enteneu. La màquina es diu no sé què i la podeu comprar a l'Amazon o al Chain, on sigui.
4: No, ostres, això no passa mai.
2: Oh.
4: Bueno, en tot cas... L'article és bastant lamentable, però n'he trobat de pitjors.
3: Sí?
2: A veure...
4: He trobat un article titulat La llei de l'atracció en acció, la manifestació activa del poder del pensament.
2: Caram.
4: Publicat per Purnima Arora i 10 persones més, però no, són noms molt complicats, de l'Institut de Ciència i Tecnologia Oriental de Bhopal.
2: Home, però això sona molt seriós.
4: Sí, 2026, eh? Una cosa...
2: Candent.
4: Com funciona la llei de l'atracció i, el més important, et diuen com evitar errors i posa exemples de personatges famosos que l'han seguit.
2: A veure, aviam.
3: Bé.
4: O sigui, parla dels casos d'Oprah Winfrey, de Jim Carrey, de Lady Gaga i de Will Smith, que se suposa que han fet servir la llei de l'atracció, tal com diu ell, per aconseguir el seu èxit.
2: Però els han entrevistat, també,
4: No, bueno, fa uns reculls de coses que ha trobat. Aquí el problema d'aquest article és que no, només inclou casos de gent que ha triomfat. No hi ha...
2: Ja.
4: No sé.
2: I els que no,
4: que no hagi triomfat.
2: Clar.
4: Aquí m'ha fet gràcia perquè fa una recomanació molt important que diu que quan estàs fent servir la llei de l'atracció, la negació no funciona.
2: A veure, què vol dir això exactament?
4: O sigui, imagina't que que estàs menjant un fricandó.
2: Sí, va.
4: I vas vestit de blanc i no et vols tacar.
2: Uh-huh. Ah, ja veig.
4: La llei de la no et serveix de res anar pensant no em tacaré, no em tacaré, no em tacaré, no em tacaré.
2: Ja.
4: Això no serveix, ho estàs fent malament.
2: Clar.
4: Has de pensar, quan acabi el dinar la roba estarà neta. Quan acabi
2: has de positiu, has de fer positiu.
4: Sí.
2: Ah, esclar, esclar, sí, val. Ara ho entenc. Que... Ah, ara s'explica per què sempre acabo tacat.
4: Clar.
3: Però si això ho és, perquè si ho has d'anar combinant, anar pensant així fort i després parlar amb la gent que tens allà, sí, però vull dir, no acabes de pensar mai bé. No vibres mai bé.
4: No,
3: si has d'estar en silenci, has de menjar en silenci.
2: Clar, és que hi ha un mètode, però que s'ha d'estudiar, jo entenc. I què més? O sigui, que la negació no funciona.
4: No funciona. No, vull dir que ja podeu provar-ho. Llavors, he trobat un altre que dona més pistes de com fer-ho, i és una mica més exacte. És un article titulat Guia comprensible per tornar els pensaments en realitat.
2: Però aquest és un altre article? Ja sí, no és sí, aquesta sí.
4: És un article publicat a la International Journal of Science, Architecture, Technology and Environment, l'any 2026.
2: També és
4: tinc
2: nou,
4: sospites de que és una broma, perquè l'autor es diu Regish.k, que és el mateix nom que un autor un personatge de Big Bang Theory. Però bueno, aquí et recomana que les coses que has de fer és escriure 55 vegades l'afirmació 5 dies seguits. I que això és el que farà que passi.
2: A veus? Perquè...
3: Jo ho provaré.
2: Però hi ha, és a dir, hi ha algun tipus de conclusió, d'algun contrast que s'hagi...
4: Sí, tot es basa en unes declaracions de Jim Carrey.
2: Ah, torna a sortir Jim Carrey, aquí veig que
4: sí,
2: és recurrent.
4: Jim Carrey, que es va estar 55 dies escrivint ell un xec a nom seu de 10 milions d'euros, de dòlars.
2: Ah, cada dia.
4: Sí, sí. I que l'èxit de Jim Carrey professional és perquè va seguir la tàctica d'escriure durant 5 dies 55 vegades un xec de 10 milions de dòlars.
2: Però quina feinada.
4: Ja està. No hi ha cap bibliografia més a l'article.
2: Però no parlen amb ell, no?
4: No.
2: O sigui que igual...
3: Bueno, la mostra és curta.
2: Bueno, curta i que no parlen amb ell. O sigui que ni tan sols com a testimoni primer el fan servir. No sé, una mica sospitós tot plegat, no? No sé, és estrany. Jordi, abans també parlaves tu de... una mica això de la psicologia positiva o de l'optimisme, no?
3: Sí.
2: Segurament això de la llei de l'atracció té més d'això, no? Que ja ho dèiem abans, que de res més, no?
3: Exacte, simplement és optimisme pur i dur i ja et deia això. Si una persona t'ho explica, el que està fent és autoajuda, és aquest llibre d'autoajuda, eh?
2: Clar.
3: Però mira, tornant als estudis, ara te n'explico un de seriós que van dur científics. Van agafar tres mostres de nord-americans, un total de 1.023 participants. Que són
2: Déu-n'hi-do, és una mostra xula, eh?
3: Exacte. Més d'un terç, atenció, tenia algun grau de creença sobre la llei de l'atracció. Més d'un terç, eh? O sigui, més de 300 participants. Tenien un cert grau de creença. Els que eren creients de la llei de l'atracció es percebien ells mateixos com a més exitosos que els altres.
2: Ah, veus?
3: Bé, és optimisme,
2: perquè ells
3: això.
2: Vibraven allò, no? Que es veien concentrat i... Jo he pillat el truco, no?
3: Sí. No, clar. Jo soc més exitós que tu perquè ho estic fent bé.
2: Clar,
3: no.
2: clar.
3: Sí. Però si després miraven els científics objectivament el seu nivell,

0: mica.
1: O sigui, és clar, dir, però també sí. És curiós, no? És com, com que contrasta, perquè és veritat que sí, també es diu aquella dita tan catalana del qui no arrisca no pisca, i per tant, si no arrisques és molt difícil tenir èxit. Que curiós que els que arriscaven més també tenien un historial, evidentment, un historial més de fallides, però que en canvi no sortissin com a més exitosos.
0: Ja. És curiós. Vull dir, aquest optimisme o aquesta manera de creure que és un agent extern el que t'està dictant el teu porvenir... Et predisposa el risc. Ja ho trobo lògic, això.
1: Perquè tens un coixí i passarà el que hagi de passar. No?
0: És que, vull dir, el que passi és l'univers que m'està dictant el seu camí, ja està. Després hi ha un altre experiment molt, molt interessant, que es diu l'experiment de jo sóc una persona estimable. En aquest experiment es va demanar als participants que repetissin aquesta afirmació positiva.
1: Com un mantra, no? Com un anessin repetint.
0: Jo sóc una persona estimable. Sóc una persona estimable. Moltes vegades i molt seguit. Saps què va passar?
1: A veure.
0: Les persones amb una autoestima baixa no només no van millorar, sinó que van acabant-se sentint pitjor.
1: Ah, fixa't.
0: Sí.
1: Clar, jo anava a dir, i els altres es devien disparar.
0: Les persones amb una autoestima alta... Només va notar una petita millora.
1: Ja.
0: Això sí. També és normal si tu estàs en un moment de baixa moral, no?
1: Clar.
0: El que haver de repetir aquest mantra, al final, no, jo diria que no t'ajuda gaire, no?
1: I al revés, perquè et vas recordant a tu mateix que realment no estàs bé.
0: Sí, el cervell activa el departament intern de verificació de dades i et diu, no, tu no ets estimable. Què has de ser estimable?
1: Què dius? Va, tira.
0: Sí. Però mira, hi ha més gent que sent optimista ha aconseguit coses molt interessants. I aquí un d'ells és David Schremer. Saps com meu?
1: No, molt bé.
0: Anglès fluid, eh?
1: L'accent que és excel·lent.
0: Sí, David Schremer surt al secret, surt en el documental, eh? Sí, i és formador d'inversors i especialista en riquesa, eh? Imagina't denominar-te especialista en riquesa.
1: Sí, home.
0: Ell té una habilitat especial. No només sap molt d'inversions i és especialista en riquesa, sinó que ell s'hi pensa molt fort per trobar aparcament.
1: Ah, mira, això molt interessant, eh? Molt, molt interessant. Sí. I això
0: jo
1: és una cosa que...
0: Jo conec gent, eh? Així.
1: Necessito aquest truc.
2: És bastant pràctic, això. M'interessa bastant, eh?
1: Necessito
0: una noia que conec, que es diu Ingrid, sempre troba aparcament i jo no.
1: Mira.
0: Imagina't, eh? Perquè sempre pensa que hi trobaré aparcament
1: allà
0: que l'Ingrid, i ho troba.
1: L'Ingrid utilitza el secret, la llei de l'atracció i
0: sense saber-ho.
1: Contrastadament.
0: Sí, però l'utilitza així de sense voler-lo utilitzar.
1: De forma natural, no? Ja
0: de forma natural, sí, implícita. Com també ho feia... Si ho recordes, un senyor que es deia Jorge Fernández Díaz.
1: Home, sí senyor, i tant.
0: Que tenia un àngel de la guàrdia,
1: que
0: tu te'n recordaràs... Sí, tu te'n recordaràs com es deia, perquè era un àngel de la guàrdia molt, molt concret.
1: Ja, home, és el Marcelo, eh?
0: En Marcelo, exactament. Sí. L'àngel de la guàrdia Marcelo l'ajudava a conduir i a aparcar també. També trobava aparcament. És una altra manera de portar-ho tot al mateix lloc, eh? Vull dir, no sortim d'aquesta espècie d'optimisme, però també d'aquesta espècie de... És l'univers qui em diu.
1: Clar.
0: L'univers
1: també és una manera de no ser tu responsable dels teus actes.
0: Ah, això també està bé.
1: No?
0: Uita, és que com que és vibre allò, doncs jo ja està. Vull dir, jo no...
1: És més, et diré. És una manera molt bonica de no apostar mai per la meritocràcia.
0: Exactament.
1: T'ho mereixes perquè ets tu, o perquè l'univers ha decidit que ets tu, no perquè t'ho hagis currat més o menys, no?
0: No, correcte. Sí,
1: clar,
0: sí.
1: Fixa't.
0: I després aquí hi ha una altra cosa. Heu dit que abans l'Albert ha dit el xec milionari de Jim Carrey, que va escriure 55 vegades. Doncs sapigueu que aquest xec el pots trobar per internet a la pàgina de secret.tv.
1: Ah, sí?
0: On hi ha un xec penjat en PDF que et diu literalment que tu t'has d'imprimir aquell xec, escriure el que vols dins d'aquell xec i que l'univers ja et pagarà.
1: O sigui, veure.
0: Vale?
1: Sí. O sigui, aquí en el xec... El tio tot obsessiu, en un brot clarament, una mica, perdó, no vull faltar a ningú, però va començar a escriure obsessivament i ara resulta que hi ha algú que ha fet un PDF perquè tots ho fem.
0: Sí, hi ha una web que es diu thesecret.tv i allà et pots descarregar el xec.
1: I no seria molt més rendible que busquessin els 55 xecs durant els 5 dies i els posessin a subhasta? Perquè segur que tindrien una sortida excepcional,
0: Ah, molt bé.

0: Però potser sí, eh? Però mira,
1: això sí
0: aquí
1: que seria
0: està molt
1: treure
0: bé.
1: els calés.
0: Sí, el xec està molt bé, eh? Simplement, aquí no et diu que l'hagis d'escriure 55 vegades, simplement et diu que l'has d'escriure i has de pensar-hi molt fort.
1: És que jo recordo, ja el secret el vaig llegir fa molt de temps, però el vaig llegir, de fet, és més, us diré més, confesso que me'l vaig comprar. El vaig llegir i sí que recordo que em parla d'això, d'un xec i que te l'has de posar a la paret, l'has d'enganxar
0: Ah,
1: i així el veus
0: exacte.
1: tota l'estona, eh? Sí, sí.
0: Sí. Doncs
1: No ho
0: és
1: vaig
0: aquest,
1: fer,
0: el
1: no ho
0: pots
1: vaig fer.
0: descarregar, eh? Bé, mira, saps qui és el pagador d'aquest xec?
1: A veure.
0: És l'univers.
1: Home, clar,
0: I el saps quin número de compte té?
1: Aviam.
0: Abundància il·limitada. Per tant, ja... Sí, és igual. Si tu ja
1: Tu
0: poses
1: tira, no
0: això,
1: passa
0: ja...
1: res.
0: Sí, no, no,
1: Sí,
0: tira,
1: sí.
0: demana, demana, tu demana. Tu demana.
1: Sí. És com el deute
0: Diu
1: dels
0: que no...
1: països.
0: Sí.
1: Tu tira.
0: També està barrat, eh? Quan un xec és barrat vol dir que
1: A
0: no...
1: sèrio, a
0: Que,
1: sèrio.
0: és sèrio, això, eh?
1: Només el
0: Que
1: pots
0: diu que
1: cobrar
0: no
1: tu,
0: és...
1: això.
0: Sí, i diu no negociable
1: Ah,
0: dins el
1: bueno.
0: barrat, eh? És a dir, no pots negociar. És allò. El que tu
1: Veus?
0: posis allà és el que hi ha.
1: Doncs
0: Increïble, no?
1: així... Així,
0: Sí.
1: jo crec que bueno, ja tindrem els espectadors imprimint xecs com si no hi hagués un demà. Albert, escolta, tu abans comentàvem el tema de la gent que hi barreja la quàntica en tot això, n'has dit algun, el Jordi també. N'hi ha algun de més concret que parli de la quàntica, d'aquesta literatura científica vinculada a la llei de l'atracció o què?
2: Sí, n'he trobat algun. Abans volia fer una contribució també de qualitat, o sigui, Marcelo va entrar a la vida de Jorge Fernández Díaz un dia a Las Vegas.
0: A Las
1: Com?
0: Vegas.
1: Ah, sí, és veritat. Jo recordo que ho havia dit, això, que ho havia
2: Sí, la
1: explicat, no? Sí, sí, sí.
2: primera vegada que va conèixer Marcelo va ser una nit a Las Vegas. O sigui, potser
0: Ha
2: estava ja...
0: de... Sí.
1: Confós, una mica
0: Algú
1: confós, aquest
0: va
1: home.
0: passar,
2: Sí.
0: eh? Algú va passar allà.
2: Va,
1: Una mica confús.
2: tornem a la física quàntica. Algun
1: Sí.
2: dia hem de fer un programa de física quàntica en general per explicar-ho mig bé, bàsicament perquè dubto que cap de nosaltres sàpiga explicar mig bé la física quàntica perquè
1: Estic
2: és molt
1: completament
2: complicat, però
1: d'acord.
2: bueno, podem intentar-ho. Però sí que he
1: Estic
2: trobat
1: completament
2: algun
1: d'acord.
2: article que relaciona llei de l'atracció i física quàntica. Abans n'he citat un que ho feia així una mica més indirectament, però un directament, un senyor Ivan Domushchev, qualificat com a investigador independent de Plovdiv, a Bulgària.
0: Vale, ja anem bé.
2: Té un article publicat a ResearchGate com a preprint. O sigui, ResearchGate és un lloc seriós. Passa que et permet publicar preprints, que són articles en els que tu pots compartir-los abans de ser validats i queden allà un temps penjats i alguna vegada algú hi cola coses bastant estranyes, com l'article Pensaments, l'intermediari entre l'energia quàntica i la matèria,
1: Et sona molt seriós, això.
2: del senyor Domushchev. Llavors, la seva hipòtesi és que els pensaments poden actuar d'intermediari entre l'energia quàntica, que no acaba de definir ben bé què és, i la matèria. Que això es
1: El que
2: tradueix en
1: sigui.
2: que pensar modifica la realitat física. Ja
1: Ja.
2: no, o
1: Yeah.
2: sigui, ja no, oi, mira, em passen coses bones. No, no, tu pots pensar que el cotxe canvia de color, segons aquest
1: Clar.
2: home.
1: I materialitzar coses, i moure, no?
2: Va.
1: Psicoquinesi, etcètera, no? Tot això.
2: Clar, el que fan és un concepte que no sé si el sabré explicar massa bé, per tant, ni ho intentaré. Es coneix com el zenó quàntic, que té a veure amb que hi ha partícules que modifiquen el seu comportament segons l'observació.
1: Sí,
2: Prefereixo
1: sí.
2: no, no,
0: Sí.
2: prefereixo no ficar la pota, però
1: Ja hi
2: bueno,
1: entrarem un altre dia.
2: sí, és una de les bases de la física quàntica, és que hi ha algunes partícules que canvien el seu comportament si les observes o no les observes. Llavors, ell agafa això com a base per dir que, clar, si tu mires coses, les partícules que poden canviar la seva composició sent observades, òbviament hi són. Per tant, si jo miro el telèfon mòbil, pensant intensament, puc canviar l'estat de les partícules del meu telèfon mòbil, per tant, puc canviar la realitat del meu telèfon mòbil i fer que pugi, que millori la càmera o alguna cosa així. Això és una
1: Clar,
2: mica
0: és
2: la
0: bastant,
2: hipòtesi...
0: bastant confós, eh, tot.
1: Una mica espès, eh? Però
2: La
1: sí.
2: hipòtesi de Domushchev. Tu pots pensar molt fort i canviar la matèria perquè la matèria canvia quan l'observes segons la física quàntica.
1: Em temo que no devia tenir cap prova ni cap conclusió.
2: Òbviament no aporta cap prova de cap tipus. No.
1: Veus? Doncs ja està, ja hi ha
0: Això
1: ficat
0: és
1: la cuny.
0: que, sí, és que a més a més això és la dualitat, precisament la dualitat d'una partícula que s'explica a la teoria quàntica i que es fixa en partícules petitíssimes i amb rangs petitíssims. Tu no pots canviar un telèfon mòbil, que és un objecte. Si
1: En tot cas,
0: s'està... Sí,
1: entrarem
2: increïble.
1: algun dia amb
2: Què
1: el tema de la quàntica.
2: has de saber que no sàpiga l'advocat Domushchev de Plovdiv?
1: Exacte, no en tens ni
0: Tens
1: idea,
0: raó.
1: Jordi.
0: Tens raó.
1: Bueno, va, aviam, escolteu, que després d'aquest viatge per freqüències, desitjos i factures que no s'han volgut manifestar com a pagades, arriba el moment de rebre el nostre tècnic, realitzador, inventor oficial de solucions per problemes que no existeixen, Xavi Gorro. Xavi Gorro, què tal per l'Empordà?
3: Hola, què tal? Molt bones.
1: Com estàs?
3: Bé, bé, bé. Sí.
1: Bé, has provat això de concentrar-te molt fort, a veure si se't materialitza un iot d'aquests tan excessius, dels oligarques russos,
3: sí,
1: d'aquests que teniu per aquí dalt, o què?
3: Ja que parles de russos, i us ho ensenyaré en pantalla, tot i que la gent no veurà, jo aquí tinc un bitllet, com podeu veure, que és un bitllet de la República Democràtica de Corea del Nord.
1: És molt seriós, això, eh?
3: Autèntic, eh?
0: Carai.
3: Sí, no,
1: de veritat, eh? Ja has anat allà, ja has anat.
3: No és broma, no és broma, eh, això... Broma, no puc...
1: Ja has anat, tu, a veure-ho, això?
3: No puc parlar, no puc dir-ho.
1: No pots parlar.
3: No puc parlar, sí, perquè ja saps.
1: No,
3: sí.
1: No, a més, on treballes, a veure si encara et vindrà a buscar-ho.
3: Clar. I
0: has tret capital del país, eh?
3: Clar, això no sé si és legal o no, però bueno. Però clar, jo no sé si això... Jo m'estava visualitzant en aquest bitllet, però tampoc sé, clar, si aquest bitllet té gaire valor. Aquí són 100, 500 la moneda que sigui d'aquesta gent, però clar, el canvi és zero, perquè no té canvi. No es pot canviar,
1: clar,
3: per res.
1: No l'accepta ningú del món, diguem.
3: No,
1: clar.
3: I per tant, doncs, em sembla que no ho he fet bé.
1: No. T'has concentrat en el bitllet incorrecte, diguem.
3: Si
1: l'assumpte és buscar calés...
3: Sembla que no.
1: No ho has fet bé.
3: No.
1: Bueno, és que, i a part d'això, doncs, què? No n'has trobat... Tu no t'has concentrat, per tenir un iot d'aquests tan xulos que teniu per aquí dalt a l'Empordà?
3: No, perquè fa mandra, això dels iots. Espera.
1: Fa mandra, eh?
3: Fa mandra. Llavors, si vols anar-hi...
1: Cuidar això...
3: Que el tingui un altre, i tu vas allà d'amic.
1: Clar, saps? Fer una paella allà, no? Sí,
3: ah, exacte, sí. I que el netegi ja l'altre.
1: Bueno, va, què ens portes, a part del bitllet coreà?
3: Doncs avui us parlaré d'un cas d'un senyor que va intentar emular l'èxit del secret, però no li va sortir bé. Com és habitual, eh? En concret és un senyor que es deia James Arthur Ray, que era un nord-americà, un empresari que es dedicava a l'autoajuda, orador motivacional, i fins i tot aquest senyor va sortir en aquell documental que ja heu dit que heu vist del secret. Aquell home sortia i es presentava, doncs, això, com un gurú de l'èxit personal, de la superació, i ell, doncs, es guanyava la vida, diguem que es guanyava la vida, organitzant seminaris de creixement personal per a persones, però, bueno... seminaris extremadament cars, o sigui, no eren...
1: Clar,
3: allò de...
1: no eren de barato, diguem.
3: No eren d'això de 10 euros l'hora, i... no, això era per gent amb pasta, per treure pasta. Piensa-lo gran.
1: És que si no, bueno, és com aquests, no?, que fan cursos online a 2.000 euros i coses així, vols dir?
3: Sí, com un Yados de la vida, diguem.
1: Vale. I aquest va ser pioner. Un cop escrit el secret, va dir, calla, això aquí ja... No?
3: Bueno, pioner no, però com que la va liar, doncs potser és el que s'ha fet així una miqueta famós amb aquest tema.
1: I què va fer?
3: Doncs va, aquest senyor, bàsicament, era venedor, treballava de venedor, i l'any 2006 doncs, va començar el seu èxit, diguem, internacional, arrel d'aparèixer en el documental del secret, i això el va fer sortir doncs, en diferents programes que als Estats Units són de màxima audiència, com per exemple el d'Oprah Winfrey i el de Larry King. O sigui, un senyor va guanyar notorietat. I ell es presentava com un expert d'una cosa que ja heu parlat, que era de la llei de l'atracció, i del nou pensament, que bàsicament el que feia era barrejar conceptes d'espiritualitat, motivació, i el que ell anomenava, com també heu dit vosaltres, física quàntica, on unes pràctiques, bueno, en realitat eren unes pràctiques que el que eren era pseudociència, o sigui, no era física quanta ni res, era una pseudociència que aquest senyor s'havia inventat, vale? Però si podeu veure, tot va parar al mateix lloc, que és el que heu comentat vosaltres. Però aquest tio va anar un pas més enllà, i el 2009 va organitzar una cosa que, si sabeu que us ho comparteixo molt per el grup de WhatsApp, que són retiros espirituals.
1: Home! Sí. I tant, això sí que t'agrada, és un tema això... que hem de tocar un dia bé, eh?
3: Sí,
0: això... Ens hi hem d'apuntar, eh? Algun dia ens hi
1: hem d'apuntar. Hem de fer un programa especial des d'allà.
3: Sí, és més...
1: I n'hem de fer un de la quàntica des d'allà, imagineu-vos el que us dic.
3: He trobat on els fan, un d'aquells.
1: A Costa Rica... documentant en sèrio,
3: eh? Sí, hi ha un que el fan a Costa Rica enmig de, no sé, del no res. Però té bona pinta.
1: No n'hi ha, no hi ha algú més a prop, jo ens quedo...
3: Sí, però aquell es nota qualitat. Es nota que hi ha caler. Jo crec que aquí hi ha una muntanya que teniu vosaltres per aquí també en deuen fer.
1: Ah, compte que el Montseny, algun lloc o altre,
3: això, anireu. Segur.
0: Sí, que hi hagi que ho fa, sí. Ja, sí.
2: A la Creu de Gurb crec que a vegades hi ha molta gent.
1: Tant en tant.
0: Sí.
1: Doncs així és que feia aquest senyor.
3: El 2009 aquest senyor va inventar una cosa que es deia Spiritual Warriors, que era, doncs això, un retiro espiritual a Sedona, a l'estat d'Arizona, i allà aquest senyor va dirigir una cosa que anomenava la Cabana del Suor.
1: Ai. Sí? No sona gaire bé, eh?
3: No. Bàsicament això era un exercici de resistència a la calor extrema. I això ell, o sigui, et fotia dintre d'una cabana que havia construït ell, i allà passa calor. O sigui, com un dia qualsevol d'aquests
1: estius. Bueno, és una sauna tota la vida, diguem.
3: Sí, no, perquè Spiritual Warriors, no és el mateix. Yeah. No és el mateix. A més, aquest senyor presentava com una cerimònia tradicional que ja feien els nadius americans,
1: Sí.
3: Però ja us avanço que els nadius americans, quan es van entrar d'això, el van denunciar. I li van dir que ells no feien això i que aquest tio el que estava fent era ficar en risc a la gent, perquè quasicament els fotia dintre d'una cabana i els feia passar calor. Per tant, mal.
1: Sí, els fregia allà dintre,
3: sí.
1: Diguem.
3: Sí. Els fregia per 10.000 euros.
0: Sí, però barat li sortia.
3: Bueno, a la gent no, perquè valia... O sigui, tu havies de pagar 10.000 euros per anar a la cabana aquesta, eh?
0: Sí, sí, sí. Però vull dir, ell tampoc hi posava gaire d'ell.
3: No, no, ell no, ell ficava la cabana.
0: Ja està, sí. I el sol.
3: Sí, sí, sí, sí, sí. Però és més, o sigui, això, tu pagaves 10.000 euros i havies d'estar allà 36 hores al mig del desert, en dejuni. No només en dejuni, sinó passaves dos dies sense beure aigua, perquè no podies beure aigua. I just abans del moment d'entrar a la cabana, aquest senyor et donava un bufet lliure molt abundant per esmorzar. O sigui, donava... Estaves dos dies sense menjar i sense beure, però de cop i volta et donava molt de menjar. Clar, què va passar? Doncs primer de tot, que aquesta cabana no estava construïda, diguem, amb material que pogués facilitar la circulació d'aire. Per tant, feia potser més calor de la que havia de fer. Què més? Doncs que, bàsicament, si estàs allà en el desert, que ja fa calor de per si, més dintre d'aquesta cabana, i portes dos dies malvivint, per molt que hagis pagat 10.000 euros, doncs, bàsicament, la cosa, què passa? Que pot acabar malament. A més, en aquella cabana havies d'estar moltes hores. I ell ho descrivia com una prova de caràcter o una prova de foc. Però que... A causa de la calor intensa i les condicions males que estaven aquella gent en aquell retir espiritual, 3 persones van morir i 18 van haver de ser hospitalitzades amb símptomes de deshidratació, cremades, problemes respiratoris, insuficiència renal i temperatura corporal elevada.
1: Però, sí, a veure... És que els va sotmetre a tortura, clarament. Vull dir,
3: sí, sí,
1: no?
3: Sí, sí, sí.
1: Però era un senyor que no estava bé.
3: Consentirà 10.000 euros, 10.000 dòlars.
1: A sobre.
3: Bueno. Sí, sí,
1: però,
3: sí.
1: Clar, això... És que aquestes coses són perilloses. O sigui, aquí a vegades fem una mica de broma i intentem treure-li ferro a les coses, però sí que és veritat que ara quedaré com molt transcendental, però és que jugar amb la ment humana pot arribar a ser molt pervers,
3: sí.
1: Realment.
3: Però bueno, aquests, no li va anar malament a aquest senyor, perquè bàsicament, o sigui, ben que el van denunciar, les víctimes, les famílies de les víctimes, els nadius americans també el van denunciar, com he dit, per apropiació cultural doncs fraudulenta, i a l'any 2011 va ser declarat culpable dels 3 casos d'homicidi negligent, però va ser sentenciat a 2 anys de presó, només.
1: Només?
3: Sí, per tant, li va sortir barat.
0: És poc.
3: Sí, no li va sortir...
1: Aquí, per 4 xistorres, li han fotut 24 un que jo em sé.
3: Sí.
1: I, en canvi, mira, veus aquest?
3: Sí. Sí, sí.
1: Bueno, les coses, a vegades, no saps mai, els camins de la justícia són inescrutables o no.
3: Sí, sí.
1: Bueno, doncs, escolta, molt bé, Xavi, ens quedem una mica una secció luctuosa avui, eh?
3: Però... Bueno, jo ja saps que tinc un altre programa que em parlo de Crònica Negra i de tant en tant,
1: sí,
3: doncs...
1: Sí, també és veritat que perquè no, pels que no ho sapigueu, La nit més fosca, seguiu-lo, sisplau, és molt important. Ells també han atret molt, molt l'èxit i els hi va molt bé. Una salutació des d'aquí als companys de La nit més fosca i a tu, Xavi, també, que n'ets esperit fundacional. Bueno, doncs res, arribem al final del programa d'avui, que l'hem dedicat a això del secret i la llei de l'atracció. Bueno, hem vist pensaments que importen molt perquè influeixen en les decisions i en la manera com actuem. Però pensar que una cosa és possible només és el primer pas. Entre imaginar i aconseguir hi ha feina, errors, circumstàncies i ajuda d'altres, a vegades. La visualització pot aclarir què volem. L'optimisme pot donar-nos empenta. Però res d'això demostra que l'univers ens concedeixi desitjos. I sobretot, no tot allò dolent que ens passa és culpa nostra. Sentir por, tristesa o desesperança no és cap fracàs moral. Potser el secret és més modest. Els pensaments poden convertir-se en decisions. I les decisions en accions que augmentin, sense garantir-la, la possibilitat que alguna cosa canviï. Per tant, visualitzeu els vostres objectius, treballeu-hi, demaneu ajuda. I si voleu, envieu també una petició a l'univers, però no oblideu adjuntar-hi el currículum. Gràcies Jordi, Albert, Xavi i a tots vosaltres. Això és La Terra no és plana. Seguiu-nos a les plataformes i a les nostres xarxes socials. I recordeu, si algú us diu que coneix el secret per atreure milions, pregunteu-li per què necessita els vostres 299 euros. Fins aviat!

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Ràdio Montornès.
2: Atenció al títol del llibre al qual volem dedicar el like d'aquesta setmana perquè segur que us ressona d'alguna manera. Es diu El arte de no complicar-se la vida, l'ha escrit Alexis Racionero, s'ha editat per ARPA. L'assagista, en aquest llibre, el que busca és trobar les claus per agafar aire en una societat que cada vegada va més de pressa i que no ens dona temps per assimilar tot allò que vivim. Com ho fa? Doncs a través, per exemple, del zen japonès, del budisme, de l'estoïcisme clàssic i, sobretot, amb una mirada crítica sobre la societat contemporània. Tot plegat per convidar-nos a deixar d'exigir-nos, aprendre a deixar anar i també alliberar-nos de la saturació diària, per exemple, de tasques o d'estímuls. De tot això parlem amb Alexis Racionero. Alexis, benvingut, com està?
3: Hola, molt bé.
2: Escolti, per què ens agrada tant complicar-nos la vida?
3: Perquè ens han fet així, perquè som màquines de complicar-nos, perquè diguéssim que d'alguna manera valorem el que és complicat i li traiem importància a allò que és simple, no? Jo que he estat professor de cinema molts anys a l'ESCAC, això és com la base de les pel·lícules, no? Que si el protagonista té molta dificultat en aconseguir allò que vol, veiem la pel·lícula, però si és molt fàcil perdem l'interès, no? Pues a la nostra vida fem una cosa similar.
2: Per tant, ens agrada tenir el nostre particular viatge de l'heroi, no? Podríem dir.
3: Bueno, tant de bo. O sigui, el viatge a l'heroi del que vaig escriure fa un temps i que és un llibre que s'està reeditant molt i que interessa és perquè jo crec que va també en aquest camí d'ajudar-nos a no complicar-nos la vida. Perquè el viatge a l'heroi ens parla de, pues, com de lo que parla el meu amic Francesc Miralles, de l'ikigai, no? D'agafar les regnes de la teva vida i buscar una mica la teva crida a l'aventura i estar amb allò que veritablement t'agrada i pel que has vingut, no? El que passa és que això, diguéssim que per aconseguir-ho, quan ho aconsegueixes, et deixarà de complicar la vida i estaràs molt bé, però per arribar-hi t'has de complicar molt.
2: Clar, suposo que en un món tan sobreestimulat, no, com dèiem, és difícil no complicar-nos la vida, perquè vivim constantment rebent estímuls per totes bandes o generant-nos tasques nosaltres mateixos.
3: Sí, jo parlo molt a les meves sessions de ioga i meditació de que vivim amb la ment difosa, no? O sigui, això pel que deies, perquè tenim tants estímuls que estem amb una ment que està pues, completament difosa, que no està enfocada, que no està atenta al que passa i això ens complica molt la vida perquè són tants estímuls que això, que no podem enfocar-nos en el que estem vivint o adonant-nos de què és el que ens està passant, no? I llavors entrem en aquesta cadena d'hiperactivitat, d'estímuls múltiples que ens arrosseguen, no? I això és el que a poc ens va complicant.
2: Ara comentava que a vegades no ens enfoquem en el que estem vivint. Moltes vegades potser ens marquem objectius que fins i tot arribem a assolir, però un cop tenim aquests reptes potser no ens acabem de sentir bé del tot o feliços, no? Perquè no hem acabat de gaudir potser del camí, del procés.
3: Sí, un problema és aquest. I l'altre, bueno, parlava de ment difosa, però més que difosa és dispersa, no? Que quan tenim objectius, el que acostuma a passar és que no en tenim un, és que en tenim diversos i alhora. I llavors el tenir diferents i al mateix temps, doncs pot passar una, la frustració de no arribar a aconseguir-los tots, i per tant el que aconsegueixes potser ja no té tant valor perquè com en altres tres has fallat, doncs ja sembla que no és suficient i després pues, també el que deies, no? que el propi objectiu aconseguit doncs li traiem la importància perquè tot va massa de pressa, no? Perquè n'has aconseguit un i ja has d'anar pel següent, no? I en fi, jo no sóc un gran model. De fet, he escrit aquest llibre per tractar de corregir-me, no? Jo també amb el ioga dic que faig ioga per aguantar-me a mi. I aquí jo sóc una persona que estic escrivint darrerament dos llibres a l'any. I potser això és massa, no? Que dius, bueno, tinc moltes coses a dir i a explicar i sóc actiu, però a vegades també m'he de limitar, no? De dir, bueno, una cosa darrere l'altra, no?
2: Crec que moltes de les persones que ens estiguin escoltant es poden sentir perfectament identificades, no?, amb aquesta idea de saturar-nos sense voler d'objectius, de reptes, i que al final no acabin de sortir bé les coses. Pot ser que ens faci por el fet de no fer res?
3: Sí, ens fa pànic. O sigui, és un dels problemes, no?, que, mira, jo quan em parlen de i quines pràctiques podem fer i què podem aprendre i no sé què, i jo que he escrit llibres també de meditació i així, i sé que la meditació pot espantar perquè em sembla un repte difícil de tancar els ulls i uf, que complicat, i la ment en blanc. Jo crec que la base és aprendre a badar, una cosa tan simple com badar, que és una forma de no fer res que té molt valor. Perquè el que no ens n'adonem és que la nostra productivitat, la nostra atenció i el nostre cervell funciona millor si li has donat un reset, una desconnexió, que si el tens permanentment desconnectat. I no és una qüestió de durant el dia faig i a la nit dormo. No, no, és que dormir és una altra història. Però en el moment de producció o d'estar, si ets capaç de desconnectar 5 minuts cada 3 hores i no fer res, després el que facis tindrà molta més plenitud, no? Hi ha un símil molt, molt bo i fàcil, que és la respiració, no? Jo quan he d'ensenyar a respirar, doncs no sé, tinc clients grans també que poden tenir ja dificultats, i clar, un busca una bona inhalació, busca tenir una bona respiració i poder inhalar i carregar-se d'aire. I la qüestió és, per tenir una bona inhalació, has de saber exhalar. O sigui, només després d'una gran exhalació, deixar anar, buidar del tot i estar en buit, llavors pots tenir una gran inhalació, experiència i ser, no?
2: Això que sembla tan fàcil, així dit, però que a l'hora de veritat a vegades no ens en sortim del tot, eh? De fet, vostè el llibre parla de pràctiques com el zen japonès, el budisme... Com ens poden ajudar a viure de manera senzilla, conscient?
3: Bueno, la veritat és que, a veure, tant el zen com el taoisme xinès, com fins i tot pues, la kenosis cristiana, que ens parla del buidar-nos de nosaltres mateixos, vull dir, tot són idees i conceptes que ens porten cap a entendre que, una, el no fer té molt valor. Dos, el buit és un espai fèrtil, que això també ho diu el mindfulness, des d'on podem iniciar moltes coses. Una altra cosa que també diuen i que s'està dient per tot arreu és la necessitat del silenci, el valor que té el silenci. No? Hi ha un llibre de Gelinka que parla del silenci i s'han anat escrivint diferents per aquesta història de que vivim a la societat del soroll, no? L'era del ruido, i parlem del ruido o del soroll mental, no només les obres que hi ha pel carrer, no? Llavors, bueno, doncs aquestes disciplines ens donen aquestes pautes del silenci, el buit, el deixar de fer, l'escoltar la natura, el viure en el present. El zen també ens parla d'una cosa que ens costa moltíssim, que és this is it, això és el que és. I no és el esto es lo que hay, com resignat. No, no. És deixa de muntar-te la pel·lícula que t'estàs muntant, que ens la muntem tots, i mira de veure la realitat sense el teu filtre peliculero.
2: Alexis, abans d'acabar sí que volíem preguntar-li també per l'ego, que té el seu espai en aquest llibre, no? Vostè parla de desfer-se de l'ego. Quin paper juga en tot això que m'ha explicat? Com ens governa?
3: Mira, Sri Aurobindo diu que per poder veure t'has de treure del centre de la imatge. I estem en l'era també del narcisisme, no? Des de les xarxes ens posem davant de la imatge, ens fem protagonistes i ens mostrem com un personatge, no? Llavors, aquest personatge normalment és l'ego. A vegades també en tenim d'altres, eh? Però l'ego és com el protagonista de la nostra pel·lícula de la vida. I no és que sigui dolent, el que passa és que moltes vegades ens governa ell, o sigui, no ens donem compte de cap a on l'ego ens porta. Llavors, la qüestió no és tant matar-lo, sinó conèixer-lo, tenir-lo controlat, i, bueno, i quan t'està portant allà on no vols, per exemple, complicar-te la vida, doncs dir-li, mira, doncs ara no toca, i posar-li límits. El que passa és que per arribar a això, primer has de parar, has de deixar d'estar dispers i t'has de poder enfocar i donar-te en compte, no? I a partir d'aquí comences a treballar amb el teu ego, no?
2: El arte de no complicarse la vida és el llibre que ha escrit Alexis Racionero, editat per ARPA, del qual avui n'hem pogut fer un tastet. Alexis, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i per totes aquestes reflexions.
3: De res, un plaer.

0: Hello, Jazz It audience.
1: Welcome to Jazz It.
2: Jazz It.
3: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
4: Si sou persones aficionades al jazz, segurament ja sabreu que l'edició d'enguany del Festival Internacional de Jazz de Barcelona ja està oficialment en marxa i que aquest 2026 es compleixen 60 anys de la primera edició. Una edició que es va celebrar entre els dies 3 i 6 de novembre de 1966. El nostre temps de jazz d'avui, el nostre Jazzit, el dedicarem a recordar alguns dels concerts de jazz que es van celebrar a Barcelona als anys 50 i 60 i que van portar que a la tardor de 1966 s'acabés creant el festival. Comencem amb el pianista Willie the Lion Smith, que va actuar el dia 7 de febrer de 1950 en el Casal del Metge, un edifici d'estil noucentista que es troba a la Via Laietana de la ciutat. Va ser un concert organitzat pel Hot Club, l'associació, deien, dels amants del jazz autèntic.

Segur que heu identificat Summertime, la composició dels germans Gershwin que acabem d'escoltar en la interpretació del pianista Willie de Lion Smith. Si fem una mica d'història, us podem explicar que el jazz va arribar a Europa en acabar la Primera Guerra Mundial i la seva porta d'entrada principal va ser la ciutat de París, des d'on es va escampar com una taca d'oli per la resta del continent. En aquell moment, París i Barcelona tenien molta relació i està documentat que l'any 1919 ja hi havia orquestrines locals que havien incorporat els nous ritmes americans al seu repertori. Era música 100% ballable i amb un caràcter tan lúdic que molts intel·lectuals la veien com un divertiment, diguem, interessant, però era una música allunyada del fet pròpiament artístic, deien. Aquesta idea i la recerca de la puresa del jazz original van fer que l'any 1935 es creés el Hot Club de Barcelona, una associació per la difusió del que ells creien que era el jazz autèntic, el jazz nord-americà. Van organitzar un primer concert amb figures internacionals el 29 de febrer de 1936, però l'esclat de la Guerra Civil i l'arribada de la dictadura franquista van fer impossible la seva continuïtat, o com a mínim la continuïtat de les seves activitats. Això es va trencar l'any 1950, quan, com hem explicat, van portar a Willie de Lion Smith. Un altre músic americà que va venir a Barcelona de la mà del Hot Club va ser el trompetista Bill Coleman l'any 1952. Feia 2 anys que s'havia instal·lat a París, a França, on s'hi quedaria fins a la seva mort l'any 1981. Bill Coleman havia nascut l'any 1904 a París, però en aquest cas no és la capital francesa. És una ciutat que es diu així i que es troba a l'estat de Kentucky, als Estats Units.

0: This is Luther Allison from New York City, currently in Terrassa, Spain. And make sure you listen to Jazz It.
1: Esteu escoltant Jazz It i seguim recordant concerts de jazz celebrats a Barcelona durant les dècades dels 50 i 60. Podem dir que esdeveniments precursors del que seria posteriorment el Festival de Jazz. Al febrer de 1953, el Hot Club va presentar en el cinema Windsor Palace, de l'Avinguda Diagonal de Barcelona, el trompetista Dizzy Gillespie, figura clau del jazz modern i pare, al costat de Charlie Parker, de la tendència anomenada bebop. I és exactament en aquests termes que el van presentar, dient que el Hot Club donava cabuda a totes les diferents facetes del jazz. No sabem si es van ocupar les 1.478 butaques que tenia el local, però sí que podem dir que va ser un èxit considerable i que es van omplir autocars des de diferents localitats catalanes, com Granollers o Mataró, per assistir-hi. Ara us portem una versió de Oh Lady Be Good, de Dizzy Gillespie i el seu grup, gravada a la Sala Playel de París, aquella mateixa gira de 1953.
2: Thank you, ladies and gentlemen. Now I'd like to feature our vocalist, Joe Carroll, who will sing Oh Lady Be Good. If you can't be good, be bop.
3: Can I have the sexy lights, please? Sexy lights. Sexy. My sweet and love.

0: Dizzy Gillespie, Oh Lady Be Good, gravació de 1953. Segurament el concert, en aquest cas concerts, més multitudinari i famós dels que va organitzar el Hot Club de Barcelona als anys 50, va ser el que va portar a la nostra capital el rei del jazz, Louis Armstrong, i els seus All Stars, amb la cantant Velma Middleton. Era pràcticament Nadal, els dies 22 i 23 de desembre de 1955, i Armstrong venia per fer dos concerts diaris, pels que ja s'havien venut totes les entrades. La història és de sobres coneguda. El dia 22 es van haver de suspendre perquè l'avió que havia de portar els músics des de Roma no es va poder enlairar per la boira que hi havia a la capital italiana. Així que l'endemà, el dia 23, Armstrong i la seva colla van haver de fer tres concerts en un mateix dia per minimitzar els efectes de l'anul·lació. Curiosament, els concerts es van gravar i l'any 2000 la discogràfica barcelonina Fresh Sound els va editar en un CD doble. Allà s'hi pot sentir, per exemple, aquesta versió de That's My Desire que sentim ara amb la veu de Melba Middleton.
1: And I'd like to do a recording of That's My Desire.

Els All-Stars de Louis Armstrong, gravats en directe a Barcelona, en el Windsor Palace, el 23 de desembre de 1955. That's My Desire, amb Velma Middleton a la veu. Un altre músic nord-americà que va tenir molt d'èxit a casa nostra va ser el vibrafonista Lionel Hampton. Tant és així que en el termini de poc més d'un any, entre 1955 i 1956, ens va visitar dues vegades. El concert, hauríem de dir concerts, també en aquest cas, que ens interessa més són els de març de 1956, que es van dur a terme també en el Windsor Palace. I ens interessen perquè va ser en aquesta visita que a Lionel Hampton li van presentar el pianista barceloní Tete Montoliu, que tenia 21 anys. Van tocar junts i Hampton va quedar impressionat amb aquell jove català que tocava i sentia el jazz com els americans. I no només van tocar junts, també van gravar. Aquí els teniu amb Toledo Blade.

0: Bonsoir à tous, c'est le guitariste Favino Laurier de France. Je vous conseille à tous vivement d'écouter l'émission Jazz It en Catalogne, c'est ça. Et je suis moi-même en fin de concert à Barcelone au festival Django LH. Et encore une bonne soirée à vous tous.
1: Seguim a Jazz It i seguim repassant concerts de jazz a Barcelona als anys 50 i 60. Ara ens aturem l'any 1956 i tornem a anar al cinema Windsor Palace, que, evidentment, a part de la pantalla de projecció, ja que era un cine, també tenia un escenari. Dies 2 i 3 d'octubre, una altra figura inoblidable ens visita, Count Basie, que l'any 1956 es trobava en un moment pletòric, amb l'orquestra renovada i dins d'una gran gira europea amb totes les entrades venudes. Un altre detall a destacar és que el fet de celebrar concerts en el cinema Windsor Palace no és ni molt menys una casualitat. El gerent del local era el senyor Alfredo Matas, que va ser una de les persones que van recuperar el Hot Club després de la guerra, i als anys 55, 56 i pràcticament fins als 60 n'era encara un dels directius del Hot Club. Durant aquella gira d'aquest any 1956, aquesta gira per Europa, Basie i els seus músics van gravar el disc Basie in London. La curiositat és que tota la música que es pot escoltar en aquest disc, que té un títol inequívoc, repetim, Basie in London, és a dir, Basie a Londres. Doncs tota aquesta música es va gravar en el concert de la ciutat sueca de Göteborg. Què té a veure Londres i Göteborg? No en tenim ni idea, però aquí teniu Corner Pocket.

Corner Pocket, la que vam d'escoltar interpretada per la Big Band de Count Basie, any 1956. I avancem en el temps per aturar-nos ara a l'any 1959, final de dècada, amb la programació de concerts de jazz a Barcelona consolidada, si voleu, concerts espaiats en el temps, però continuats. 6 de febrer de 1959, el trompetista Cootie Williams, veterà de l'orquestra de Duke Ellington, aterra a la ciutat, una vegada més en el Windsor Palace, per oferir un concert. Williams, en certa manera, va ser el cap de cartell general d'aquell any 1959. I ens porta Sliding and Gliding.

La música del trompetista Cootie Williams en un projecte a nom propi d'una figura que va assolir la fama com a membre de l'orquestra de Duke Ellington. Arribem a 1960 i en aquest moment l'empresari Joan Rosselló funda el Club Jamboree, el mes de gener d'aquell any. Rosselló veurem que es convertirà en una persona clau per al naixement del Festival de Jazz, però en aquest moment, 1960, encara és una mica massa aviat. Anem al 27 de maig d'aquest any. El Hot Club torna a ocupar el Windsor Palace amb l'orquestra de Quincy Jones, una formació que no només incluïa músics blancs i negres, sinó que també comptava amb dues noies. Fet realment estrany en aquell moment, o diguem, inusual en aquell moment. Teníem a la pianista Patti Bowen i a la trombonista Melba Liston. Liston es convertiria després també en una arranjadora excepcional. Es van gravar diversos concerts d'aquella gira europea de Quincy de 1960 i us hem portat la gravació del que van oferir a Lausanne, a Suïssa. Aquí teniu la balada que va compondre Benny Golson en memòria de Clifford Brown. Aquí teniu I Remember Clifford.

I Remember Clifford per Quincy Jones i la seva orquestra, formació de 1960. L'any 1963 trobem un canvi d'emplaçament dels concerts i, per fi, el jazz torna al Palau de la Música. El 1963 va ser el trompetista Chet Baker qui el va ocupar, i el 1964 va ser el Modern Jazz Quartet que van portar el seu jazz de cambra i la seva elegància al Palau. En aquell moment, la distribució dels discos del Modern Jazz Quartet a nivell estatal la tenia la discogràfica barcelonina Belter. Un dels discos que va editar es titula The Sheriff. És del mateix any 1964 i conté aquesta cançó que comença molt suau i s'anima a partir del minut i mig aproximadament de la seva durada. Aquí la teniu, Mint to Me.

0: Hola a tothom, I'm Christian Sands, and you're listening to Jazz It.
1: I en el nostre repàs de concerts anteriors al Festival de Jazz de Barcelona arribem finalment a l'any clau, 1966. L'empresari i propietari del Club Jamboree, Joan Rosselló, pren el relleu i organitza diversos concerts en el Palau de la Música. N'hi ha tres que destaquen clarament, i dels tres, sens dubte, el primer va ser excepcional. Vam tenir a l'orquestra de Duke Ellington i a la cantant Ella Fitzgerald, que actuava primer amb el seu trio i després amb tota l'orquestra. En aquell moment, any 1966, aquest cartell era, segurament, el màxim que es podia demanar en jazz.

Duke Ellington i Ella Fitzgerald ens han portat Let's Do It. I així és com arribem al final d'aquest Jazzit especial, un programa que, per acabar-lo del tot, ara us deixarem amb dues figures mítiques. D'una banda, Buddy Herman i la seva orquestra, que van actuar a Barcelona, en el Palau de la Música, ja us ho hem dit, el 15 de març de 1966. Els escoltarem amb Autobahn Blues, i després serà el pianista Earl Hines qui acabi d'exaurir els darrers minuts amb una balada. Fantàstic, That's You. Hines va celebrar el seu concert el 25 de maig d'aquell mateix any i en el mateix escenari, al Palau. El novembre posterior ja va veure com arribava la primera edició del Festival Internacional de Jazz de la ciutat. I amb aquest fragment de història del jazz us diem adeu l'equip habitual del programa, Jazzit. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productor, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
2: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvinguts, benvingudes una tarda més a la Intersecció. Què tal? Com esteu? Espero que molt bé i amb ganes de passar una nova hora amb nosaltres aquí a Ràdio Montornès, amb la informació, divulgació i entreteniment que té a veure amb el nostre poble i també una miqueta més enllà. Ho passarem molt bé fins les 6 en punt, com fem cada dia de dilluns a divendres. Si us voleu quedar, que espero que sí, ens podeu escoltar a 92.2 de l'FM i també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil i també de Ràdio Montornès i al canal de Ràdio Montornès de la tele fins les 6 o al vespre al territori nocturn a les 10 podreu tornar a escoltar aquest mateix programa. Nosaltres comencem i faig sempre saludant la nostra tècnica, el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
3: Molt bona tarda, Mireia.
2: Què tal? Com va el dimecres?
3: Molt bé, una mica cansat, una mica, no sé si és dimecres,
2: és dijous, és un dimecres molt dimarts i encara estem una mica com estranys, no?
3: Sí.
2: El segon dia de la setmana i tot i que sigui dimecres estem com cansadets,
3: sí,
2: costa encara
3: adaptant-nos una mica a la setmana aquesta una mica estranya, però la bona notícia és que estem a l'equador de la setmana.
2: Doncs sí, ja està, ja queda un parell de dies,
3: anem avançant.
2: Ja veureu que aquesta hora passarà molt ràpid i ja ens plantarem pràcticament el dijous i això ja és quasi cap de setmana. Aquí ens agrada mirar així les setmanes d'un dia festiu o un altre.
3: Exacte, sí. I ja olorem les castanyes,
2: anem quedant. Pues,
3: I els panellets, eh?
2: Sí, oi, de panellets ja n'he vist en algun lloc i també ja he vist des de fa alguna setmana paradetes d'aquestes de castanyes.
3: Sí.
2: Que
3: sí,
2: clar, a mi em costa una mica perquè m'encanten les castanyes, però és veritat que va venir el fred com un parell de dies, ara tornem a tenir calor, i clar, és com que, no m'acaben de venir de gust, no?
3: Bueno, i és que és algú típic dels darrers anys, no?, que ho parlem molts anys, que tenen les castanyes als boniatos i gairebé anem amb pantalons curts,
2: clar,
3: no?, que no acaba de venir tant de gust, però clar, és el que hi ha, és l'època, no ho poden treure una altra setmana, ha de ser aquesta,
2: sí.
3: Per tant, estan una mica a expenses del temps que pugui fer.
2: Bueno, la qüestió és que ja en podeu comprar, ja en podeu també comprar fetes, en lloc de donar-vos un tomb i comprar-nos una miqueta de castanyes. Que mira, ara parlant, la veritat és que menjaria una miqueta. És que m'agraden a mi les castanyes.
3: Ja m'ho veig així, una
2: mica. És que és l'hora de berenar, clar, sí. És el problema que tenim en parlar aquestes coses. Vosaltres ja n'heu menjat o no de castanyes? De boniatos? Espero que de panellets encara no, que això ja sabem que pica una mica, estan carets.
3: Els pinyons,
2: Sí, així que és millor esperar-se com per aquella nit especial, que ja queda menys. Bueno, nosaltres, sí, com sigui, toca començar el programa i, com sempre, anirem a repassar els continguts de la tarda. Avui començarem parlant de la donació d'un documental que ha fet el projecte Més que Ciència sobre el castell de Sant Miquel. I és un documental immersiu per veure a través d'unes ulleres de realitat virtual. És un documental 360, aquests que pots girar el cap, pots mirar dalt, pots mirar baix i pots veure com si estiguessis allà mateix al castell, tot el que, bueno, doncs com està ara amb els darrers treballs que s'han fet. Doncs bé, ara aquest documental és a l'Ajuntament, a l'Arxiu, i l'ha donat, com dèiem, el projecte Més que Ciència, que està impulsat pel montornesenc Dani Amalli. Avui donarem alguns detalls més sobre aquesta pel·lícula. També hem convidat avui a la Intersecció a la tècnica d'educació, la Marga Bernardez, perquè ja ha començat la nova programació d'activitats Eduquem i Gaudim en Família per el darrer trimestre de l'any, és a dir, des de l'octubre fins al desembre. Un document que recull activitats adreçades a les famílies i als infants, aquest trimestre en especial a la petita infància, que, bé, doncs hi ha activitats diverses, més lúdiques, xerrades adreçades als pares. Amb la tècnica avui repassarem bé què podem destacar d'aquesta nova programació. I avui dimecres ens visitarà l'Estani Serrano i la seva secció del Montornesenc del mes. Avui amb una montornesenca, la Sol Fernández, que fins fa re portava la botiga Cada Quilo i que ha estat 18 anys darrere d'aquesta botiga. Tothom la coneix, sí, quan roba doncs, per dia a dia o per aquells moments. Doncs, tinc un casament, tinc una graduació, doncs allà ens trobàvem per buscar un vestit.
3: Jo me recordo molt d'ella de l'època radiofònica que va tenir col·laborant amb els joves de la coctelera, que venia a parlar de moda, i aquestes coses.
2: Sí, sí. De fet, a la nostra ràdio La Carta segur que hi ha programes on podeu recuperar aquestes seccions de la Sol. Doncs ara ve com a convidada, com a entrevistada, en comptes de portar la seva secció. Sí, sí, molt xulo.
3: I a més que quan va venir a la coctelera potser no feia tants anys, no?, que tenia la botiga.
2: No, clar, és que quan deu fer de la coctelera, Sergi? Va ser un programa així conduït per joves que va estar molts anys funcionant aquí a Ràdio Montornès i que la teniu a la Ràdio La Carta, però ja deu fer,
3: Potser fa 10-12 anys, segur.
2: Ai, Geni, haurem de buscar-la, però podem recuperar-la, clar que sí. Avui, però, parlarem més de, suposo, de la part professional de la Sol, una entrevista conduïda pel nostre company, l'Estani Serrano. I acabarem escoltant una mica de pop-rock avui amb l'entrevista musical que ens deixa el nostre company, el Miquel Zafra. Avui per conèixer un nou single del guitarrista català Oriol Saltó que ens presenta Les agulles del rellotge. Així que amb molt de ritme acabarem avui el programa. Vinga, també el ritme és per començar. Nosaltres ho fem repassant els títols del dia. Comencem amb que fins al 19 d'octubre romandrà obert el termini de consulta de les llistes provisionals del cens electoral per la convocatòria de les eleccions generals del 29 de novembre. Es poden consultar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana Centre. Les llistes provisionals inclouen els moviments padronals produïts fins al 31 de juliol d'aquest any i corresponen al cens electoral d'espanyols, tant residents al país com a l'estranger. En cas que es detecti alguna incidència en les dades, la persona interessada pot presentar la reclamació corresponent de forma presencial i aportant el document corresponent d'identificació personal. L'Ajuntament ha elaborat una guia orientativa per ajudar les persones afectades pel temporal al poble a reclamar els danys materials i accedir a les possibles compensacions i ajuts econòmics. Es recomana fotografiar els desperfectes o gravar vídeos, conservar els objectes malmesos fins que els pugui valorar un pèrit i guardar les factures i tiquets de les reparacions i les despeses urgents. En aquests casos, les indemnitzacions van a càrrec del Consorci de Compensació d'Assegurances, sempre que es disposi d'una pòlissa vigent. Si per part de les companyies asseguradores es rebutja la cobertura o es considera insuficient la valoració emesa pel pèrit, es pot rebre assessorament de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. A més, el consistori ha activat un dispositiu d'acompanyament personalitzat per a les persones, comerços i indústries afectades. Podeu consultar la guia que ha creat l'Ajuntament al web montornès.cat. Demà al matí, les monitores dels tallers de ball i moviment de la gent gran oferiran una exhibició oberta a la plaça de Pau Picasso. Les professores Montse Marín, Magda Rodríguez i Toñé Santiago dinamitzaran la jornada. Durant la trobada es farà la lectura del manifest del Dia de la Gent Gran. La regidora del col·lectiu Natàlia Segura ha indicat que el text se centra en les reivindicacions dels serveis públics i l'edatisme.
4: Parlen molt dels drets socials i de justícia. Tenen molt clar que les pensions han de continuar a l'alça perquè volen, no?, vides dignes, i lluiten molt per la sanitat i que hi hagi un bon sistema de salut i de dependència. I també una cosa que nosaltres des de l'Ajuntament ho treballem és el dret a decidir, que puguin ser autònoms, que puguin decidir on volen, com volen, no?, viure, que el tema de les cures sigui una cosa, una decisió pròpia. Nosaltres ho tenim molt clar, que la persona ha d'estar al centre, i sobretot el tema de l'edatisme, la no discriminació per raó d'edat, que és un maltractament que pateix molt la gent gran, i també remarquen molt aquest aspecte.
2: L'activitat començarà a 9:45 del matí, és gratuïta i no cal fer cap inscripció prèvia. I amb l'última cosa, amb l'exo de cadascú, que el 20 d'octubre el Teatre Margarida Xirgo acollirà la gala dels Premis Eines 2026 a 6:45 de la tarda. L'acte està organitzat per la Càtedra en Emprenedoria i Innovació Social de la Universitat Autònoma de Barcelona i compta amb el suport de tres ajuntaments de la zona, dels Consells Comarcals del Vallès Oriental i Occidental i la Diputació de Barcelona. Els Premis Eina reconeixen projectes impulsats des de l'economia social, el cooperativisme, l'emprenedoria amb propòsit i la innovació social. A més de donar el guardó, també es presentarà el nou anuari d'Emprenedoria, Economia i Innovació Social 2026. I Caterina Riera, representant de l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental, oferirà la ponència L'economia social i solidària a la comarca. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Dani Ametller, impulsor del projecte Més que Ciència, ha gravat i donat un documental sobre el castell de Sant Miquel a l'Ajuntament. Es tracta d'una pel·lícula gravada amb tecnologia 360 per ser vista amb ulleres de realitat virtual. Dissabte, en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni, alguns veïns i veïnes ja van poder gaudir-la a Can Saurina. I ara la producció es guarda a l'Arxiu Històric Municipal. L'arxiver, Aran Magrin, s'ha mostrat molt content amb la donació perquè no hi ha cap document d'aquestes característiques de l'arxiu.
5: Per l'arxiu és una proposta molt valuosa perquè sí que és veritat que tenim documents que testimonien la història del castell de Sant Miquel, però no tenim cap document audiovisual i menys fet amb realitat immersiva que pugui acostar aquest patrimoni a gent que té dificultats per accedir al castell. Per tant, és una proposta, com dic, molt innovadora que permetrà que la ciutadania accedeixi a una manera de veure la història molt diferent de la que ens permeten reconstruir els documents custodiats a l'arxiu. Per tant, estem molt i molt contents d'aquesta donació.
2: El film té una durada d'uns 15 minuts i mostra els darrers descobriments fets al castell. Així, tothom pot estar al dia encara que la seva mobilitat no ho permeti.
5: És un material de molta qualitat, un vídeo d'aproximadament uns 15 minuts, molt accessible, s'entén perfectament, molt ben ambientat a nivell de música, per tant una experiència totalment recomanable. S'han dut a terme diverses excavacions arqueològiques i és molt bo que la ciutadania, que ara ja no pot veure's, perquè doncs, per raons de mobilitat no s'hi pot desplaçar, pugui estar al dia de totes aquestes novetats.
2: El creador del documental, Dani Ametller, ha declarat que el documental també es pot veure a través d'una pantalla i no només amb les ulleres de realitat virtual.
6: També es pot veure en un ordinador o a la tele de casa, fins i tot amb una tableta mòbil o el telèfon mòbil, i podem fer un passeig, podem veure des de la Torre Tavernera, no? El Club de Golf de Vallromanes, que és on hi ha l'antic castell. Després podem pujar al camí del castell i a dalt podem veure les torres, perquè en el castell de Montornès no només en tenia una, en té diverses, i les excavacions dels últims anys han descobert moltes coses que molta gent no ha pogut veure, no? L'ermita, la torre principal, el recinte Jussà, o sigui, es poden veure moltes coses interessants i aprendre sobre el patrimoni.
2: L'arxiver municipal, Aram Magrins, ha indicat que han deixat la porta oberta a ampliar el documental i fer altres projectes nous relacionats amb el municipi.
5: Nosaltres li hem ofert la possibilitat de, si vol treballar en altres projectes de Montornès o fins i tot si vol modificar amb aquest projecte, aquest documental, amb les fotografies que puguin estar a l'arxiu o fins i tot amb algun document, amb alguna informació, doncs evidentment estem a la seva disposició i content que podem treballar amb aquest o amb d'altres projectes que són molt interessants.
2: De moment el documental és a l'Arxiu Històric Municipal. També està sobre la taula poder compartir-lo amb els centres educatius del poble.
7: Mi manager quiere que solo beba agua, aunque está lloviendo. Mi manager no quiere que fume
2: por... I els que escoltàvem són Estopa. Per què? Doncs perquè avui també estan en boca de tothom i per això volem parlar a la intersecció d'ells. I és que han anunciat que aquest divendres trauran la primera cançó del que serà el seu nou àlbum. La cançó es titularà Bicho Raro, la podrem escoltar, com dèiem, a partir de divendres. I el nou treball, que arribarà ben aviat al nou disc, es dirà La Maqueta. Tota aquesta informació arriba amb una altra notícia, i és que ja han anunciat 4 concerts que farà la banda, així que si us interessa, busqueu perquè podreu comprar i veure'ls en directe. Nosaltres us deixem amb la cançó més nova dels Germans Muñoz, Jo i mi manager.

0: La intersecció en territori nocturn.
1: Anem ara a descobrir el nou programa d'activitats Eduquem i Gaudim en Família. Tenim amb nosaltres de la tècnica d'educació la Marga Bernàrdez. Bona tarda, Marga.
2: Bona tarda.
1: Què tal? Com va aquesta... Bueno, ja pràcticament, sí, ja estem en el darrer trimestre de l'any, intens, com sempre, i ja tenim aquesta programació d'activitats per a famílies, per nens, per nenes... Per on podem començar per fer un repàs per aquestes propostes?
2: Doncs mira, sí, tenim una nova edició de l'Eduquem i Gaudim en Família, que recull totes les propostes per famílies amb contingut educatiu d'aquest trimestre. I potser destacaria que hi ha força propostes en aquesta edició adreçades a famílies amb petita infància, que és una etapa molt important de l'educació que a vegades oblidem i que doncs val la pena també això, oferir aquests espais de trobada i de formació compartits. Llavors, d'una banda tenim una xerrada sobre l'ús de les pantalles, que sempre això la solem adreçar, no? Identifiquem com que són els infants més grans o els joves els que les utilitzen, però molt sovint veiem doncs, infants petits també, no? O molt exposats. Llavors val la pena això, detenir-nos amb les famílies que tenen els infants de 0 a 6 anys i veure quin paper han de tenir aquestes pantalles en aquestes edats, perquè doncs, és determinarà molt també com després creixin els infants. I per això amb el crític doncs, hem programat aquesta xerrada que la farem al Lledoner. Serà oberta a tothom, no només a les famílies del Lledoner, però ho fem allà doncs, perquè bueno, és l'espai que tenim de, no, de criança i d'educació per aquesta etapa.
1: Sí, I perquè a més jo he vist bueno, infants, però infants bebès, no? de mesos, amb un mòbil molts cops a la mà.
2: Clar, per això, no? Que són imatges que cada vegada es veuen més, no? D'infants amb cotxets o infants amb bebès amb... Clar, les pantalles formen part, aleshores és prendre una mica consciència d'en aquesta etapa quin impacte tenen, quin ús fer-ne, com hi, no? Problemes o més endavant i s'ha de començar molt en aquesta etapa. Per això és una necessitat que vam posar sobre la taula, sobretot per part de les escoles, que ho veuen també en aquestes etapes d'infantil, i per part de l'Arbre Sol doncs, també, i per això doncs, la vam programar. És el primer cop que la fem, així per a famílies amb infants tan petits, i pensem que serà positiva.
1: Quan és? I ens hem d'apuntar?
2: Mira, sí, és el dimecres 2 de desembre, sí, encara falta, a un quart de 6, a les 17:15, i hi ha la gent que vulgui ha de fer la inscripció al formulari web que tenim a montornès.cat per la inscripció ens eduquem.
1: Genial, doncs una proposta molt interessant, però n'hi ha més també, no?, per a aquest col·lectiu així més petitó.
2: Sí, també tenim un parell de propostes de tallers, en aquest cas més lúdics, culturals, més vivencials, per fer en família amb els infants, un dedicat a la música i un dedicat a la natura. Llavors, doncs, bueno, són això, tallers que molt d'experimentació, de viure'ls i també, bueno, molt agradables per fer-los amb el pares i fills, mares i fills conjuntament.
1: Per què heu tirat per aquí, Marga, aquest trimestre?
2: Mira, ha coincidit una mica, eh? Sí que nosaltres l'eix de 0-3, 0-6 sempre el tenim present, eh? Però a vegades també una mica en funció de com ens arriben les propostes i com van arribant les demandes, doncs, bueno, coincideix una miqueta, doncs, que just hem posat el focus aquest trimestre en aquest aspecte. Però també he de dir que és algo això que anem mirant sempre, no? Que sempre hi ha alguna proposta per petita infància.
1: Deies així tallers vivencials. Què hi ha concretament a la programació?
2: Mira, hi ha l'espectacle musical Bufa, aquest és un, que és un espectacle al Mar Vell de Xirgo de 1 a 5 anys, val? Que això és el 18 d'octubre, és a dir, d'aquí poquet.
1: Sí.
2: Després tenim el taller de música La Tribu Canta, que aquest és per 4 a 7 anys, a Pintor Mir, val? Aquest és un taller això de joc, moviment, música... Val? I l'últim que tenim és el de aquest que us deia, es diu Espai, Vida, Art, Natura i Rituals d'Hivern, que aquest també és a Pintor Mir, aquest sí que és per infants de 1 a 3 anys i les seves famílies.
1: Clar, sempre ens enfoquem com en els infants, però al final són propostes per gaudir amb família, amb els pares, amb les mares, no sé, amb els avis, òbvies, no?, de poder estar amb els nens i fer alguna miqueta més divertit també.
2: Exacte, aquestes tres que us he explicat són propostes per realitzar en família. És a dir, així com les xerrades, com la de pantalles que us deia, és una activitat adreçada als adults, a les adultes, en aquest cas no. Són tallers, espectacles per tota la família.
1: Genial. I Marc, una cosa que també hem vist que ens ha cridat atenció així com a novetat són xerrades sobre nutrició.
2: Sí, aquesta sí que és una també línia, bueno, en alguna ocasió s'havia fet alguna cosa, però sí que estem obrint una línia de treball conjunt amb la nutricionista del CAP d'aquí Montornès, que doncs, bueno, hi ha molt interès en fer també treball comunitari i en fer arribar doncs, la informació sobre l'alimentació saludable a les famílies, i per això s'han programat aquestes dues xerrades, una Pintormir i una Albeixera, que es diuen claus per una alimentació saludable. I en aquest cas és per als adults, és una xerrada, i és per famílies amb infants, aquí sí que ho centrem més en infants de 3 a 12 anys.
1: Genial, que suposo que a més de ser xerrada, bueno, serà tipus col·loqui, no?, que les famílies podran preguntar.
2: Sí, exacte, sempre hi ha aquesta part més interactiva i més participativa, sí, on s'expliques més, s'han plantejat més com a tallers, no?, que hi ha una part on transmet coneixement, però després hi ha una part on d'alguna manera les famílies que hi assisteixen hi participen, sí.
1: Genial, estem repassant avui amb la tècnica d'educació, la Marga Bernadet, la nova programació d'Eduquem i Gaudim en Família, per ara des de l'octubre fins al desembre. Hem repassat una mica les novetats, però Marga, igualment, cada trimestre hi ha activitats, no?, que sí o sí es van mantenir, que tenen continuïtat. Què tindrem aquestes setmanes dins d'aquesta categoria, diguéssim?
2: Sí, tenim tota la proposta que es fa des de la biblioteca, amb el racó de contes pels majors de 3 anys i amb els moments per sentir pels menors de 3 anys, que són doncs, propostes també per gaudir en família i més centrades amb els contes, la lectura i bueno, tot el que es treballa des de la biblioteca, i això també són propostes de continuïtat, però cada trimestre doncs, es van fent activitats diferents.
1: Mm-hmm. Tot això podrem consultar també a montornès.cat, que no ho hem dit.
2: Exacte.
1: No sé si ens queda alguna coseta més que puguem repassar.
2: No, només això, que les famílies es recomana inscripció, sempre, si a última hora es vol improvisar, doncs sempre es pot venir, però recomanem inscripció perquè ens ajuda també molt a organitzar-nos, i també dic que en les xerrades, tant les de nutrició com la de pantalles, hi ha servei de canguratge, és a dir, poden venir amb els infants i així en tenim cura, i és una manera de facilitar l'assistència.
1: Clar, que sí que a vegades no diem què fem amb els nens, no puc anar, doncs cap problema, que hi ha aquest servei perquè totes les famílies puguin assistir a aquestes xerrades. Bé, doncs tot a montornès.cat trobareu el document per descarregar, per portar amb el mòbil, si voleu, i poder-lo consultar. I això, sobretot si podem, doncs inscripció per facilitar. Bueno, i a vegades, si són activitats reduïdes, no, també assegurar una plaça.
2: Exacte, sí, perquè les places són limitades sempre, perquè l'espai ho és, per tant, doncs sí, per això també es recomana la inscripció, i tant.
1: Doncs Marga Bernadet, tècnica d'educació, moltes gràcies avui per haver-nos apropat tota aquesta informació.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres, com sempre.
1: I nosaltres continuem, abans de passar amb la nostra següent secció del Montornesenc del mes, d'aquest mes d'octubre. Ahir parlàvem d'una nova cançó de Carly Rae Jepsen, doncs avui volem entrar una mica més en detall en el nou disc. És la versió extensa, podríem dir, del disc que va publicar al setembre, Day and Night, perquè aquest és Day and Night Continued, i és que ha afegit 8 cançons en el nou disc.
3: És un extended version.
1: Sí, perquè ja era bastant extens, aquest àlbum, perquè era un àlbum doble, era el primer àlbum doble que treia l'artista, i tenim com la part de day, la part del dia, no? Unes cançons amb un estil doncs, més orgànic, que explora el pop psicodèlic dels anys 70, això ho diuen, i la part més night, de nit, que és més fosca, intensa, i altres sons més de dance pop. Llavors hi havia com aquestes dos discos.
3: Sí que ha estat productiva la Carly, no?
1: Ha estat super, super.
3: Un disc doble, déu-n'hi-do.
1: Sí, i ara amb 8 cançons noves. De seguida escoltarem alguna d'elles, però jo volia començar per una de les que ja estava inclosa en aquest primer disc de Day and Night, que és Versailles.

noves del que va publicar al setembre. Dèiem també que té dues parts, una de day i una de night. Doncs de la part de day i la part de dia us proposem descobrir 16 and Rising.

I acabem el repàs per al darrer disc de Carly Rae Jepsen, Day and Night Continued, amb una cançó dins el disc The Night, més, així més fosqueta, amb més pop dance, i la que hem triat es diu Yes.

0: dijo Paula un día.
1: Nosaltres continuem amb música. Recordeu, però, que la secció que hem escoltat del Montornesenc del Mes és un trosset. A la Ràdio La Carta podrà escoltar la versió sencera d'aquesta entrevista a Sal Fernández. Continuem, com dèiem, amb música, amb el més nou de David Res, que es diu Haz que merezca la pena.

Doncs la podeu escoltar a totes les plataformes. Haz que merezca la pena, una lletra molt bonica. I anem amb més música, però ara amb una entrevista conduïda pel nostre company, el Miquel Zafra. Avui per conèixer el més nou d'Oriol Saltor.

0: Doncs com bé estem escoltant aquestes agulles del rellotge, aquest tema que portem aquesta tarda a la intersecció, ha arribat el moment, ha arribat l'hora de parlar amb el seu autor, que no és un altre que el guitarrista i cantant, ja, Oriol Saltor. Oriol, bona tarda i benvingut a la intersecció. Què tal, com estàs?
1: Bona tarda. Doncs molt content d'estar aquí amb vosaltres i poder comentar una mica aquest single que presento.
0: Doncs sí, tercer single d'aquesta darrera fornada que ha tingut Oriol Saltor. Parlàvem abans, ja havíem parlat amb tu, ja havies passat per aquí, per la intersecció, havies passat també per les mañanes de Ràdio Montornès. Oriol Saltor és un guitarrista, però també darrerament li va donar per atrevir-se o per llançar-se a cantar els seus propis temes, després d'un projecte també que ara, abans d'entrar a l'entrevista, parlàvem d'aquell projecte que vas fer, d'aquelles cançons de Lluís Llach, que van ser, jo crec, que les primeres que vas començar a cantar.
1: Doncs sí, la veritat és que em feia gràcia pues, cantar i sobretot escriure cançons. I llavors sí que em va semblar que per començar, per arrencar, agafar unes versions de cançons conegudes. Doncs, bueno, que era una bona manera de començar. Jo vaig fer tres versions del Llach, que vaig empaquetar com amb un EP, el 24, i vaig fer un videoclip també del viatge a Itaca, i, bueno, molt content d'haver-ho fet i molt feliç, la veritat és que... I això ha donat peu a realment doncs, poder treballar amb les meves pròpies cançons, que era una mica, és el que a mi més m'agrada, no?, que és escriure, compondre i arreglar els temes per explicar jo les meves pròpies històries.
0: Ara parlarem d'aquestes cançons, però ja que estem parlant d'aquell projecte, va ser conscient o saps si van arribar a orelles de senyor Llach aquelles versions?
1: Sí, sí van arribar perquè, com que això ho vaig editar amb Dismedi, i la discogràfica Dismedi és la distribuïdora dels discos de Lluís Llach. I llavors, també com per elegància, vam posar-nos en contacte amb el seu mànager i li vam enviar les cançons perquè ell donés una mica l'okay de que estava d'acord que es fes aquest projecte. I la veritat és que ell va dir que li agradava, que li semblava bé, i va donar l'okay, i això és tot el que sí, és això. Però sí, sí que s'ho va escoltar.
0: Molt bé. Sí, sí. Molt bé, molt bé.
1: Sí, sí.
0: Doncs Oriol, després d'aquesta experiència, va decidir escriure i composar les seves pròpies cançons. Com diem, tercer single aquest, Les agulles del rellotge, d'aquesta fornada de temes com On eres tu o Sense tenir-la al seu costat. Van ser els dos primers singles que va presentar Oriol Saltor. Com ha rebut el teu entorn, aquelles persones que et segueixen, que porten coneixent-te en tota la teva trajectòria com a músic professional, com a guitarrista? Com han valorat els teus seguidors aquesta nova etapa teva com a cantant també?
1: Bé, d'entrada, sorpresa, no? Amb sorpresa, perquè porto ja molts anys tocant la guitarra i tothom em coneix per... Els que em coneixen com a guitarrista. I llavors sí que hi ha hagut d'entrada com una certa sorpresa. Però sí que d'entrada les valoracions i el que m'arriba és que hi ha molta gent que diu que li agrada. Que li agrada el timbre de la veu, que té personalitat, que té gràcia, que les cançons... Bueno, també és veritat que el feedback que ens arriba normalment és el positiu, no? Però d'entrada bé, d'entrada estic content, sí, sí. Mm-hmm.
0: Escolta'm, parlàvem també abans d'entrar a l'entrevista amb figures de grans guitarristes també que en el seu moment van decidir donar un pas endavant i defensar els seus propis temes. Parlàvem de guitarristes internacionalment coneguts com Eric Clapton, per exemple, que tampoc era la seva faceta ben bé la de cantant, però que es van atrevir i que ara tothom relacionem, no?, amb aquell cantautor, amb aquell cantant guitarrista que és capaç de pujar a l'escenari i defensar els seus temes, no?
1: Sí, sí, sí, i... Bueno, jo sé també... Pues, jo que sí,
0: hi ha
1: que
0: altres, mai, Gary Moore, per exemple, Gary Moore també ho va fer.
1: Sí, Gary Moore era un guitarrista i després, a més, era molt bon cantant. O sigui, és veritat que tant Gary Moore, per exemple, com Eric Clapton són actualment... Bueno, Gary Moore ja no, perquè va morir, uh-huh, però vull dir, eren molt bons cantants, vull dir, és una passada. No és el meu cas, no és el meu cas, però crec que està bé perquè és veritat que la música instrumental, que jo també, bueno, jo tinc molts discos instrumentals i no descarto fer-ne més, és una cosa que m'agrada, però és veritat que, bueno, el públic està més acostumat a rebre cançons amb veu. I és veritat que la música instrumental no pots explicar en paraules, has d'explicar només amb música. I és molt xulo, és molt maco i m'agrada molt, però està bé poder explicar coses en paraules i sensacions, experiències, idees, i llavors doncs crec que això és el que va motivar a tots aquests guitarristes a cantar i també és el que m'ha motivat a mi.
0: Escolta, Oriol, i aquestes lletres que ara anem descobrint en forma de cançó, com On eres tu, sense tenir-la al seu costat, o bé aquesta que estem descobrint avui, Les agulles del rellotge, les tenies ja guardades en algun calaix de fa temps, de fa anys, o han sorgit en aquests últims anys?
1: Doncs la veritat és que havia escrit molt poques cançons amb lletres, molt poques, i vaig començar a escriure tot això l'any passat. Vaig començar el 2025. Vaig començar a escriure, i són aquestes, vull dir que no, perquè les que tenia de fa anys no m'agradaven, ara ja no m'agradaven. I és curiós perquè realment m'havia costat molt escriure, m'hi havia posat fa anys i m'havia costat molt, i en canvi ara ha sigut com una revelació, no sé com dir-te, va ser començar a escriure, em va sortir una primera lletra, al cap d'uns dies una segona, una tercera, i ha sigut com algú una mica com, més o més com addictiu, de, ostres, que xulo, quines ganes. I he escrit molt i m'ho he passat molt bé, i continuo escrivint, i parlo doncs de les situacions que se m'ocorreixen, vivències meves que les maquillo, els dono una mica la volta, no té per què ser. Hi ha una idea d'algú que em passa a mi, doncs la desenvolupo, i acaba sent una lletra d'una cançó que ja no és exactament el que m'ha passat a mi, sinó que és una altra història una mica diferent, no? Uh-huh. I ho trobo molt... És molt divertit, m'agrada molt.
0: En aquesta cançó de Les agulles de rellotge ens parles d'un camí del mig. Explica'ns una mica què amaga realment la lletra de Les agulles de rellotge.
1: Sí, doncs mira, aquesta lletra va venir de que en realitat ve de molts vídeos que veig a les xarxes, de gent que parla de canviar el camí que comporta, no? De que un ha de ser valent i canviar, i gent que ha fet canvis a la seva vida radicals, no? Que tenien una feina i l'han canviada, i la família, i ho han canviat tot. I sembla que per fer canvis ho has de canviar tot. I aquesta cançó reivindica el petit canvi. O sigui, de que moltes vegades canviar petites coses fan que la teva vida tingui molt més sentit i pugui ser molt més feliç. Que no cal canviar-ho tot. I que moltes vegades, més que canviar, és canviar la perspectiva, o com tu et focalitzes davant de la teva vida i com vius les coses. A vegades canviant la manera de viure les coses, encara que continuïs fent les mateixes coses que feies, ja canvien, la teva vida pot canviar. I llavors reivindica una mica el petit canvi. El petit canvi, i això sí, és important fer-lo. Si tu no et sents bé amb tu mateix, has de canviar alguna cosa, no? I llavors, doncs, la metàfora de les agulles del rellotge, que el temps passa, també jo aquest any he fet 50 anys, i suposo que tinc una mica aquesta cosa del temps, saps? Del pas del temps, i penso que és això, és això, arrenca amb algun canvi, encara que no sigui molt gran, però arrenca perquè la vida passa, i si hi ha aspectes de la teva vida que no et compensen, o no et convencen, has de fer aquest canvi per ser més feliç, perquè passen els dies. I és això, és aquesta idea.
0: Doncs ja sabeu, aquest consell de l'Oriol Saltor, aprofiteu el temps, doneu-li un gir a la vostra vida, i que aquestes hores que van passant del rellotge siguin molt positives, i sobretot doncs, us entreguin aquella felicitat que cadascú busca, no? Que trobeu aquell punt, aquell camí del mig que comenta ell en aquesta cançó. Oriol, escolta, per aquelles persones que t'estan escoltant ara mateix i vulguin descobrir més coses sobre tu, a on et podem seguir?
1: Doncs bé, tinc el meu perfil d'Instagram, que és Oriol Saltor, i després doncs Spotify, hi ha tots els Spotify i a totes les plataformes, de música, doncs hi ha tota la meva discografia, totes les coses que he fet estaran allà, i també la gent pot buscar Saltors, que també és el meu altre projecte, i si algú li fa gràcia redescobrir La porta dels somnis, que va ser el meu grup de fa anys, amb la Virgínia i el Jaume, doncs també està a tot arreu, vull dir que ho pot buscar, i allà doncs allà estem.
0: Doncs ja sabeu, Oriol Saltor, avui aquí a La intersecció, descobrint i fent rodar aquestes agulles del rellotge aquesta tarda. Moltíssimes gràcies, com sempre. Esperem descobrir nous temes teus, noves cançons teves, i continuar escoltant-te cantar.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fins aviat.
1: Fins aviat.

0: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Bé, doncs fins aquí arribem. Avui, dimecres 14 d'octubre. Espero que hagueu dit del programa tant com nosaltres i que si el voleu tornar a escoltar, recordeu que tenim el Territori Nocturn a partir de les 10. Ara amb aquesta cançó que ens presentava Oriol Saltó, Les agulles del rellotge. També hem escoltat un fragment de l'entrevista del Montornesenc del mes, conduïda per Estany Serrano. Hem descobert el programa Duquem i Gaudim en Família del darrer trimestre de l'any i també hem parlat del documental que Més que Ciència ha donat a la Ajuntament i que el mostra en 360 graus al castell de Sant Miquel. Nosaltres tornarem demà amb més informació, més entrevistes i més entreteniment a partir de les 5. Que vagi molt bé la tarda i fins demà.
2: Fins demà, Mireia. Adéu.
3: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
4: Diabetis gestacional. La diabetis gestacional és una intolerància a la glucosa que apareix per primera vegada a algunes embarassades deguda a una major resistència a la insulina i un augment en la secreció de glucosa hepàtica. El problema és que aquesta mala gestió de la glucosa pot tenir efectes negatius sobre el fetus i la mare. I per aquest motiu és important passar els cribatges pertinents per diagnosticar-la o per descartar-la. Una diabetis gestacional no tractada correctament, ja sigui mèdica o amb alimentació i exercici físic, pot provocar danys cerebrals al fetus i risc de macrosomies, nadons de més de 4 quilos, de policitèmies, de complicacions durant els primers dies de vida i d'altres patologies en diferents etapes de la vida. I pel que fa a la mare, pot provocar preeclàmpsia, risc de cesària o complicacions durant el part o de desenvolupar diabetis tipus 2 al futur. Per tant, a gairebé totes les embarassades entre la setmana 24 i 28 de gestació, el segon trimestre, se'ls realitza una prova analítica invasiva, el test de Sullivan, un mètode per preveure si hi ha risc o no de patir diabetis gestacional. En cas de tenir factors de risc com predisposició genètica, obesitat o d'altres antecedents de diabetis, és possible que la prova es dugui a terme ja el primer trimestre. En cas de patir diabetis gestacional, la majoria de casos es resolen amb un bon assessorament nutricional i la pràctica d'activitat física, però en d'altres serà necessària la medicació. Alguns canvis recomanats a l'estil de vida poden incloure un bon descans, una alimentació suficient però variada i saludable i evitar el sedentarisme, realitzant activitats com caminar, nedar, bicicleta o circuits d'entrenament adaptats, uns 2-3 cops per setmana d'uns 20-30 minuts, si són intensos o 40-60 minuts si són suaus. Pel que fa a l'alimentació, caldrà evitar pics de glucosa i, per tant, evitar les farines refinades, els dolços, els sucs, la brioixeria i el sucre i potenciar aliments de baix índex glucèmic, integrals i amb més fibra. No podran faltar les verdures i hortalisses ni a dinar ni a sopar. També es pot procurar fer algun piscolabis saludable entre àpats per mantenir la glucosa estable. De fet, la doctora us pot demanar un control de la glucosa sanguínia uns 4 cops al dia per assegurar que els nivells són correctes. Si t'han detectat diabetis gestacional, evita els sentiments de culpabilitat, doncs simplement l'organisme no està actuant com hauria i cal prendre mesures com les de mantenir més que mai un estil de vida saludable, rebent un bon assessorament per part de professionals per tal de millorar la regulació de la glucosa i poder seguir gaudint de l'embaràs.

0: silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 1, 2, 3, 4. 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
4: Estàs escoltant
5: Ràdio Montornès 91.3.

0: La llanterna màgica.
1: Què tal, com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per a tots els públics. Tom Hanks ha mantingut des de l'any 2000 una presència constant en el cinema nord-americà, alternant grans produccions i projectes més personals. Durant aquesta dècada va consolidar també la seva faceta de productor en projectes com Polar Express i La guerra d'en Charlie Wilson. Paral·lelament va continuar treballant amb directors com Steven Spielberg, Robert Zemeckis i Ron Howard. El 2019 va interpretar Fred Rogers a Un amic extraordinari, paper que li va valer la sisena nominació als Premis Oscar. Així, des de l'any 2000 fins a l'actualitat, l'actor ha consolidat una trajectòria marcada per la versatilitat, la continuïtat professional i una presència excepcionalment longeva a la gran pantalla. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Tot a punt? Doncs vinga, comencem.
0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Continuant amb la biografia de Tom Hanks, que vam encetar en el programa anterior, amb l'arribada del 2000, Tom es retroba en Robert Zemeckis per interpretar Chuck Nolan, un executiu de FedEx que sobreviu a un accident aeri, quedant incomunicat en una illa deshabitada a Nàufrag. L'actor es va saber rodejar de tres directors amb estils diferents que van confiar en ell per interpretar personatges situats entre l'heroi quotidià, el ciutadà anònim i l'home obligat a prendre decisions excepcionals. Aquest triangle professional el formaven Ron Howard, Robert Zemeckis i Steven Spielberg. Paral·lelament, la seva vida familiar havia evolucionat. El seu matrimoni amb Rita Wilson, iniciat el 1988, es consolidava mentre que els seus fills creixien allunyats en bona part de l'exposició pública que acompanyava la carrera del seu pare. La seva implicació en el món audiovisual cada cop abastava més activitats: actor, productor, guionista i director. La seva trajectòria estava a punt d'entrar en una nova fase, marcada per grans produccions internacionals, noves col·laboracions amb Steven Spielberg i Zemeckis, la continuació de Toy Story i una presència cada vegada més activa en la producció televisiva. Come.

Un dels projectes més importants d'aquesta nova etapa no seria, però, una pel·lícula, sinó una producció televisiva. Hanks i Spielberg van assumir com a productors executius Hermanos de Sangre, minissèrie de 10 episodis estrenada per HBO l'any 2001. El projecte es basava en el llibre homònim de l'historiador Stephen E. Ambrose i reconstruïa la trajectòria de la Easy Company del 56è Regiment d'Infanteria Paracaigudista de l'exèrcit nord-americà durant la Segona Guerra Mundial. Un any després, Hanks i Zemeckis van tornar a coincidir a Polar Express. La pel·lícula utilitzava una tecnologia d'animació basada en la captura de moviment i permetia a Hanks donar veu i moviment a diversos personatges. Però l'actor no va abandonar el cinema d'imatge real. El 2002 va protagonitzar Camí de perdició sota la direcció de Sam Mendes. El repartiment inclou Paul Newman, Jude Law, Jason Leigh i Daniel Craig. Hanks interpretava Michael Sullivan, un sicari de la màfia irlandesa de Chicago que intenta protegir el seu fill després de que aquest presenciï un assassinat. Un paper allunyat dels personatges més afables que havien definit bona part de la seva carrera, confirmant la voluntat de l'actor d'explorar registres més foscos.

Juntament amb Spielberg, protagonitzaria Atrapa'm si puedes, on l'actor donava vida a Cal Hanratty, agent de la FBI, que persegueix el jove estafador interpretat per Leonardo DiCaprio. La col·laboració amb el director continuaria 2 anys després a La Terminal, una història inspirada en el cas real de Mehram Karimi Nasseri, un refugiat que va viure durant anys a l'aeroport Charles de Gaulle de París. La pel·lícula plegava actors com Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci, Kai McBride i Diego Luna. Després vindria l'estrena de Lady Killers, dels germans Joel i Ethan Coen. El film és una reinterpretació de la pel·lícula britànica del mateix nom de 1955 i El codi da Vinci, novament sota les ordres de Ron Howard i amb un guió basat en la novel·la homònima de Dan Brown. Hanks interpretava Robert Langdon, professor de simbologia de la Universitat de Harvard, que es veu involucrat en una investigació relacionada amb l'Església Catòlica i una sèrie de misteris històrics. El film va tenir continuació amb Àngels i dimonis, estrenada el 2009. En aquests 2 anys, entre una i l'altra, l'actor va intervenir a la guerra d'en Charlie Wilson, de Mike Nichols, i a la tercera entrega de Toy Story.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: I mentre la seva carrera professional seguia creixent, l'actor començava a fer més visible la seva participació en assumptes socials i polítics, la seva vinculació amb determinades causes, especialment amb el Partit Demòcrata, formaria part de la seva projecció pública, encara que separada de la seva activitat cinematogràfica. La dècada de 2010, Tom va fer palesa la seva capacitat de convertir personatges reals en protagonistes cinematogràfics sense abandonar les produccions de ficció, cinema o el cinema d'animació. El 2011 torna a situar-se darrere i davant de la càmera amb Larry Crown, una comèdia dramàtica que va dirigir juntament amb Nia Vardalos, autora del guió. Hanks interpretava Larry Crown, un home que perd la feina i decideix tornar a estudiar. El repartiment incluïa Julia Roberts, que interpretava la professora Mercedes Tainot. Larry Crown representava la segona pel·lícula com a director després de The Wonders, de 1996. Tot i que Hanks no ha convertit la direcció en una activitat regular, aquesta faceta ha estat present de manera intermitent al llarg de tota la seva carrera.

també participaria a Tan fort i tan a prop, de Stephen Daldry, i l'Atlas dels núvols, en direcció de Lana i Lily Wachowski i Tom Tykwer. Però seria el 2013 quan Hanks tornaria a obtenir una de les seves interpretacions dramàtiques més destacades en Capità Phillips, dirigida per Paul Greengrass i escrita per Billy Ray. El film adaptava el llibre autobiogràfic sobre el segrest del vaixell mercant Mers Alabama per pirates somalís el 2009. La seqüència final, quan Phillips és rescatat i rep atenció mèdica, va permetre a Hanks construir una de les interpretacions més contingudes de la seva carrera. La pel·lícula va obtenir 6 nominacions als Premis de l'Acadèmia, tot i que Hanks no va ser nominat individualment. Aquell mateix any va protagonitzar A l'encuentro de Mr. Banks, dirigida per Lee Hancock. El film reconstruïa el procés mitjançant el qual Walt Disney, interpretat per Hanks, va intentar aconseguir els drets cinematogràfics de Mary Poppins de Pamela Lyndon Travers, interpretada per Emma Thompson. La producció li permetia interpretar una figura històrica àmpliament coneguda i al mateix temps aprofundir en la relació entre Disney i Travers.

El 2015, Hanks i Spielberg van recuperar la seva associació amb El Puente de los Espías. El guió estava signat per Matt Sherman i els germans Joel i Ethan Coen. La història estava basada en fets reals de la Guerra Freda. Hanks interpretaria James B. Donovan, advocat de Brooklyn, especialitzat en assegurances, que va acabar representant Rudolf Abel, espia soviètic, interpretat per Mark Rylance. El treball de Rylance va ser reconegut amb l'Oscar a millor actor secundari, mentre que la pel·lícula va obtenir 6 nominacions als Oscar. La fotografia va ser treball del col·laborador habitual de Spielberg, Janusz Kaminski. El 2016, l'actor va treballar amb el director Clint Eastwood a Sully, compartint repartiment amb Aaron Eckhart, Laura Linney i Anna Gunn. El guió està basat en l'autobiografia del comandant Charlie Sullenberger i Jeffrey Saslow. Aquest projecte reforçava la nova línia interpretativa que Hanks havia iniciat de representar homes corrents que es converteixen en protagonistes de situacions extraordinàries.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: El 2017, Hanks torna a treballar amb Spielberg als arxius del Pentàgon, basada en la publicació dels documents secrets del Departament de Defensa dels Estats Units sobre la guerra del Vietnam. Hanks, que en aquesta ocasió interpretava Ben Bradley, director executiu de The Washington Post, compartia pantalla amb Meryl Streep, que interpretava a Katherine Graham, propietària i editora del diari. Als arxius del Pentàgon va obtenir dues nominacions als Oscar, entre elles les de millor pel·lícula i millor actriu per Meryl Streep. Aquesta col·laboració tenia, a més, un component particular. Hanks interpretava un periodista que defensa la llibertat de premsa mentre ell mateix era, fora de la pantalla, una figura pública coneguda per la seva participació en assumptes cívics i polítics. L'actor, tal com ja hem comentat, al llarg dels anys ha donat el seu suport a candidats i causes del Partit Demòcrata, fins i tot en campanyes presidencials demòcrates, entre elles les de Barack Obama i Joe Biden. També ha intervingut en activitats relacionades amb la preservació de la història, la participació cívica i la memòria de veterans de guerra.

Durant aquesta etapa també va continuar una de les relacions professionals més duradores de la seva carrera, la que manté amb Pixar i amb el personatge de Woody. Després de Toy Story 3, estrenada el 2010, Hanks va tornar a donar veu al personatge a la quarta entrega, dirigida per Josh Cooley i estrenada el 2019. El film va guanyar l'Oscar a millor llargmetratge d'animació. La veu de Hanks, associada a Woody des de l'any 1995, s'ha convertit en un element fonamental de la identitat de la franquícia. La seva relació amb el personatge constitueix una de les col·laboracions més llargues entre un actor i una saga d'animació. A finals de la dècada, Hanks havia acumulat ja més de 40 anys de trajectòria professional. Havia passat del teatre amateur a la televisió, passant per ser una estrella de comèdia amb dos Oscar consecutius. Havia treballat en tres grans directors com Howard, Zemeckis i Spielberg, havia dirigit dues pel·lícules i havia consolidat una important trajectòria com a productor. El seu matrimoni amb Rita Wilson, iniciat el 1988, es mantenia estable i els seus quatre fills havien desenvolupat les seves pròpies trajectòries professionals.

Però lluny de limitar-se a repetir els registres que li havien proporcionat la fama, l'actor ha continuat alternant drama, comèdia, cinema històric, produccions familiars i interpretacions basades en personatges reals. El 2019 va protagonitzar Un amic extraordinari, dirigida per Mariel Heller. En aquesta producció l'actor interpretava Fred Rogers, presentador del popular programa infantil nord-americà Mr. Rogers' Neighborhood. La pel·lícula centrava en la relació entre Rogers i el periodista Lloyd Vogel, interpretat per Matthew Rhys. Aquest treball d'interpretació li va valer una nova nominació als Globus d'Or i una nominació als Oscar a millor actor secundari. El paper tenia una particularitat: interpretar una persona real que era coneguda per la seva extraordinària serenitat exigia evitar la caricatura i reproduir-ne sobretot la manera de parlar, els gestos i la relació amb els altres. Un any després, l'actor interpreta el paper d'Ernest Krause, oficial de la Marina dels Estats Units que comanda un comboi de vaixells aliats a través de l'Atlàntic durant la Segona Guerra Mundial a Greyhound, Enemigos bajo el mar, sota la direcció d'Aaron Schneider.

0: Deixa't il·luminar per la llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Hanks va continuar treballant amb el gènere històric el 2020 amb Notícies del Gran Mundo, dirigida per Paul Greengrass i escrita pel propi director i Luke Davis. Interpretava el capità Jefferson Kyle Kidd, un veterà de la Guerra Civil, que recorre Texas llegint notícies als habitants de petites comunitats i que accepta transportar una nena, Joanna, interpretada per Elena Zengel, fins a dur-la amb la seva família. La pel·lícula va obtenir 4 nominacions als Premis de l'Acadèmia, entre elles les de millor fotografia i millor banda sonora. Després de protagonitzar Finch, l'any 2021, l'actor assumeix un dels seus personatges més coneguts dels darrers anys, el del coronel Tom Parker a Elvis, sota la direcció de Baz Luhrmann. La pel·lícula reconstrueix la trajectòria d'Elvis Presley, interpretat per Austin Butler, que ho fa principalment des de la perspectiva del controvertit mànager. La caracterització de Hanks va transformar completament el seu aspecte físic. L'actor va treballar en pròtesis i maquillatge per convertir-se en Parker, personatge que presenta una relació complexa amb Presley i que durant dècades va controlar bona part de la seva carrera. Elvis va obtenir 8 nominacions als Oscar, inclosa la de Austin Butler com a millor actor.

0: I ja per finalitzar, el 2022, Hanks va protagonitzar també El peor vecino del mundo, adaptació de la novel·la de Fredrik Backman i remake de la producció sueca Un hombre llamado Hope. La pel·lícula recuperava un dels territoris interpretatius que l'actor ha explorat al llarg de la seva carrera. Personatges aparentment antipàtics o tancats que evolucionen a través de les relacions humanes. En aquests darrers anys, Hanks ha col·laborat amb Zemeckis a Gia, una pel·lícula basada en la novel·la gràfica de Richard McGuire. El projecte reunia novament Hanks amb Robin Wright, gairebé tres dècades després de Forrest Gump. Tom Hanks ha construït així una filmografia que recorre diverses generacions del cinema contemporani, des de Woody fins a Forrest Gump, des del Capità Miller fins a Chuck Nolan, des de Walt Disney fins a Fred Rogers. La seva carrera ha estat marcada per una constant: posar la interpretació al servei del personatge i adaptar-se a directors, gèneres i formes de producció diferents. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa. Jordi Terrades, com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
1: Sun through the shadows, light through the door.

0: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
1: Ràdio Montornès.
2: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana, amb Jaume Escala.
3: Mentre Maria és al ball, a casa se li crema el tall. Denota que hom no pot parar atenció i curar de dos afers alhora. I que mentre en sortint de l'ofici cap a la festa major, la innota Maria s'engresca amb el ball de la plaça. Se li crema el guisotis de casa. Anàleg d'aquell refrany que diu: no es pot repicar i anar a la processó.
2: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
3: Si voleu ballar corrandes, aneu-hi allà al Mallol, que les ballen a les fosques i cada u balla com vol. Dita tòpica que participa també de la parèmia i de la corranda. S'aplicava com a tal a la tonada pròpia per a ballar aquest tipus de dansa, mena de sardana molt breu i molt curta.
2: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
3: Cada gall en el seu galliner canta bé. Li coneixem dues excepcions, una que significa que cadascú a casa seva fa allò que vol i que els altres ho han d'admetre com ell ho fa. I també vol dir que tothom, dins del seu element i del seu ambient, pot fer bé allò que sap fer.
2: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
3: Qui canta, els seus mals espanta. Qui plora, els seus mals augmenta. I el qui està enamorat, sols de mirar se'n contenta. Aquesta parèmia és una de tantes que participen del doble aspecte de refrany i de corranda.
2: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
1: Segur que no n'hi ha per tant.
2: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb vosaltres, nosaltres sí som el millor tàndem.
4: Per moltes coses que ens passin que no cari mai, som el millor tàndem, l'equip ideal.
3: Us esperem cada tarda a les 5 per compartir l'actualitat i les seccions més divertides de Ràdio Montornès a la intersecció.
5: El millor tàndem som tu i jo, no, Mireia?
3: I tant, Sergi, tu i jo som l'equip ideal.
4: Som el millor tàndem, l'equip ideal.
6: A Ràdio Montornès, la intersecció.
7: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

0: Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb un dels èxits, el darrer single d'aquesta cantant emergent de l'afropop, Roselyn Layo. Des de Costa d'Ivori, Roselyn Layo treu el seu segon disc i ho fa doncs, buscant, en aquest cas, doncs, la col·laboració de Fatoumata Diawara. De fet, a principis d'aquest 2026 publicava el segon disc i ara ja aquest single amb Fatoumata Diawara, que aquí al programa ja sabem molt bé que aquesta dona és una diva actualment a les músiques africanes. Per tant, que un artista emergent amb molt d'èxit tant a Costa d'Ivori com a França, com Roselyn Layo la busqui, doncs és ben normal. I no és l'única, perquè per això doncs, avui al programa comencem amb dos singles que protagonitza Fatoumata Diawara amb dos artistes emergents. Acabem de sentir Roselyn Layo i ara Malakai, aquest jove de Bamako, a Mali, que era un futbolista i s'ha convertit doncs, en un cantant d'èxit. Malakai i Fatoumata Diawara, Tonka.
1: Ni tara ya fama kambe, kambe, kambe.

Malakei, amb Fatoumata Diawara, que ens ha portat dos singles en els quals participa i que acompanyen dos artistes emergents de l'afropop, Roselyn Layo i Malakei. I la segona novetat que tenim avui també són singles que anuncien el segon disc de llarga durada de Nalua Kayano. Per tant, fem una tamborella important per anar-nos-en a Portugal a sentir aquesta dona que renova el folklore d'una manera realment personal. Nalua Kayano, Mais Um.

Analua Cayano, després d'aquell disc que ens va agradar tant, que es deia, doncs, Vou ficar neste quadrado, això era l'any 2024, i després de l'EP anterior, doncs, aquesta dona s'embarca en un nou disc. I ho fa d'aquesta manera, coral, divertida, amb sentit de l'humor i donant-li una volta, més aviat una tamborella important al folklore des de Portugal. Amb ajuda sempre doncs, d'instruments analògics, però també de la tecnologia. Hem sentit aquest Um mais Um i tenim un segon single que ja podem escoltar d'aquest proper disc i es diu Uma Vida A Menos. Aquí la tenim, Analua Cayano. Esperem el disc sencer per seguir-lo escoltant.

La nostra descoberta aquesta setmana són els singles del nou disc de Bandua, aquest duo de Portugal, de la regió de la Beira Baixa. Com hem pogut sentir, el que fan és redescobrir el folklore a través de la tecnologia i d'una estètica i d'una factura doncs molt contemporània. Evidentment, aquest paisatge sonor doncs té molt d'electrònic, però també doncs aquesta cançó en portuguès que alhora té una tradició doncs centenària. Aquí va un segon single de Bandua d'aquest 2026, Flor do Rosario.

i per acabar de descobrir aquest duo que formen Edgar Valente i Bernardo Daddario, que es fa dir Tempura, doncs hauríem d'anar a aquell disc de 2022. El disc es va dir Bandua, igual que el nom del duo, i aquí hi ha un bon exemple d'aquest folklore portuguès revisitat de forma contemporània. Borboleta Dourada.

Songoy Blues seran a Barcelona, tornen a Barcelona amb aquest disc, que és un disc en el qual ells tornen a les arrels. El quart disc de Songoy Blues, que es va dir Heritage, herència, i en el qual ells tornen, això com dèiem, a la música tradicional del Timbuktu, de la ciutat de Timbuktu al nord de Mali. Songoy Blues, una de les bandes que ens ha agradat molt aquí al programa en tots els discos que han fet, sobretot doncs també amb aquell primer disc que va sorprendre tothom, que es va dir Music in Exile, i que de fet explicava que havien hagut de marxar de la seva ciutat de Timbuktu per anar a Bamako, i aquest exili era forçat pel que significava doncs l'entrada dels diguem-ne dels jihadistes islàmics a la ciutat de Timbuktu. I quan algú es vol dedicar a la música, doncs s'ha d'exilar. És el que els va passar a aquests quatre joves, que ja no són tan joves, i estem parlant doncs de 2013, ara fa això, 13 anys, i que han publicat ja fa també uns quants mesos, i el vam escoltar aquí al disc Heritage. Seran a la sala Upload, la sala del poble espanyol, el proper 20 d'octubre. Songoy Blues, una de les bandes de capçalera aquí al programa. Un altre tema d'aquest disc, Heritage, herència.

Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

Avui el nostre record és per Mighty Sparrow, el rei del Calypso. Aquest home va morir ara el dia 27 de setembre amb 91 anys. Havia tingut un èxit importantíssim doncs, a finals dels anys 50 i principis dels 60, sobretot això, a finals dels 50, quan era encara molt jove. Aquest disc que hem sentit, doncs, aquest tema, Sparrow is a Bird, doncs, ve d'un disc de llavors, de finals dels 50, This is Sparrow. I va ser el rei del Calypso doncs, perquè va viure a Trinitat, a la illa de Trinitat, i aquest gènere del Calypso doncs, va ser ell un dels qui el va eixamplar arreu del món. Mighty Sparrow, que se'ns ha mort el passat 27 de setembre. Anem a buscar un tema, en aquest cas d'un disc dels anys 70, Hot and Sweet, i un tema que potser a més d'un li sona, Mr. Walker, Calypso amb Mighty Sparrow.

Mighty Sparrow va ser coetani de Harry Belafonte en aquests finals dels anys 50, amb aquesta eclosió del calipso. També doncs, va interpretar amb èxit també doncs, l'altre gènere de Trinidad i Tobago, la soca. Bé, avui el nostre record és per Mighty Sparrow, que ha mort el passat 27 de setembre. I cap millor manera de fer-ho que doncs, tornar a escoltar aquest tema que acabem de sentir, però ara en la versió d'una banda molt nostra. Els Doctor Calypso, en el seu disc de 2013, Sempre Endavant, doncs hi havia una versió de Mr. Walker. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve. Calypso.

0: Ràdio Montornès. Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
1: Qui fa el que pot no està obligat a més. S'ha de fer el que es pot, i no més. No es pot exigir més a qui ja treballa i no demanar coses impossibles. Qui fa el que pot no està obligat a més.
0: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
1: Qui festeja no fredeja. Això vol dir, lògicament, que qui festeja no passa fred. Qui festeja toca calent. Ja ho sabeu, millor tenir un bon contacte i estar ben escalfadet, i sobretot ara que s'apropa l'hivern. Qui festeja no fredeja.
0: Dites, refranys i adagis.
1: Qui la fa, la paga. Tothom és responsable dels seus fets, i qui obra malament és castigat. Les dolenteries es paguen. La vida sempre passa factura. La cabra pels seus pecats porta els genolls pelats. I sí, qui la fa la paga, encara que de vegades la fa i no la paga. Però bueno, això ja són coses de la vida.
0: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
1: Qui mama, engreixa. Vol dir que qui obté beneficis o favors aconsegueixen un bon guany. La qüestió és que vinguin i cal aprofitar les ocasions. També hi ha aquella expressió de no deixar anar la mamella. Té alguna semblança? Hi pensem una mica. Qui mama, engreixa.
0: Dites, refranys i adagis.
1: Qui molt abraça, poc estreny. Es diu d'una persona que té moltes coses entre les mans i no li surten prou bé perquè no les pot atendre. Qui molt abraça té cap de carbassa. Qui vol fer moltes coses no en fa cap profitosa. Qui moltes tecles toca, poques en fa sonar bé. Bueno, menys en el cas dels pianistes. Si són virtuosos, totes les tecles les toquen perfectament.
0: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
2: Radio Montornès 91.2 FM.
0: Radio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.

0: Las mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts i benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès. Ja estem aquí i avui, ja sabeu, és dimecres 14 d'octubre d'aquest 2026. Com és habitual, el Miquel Zafra i la Núria Cachán estem aquí amb vosaltres i és que estem encantats de poder compartir aquesta estoneta de ràdio. Avui dimecres ja estem a meitat de setmana, aquesta setmana curta que ens ha deixat aquest 12 d'octubre, dilluns, festiu, i que ens porta doncs, a tenir aquesta mira ja de que pràcticament estem tocant el cap de setmana un altre cop. Això ens agrada molt a tots, a totes. I això sí, encara queden dos dies per endavant. Avui i ara mateix doncs tenim aquí a la plaça de la República aquestes rutes que es fan dedicades a octubre, mes de la gent gran, passejades culturals pel nostre municipi i també doncs, persones que expliquen històries del nostre poble. Ara mateix, com dèiem, tenim aquí a la plaça de la República un grup molt gran, hi ha molta gent que gaudeix d'aquestes explicacions que ens donen doncs, els professionals, com el Ferran Díaz, que és tècnic municipal de patrimoni històric. Però ara escoltava també a l'Encarna Gascó, que sabeu que també és veïna del poble i el coneix molt bé. Miquel, bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia, Núria. Bon dia a tothom. Com esteu?
1: Doncs bé, de com dèiem, de dimecres, encara amb aquestes temperatures molt agradables, la veritat és que, no sé, aquest matí em trobava amb un company i em preguntava què tal, com va anar l'estiu? I dic, a l'estiu, del verano no me hables. I me dice, este compañero me dice... pensaba que era yo por la edad. Digo, no, yo también pensaba que era yo por la edad, pero creo que al final és un pensament que tots tenim, que ho hem passat molt malament aquest estiu, sobretot al juliol i a l'agost, i fins i tot molta gent pensa que és possible que s'hagi de fer un canvi vacacional, perquè clar, si al juliol i a l'agost no pots anar enlloc perquè has d'estar sota l'aire condicionat, potser haurem de buscar altres mesos de vacances. No sé, això és com pensar molt, no? Però sí que és veritat que era molt difícil. Ara tenim temperatures molt agradables, ara és veritat que és una bona època per viatjar, però clar, en contra, et trobes amb aquestes tempestes, que per cert, i Miquel, tu que en saps d'això... Tenemos una a la vista, no?
2: Doncs mira, m'agafes una mica per sorpresa, sí. Em sembla que saps tu més que jo, perquè no he estat, després de tot el que hem passat i ha vingut, que ens ha, en certa manera, sobrepassat, no?
1: Totalment.
2: T'haig de dir que no he estat gaire a sobre de les previsions meteorològiques.
1: Doncs
2: o sigui
1: pluja.
2: Que, bueno, sí, és normal, també estem en aquestes èpoques de canvis i de probabilitat de pluges, que ja doncs, l'estació és la, bueno, en la que ens trobem, no? D'aquests
1: sí,
2: canvis
1: sí.
2: De temperatures, de temps, amb aquests fronts que estem tenint, i aquesta darrera que vam tenir no és ni la primera ni l'última, possiblement,
1: no.
2: que esperem que no siguin les que estan per venir, que no siguin del nivell que, com la que
1: no.
2: Hem tingut.
1: Esperem que no, però tenim dissabte, diumenge i fins i tot dilluns i dimarts tenim pluja a la vista. Després ja veurem el que passa, però sí que és veritat que hi haurà canvi de temps. Ara mateix, com dèiem, les temperatures encara són molt agradables per sortir, per voltejar, per aprofitar el temps i això, fer poble, conèixer indrets i, a més, doncs, si tens la sort de poder tenir un guia, mira, tot això que t'emportes, no? Són experiències molt positives.
2: Està molt bé, hi ha un grup bastant nutrit, ara que comentes això d'aquestes passejades, d'aquestes excursions guiades i que a més són culturals, no només de salut, sinó també amb un component cultural. Quin grup més nutrit, quina fortuna, no? Quina sort tenir aquestes activitats i que la gent es pugui sumar a aquestes activitats de manera gratuïta i doncs coneixent la cultura del municipi, no?
1: I tant. Per això dic que és un luxe tenir oportunitat de gaudir d'aquestes passejades. És impressionant.
2: Que s'animi la
1: tothom,
2: gent. Ja sabem
1: clar.
2: Que m'imagino que deu haver-hi un número concret de participants, però que s'animi la gent perquè és prou interessant. Ja m'agradaria a mi sumar-me a fer aquestes rutes guiades i conèixer encara molts més secrets, no? Que segur que desconeixem, tot i que estiguem per aquí fa molts anys i seguim veïns del municipi, moltes vegades desconeixes allò que tens al mateix municipi on vius, no?
1: I tant. Un luxe. I res, aquí estem nosaltres, com cada dia, amb la intenció de passar una bona estona. Anem a fer un repàs de tot allò que ens envolta i que té a veure amb nosaltres, els montornesencs i montornesenques, i amb el nostre municipi. Recordeu que avui és el darrer dia per contestar l'enquesta que el Consell Comarcal del Vallès Oriental va posar en marxa per identificar les necessitats de les persones usuàries dels serveis locals d'ocupació. Es tracta d'un breu formulari integrat per 8 blocs de preguntes que aborden aspectes com la situació laboral, els interessos professionals i formatius, les competències digitals i les dificultats de les persones que utilitzen els serveis. Amb les respostes es volen desenvolupar propostes de millora. Podeu adreçar-vos a aquesta enquesta fins al 14 d'octubre, avui dimecres, al web del Consell Comarcal i també al de l'Ajuntament, montornès.cat. Com dèiem, aquesta setmana continuen les activitats del programa Octubre Més de la Gent Gran. Es farà una passejada cultural pel municipi a càrrec del tècnic municipal de Patrimoni Històric, Ferran Díaz. El punt de trobada és el casal de la Gent Gran Centre, a 9:15 del matí. La sortida té una durada aproximada de 2 hores. La regidora de la Gent Gran, Natàlia Segura, ha afirmat que és una activitat molt agraïda pel veïnat.
3: Agrada molt i hi ha gent que de vegades els expliquen coses de Montornès que no coneixien i és molt interessant perquè creiem que coneixem el nostre municipi però hi ha indrets que si no t'explica la seva història no la coneixes i a la gent això li agrada molt.
1: I tant, de fet no teniu que veure més que el grup numerós que tenim aquí a la plaça de la República. Les inscripcions per a aquesta passejada són gratuïtes i cal formalitzar-les a qualsevol dels casals de la gent gran. No us ho perdeu, com diu el Miquel. Més coses que vull explicar, i és que la concentració cau, la contractació cau un 11% a Montornès respecte al setembre de l'any passat. Montornès del Vallès, el nostre poble, va registrar 505 contractes de treball durant el setembre i un 11,1% menys que el mateix mes de l'any passat. En canvi, respecte a l'agost, la contractació es va recuperar amb força, amb 241 contractes més, un increment del 91,3%. Les dades són d'aquest avanç de contractació que es registra el setembre de 2026 i que ho fa l'Observatori de Treball i Model Productiu. L'avaluació de Montornès s'emmarca en un comportament desigual al Baix Vallès. Mollet, el municipi amb una contractació més elevada en termes absoluts, va assolir 1.643 contractes, un 12,9% més que fa un any. Parets va contractar 883 nous contractes, tot i que va registrar una caiguda interanual del 8,2%. La Llagosta també va augmentar la contractació, mentre que Martorelles, Sant Fost i Montmeló van registrar menys contractes que el setembre de 2025. El cas de Montmeló és el descens més pronunciat entre els municipis del Baix Vallès, amb 236 contractes. La contractació va caure un 46,5% respecte a l'any anterior. Doncs res, el conjunt del Vallès Oriental al setembre va acabar amb 13.698 contractes, un 47,9 més que a l'agost i un 9,4 més que el mateix mes de 2025. I de les contractacions que han caigut un 11% a Montornès, Parlem d'altres qüestions. L'exposició pública de les llistes del cens electoral per les eleccions a les Corts Generals del 29 de novembre de 2026. Serà fins al 19 d'octubre, inclòs aquest dia, que romandrà obert el termini de consulta de les llistes provisionals del cens electoral per la convocatòria de les eleccions generals que se celebren el 29 de novembre. Les llistes provisionals inclouen els moviments patronals produïts fins al 31 de juliol de 2026 i corresponen al cens electoral d'espanyols residents i d'espanyols residents a l'estranger. Es poden consultar a les inscripcions censals a l'Oficina d'Atenció Ciutadana Centre, a l'Avinguda Llibertat 2, de dilluns a divendres, de 8:30 del matí fins a les 3 de la tarda, i els dimarts també de 5 a 9. En cas que es detecti alguna incidència en les dades, la persona interessada pot presentar la reclamació corresponent de forma presencial i aportar el corresponent document d'identificació personal, que sigui DNI, passaport, targeta de residència, que siguin originals i que estiguin en vigor. Bé, 19 d'octubre, inclòs aquest dia, obert el termini per fer la consulta de les llistes provisionals del cens electoral. I anem cap a la biblioteca, tot i que demà parlarem amb el Jorge Martínez. Però avui vull recordar que tenim contes per infants de 0 a 3 anys amb la Helena Cudó. La biblioteca Rosa Leveroni acull una nova sessió de contes per menors de 0 a 3 anys avui. En aquesta ocasió, la narradora Helena Cudó portarà la seva barraqueta de tardor. La Helena Cudó porta, com dèiem, doncs, cançons, titelles, poemes, dites, endevinalles. Començarà a les 5:30. I demà dijous, avui és dimecres, demà dijous tenim classes de ball i moviment per la gent gran. Dijous 15 a les 9:30 a la plaça Pau Picasso. Les monitores dels tallers de gimnàstica i dansa per la gent gran oferiran una exhibició oberta al públic a la plaça Pau Picasso. Una de les activitats estrelles de la programació Octubre Més de la Gent Gran és la matinal de balls i moviment. L'edició d'enguany estava prevista per l'1 d'octubre, però l'organització la va ajornar per la previsió de pluja. Finalment, se celebra aquest dijous 15 d'octubre, o sigui, demà. Vinga, va, tots cap a la Pau Picasso. Les professores dels tallers de la gent gran, la Montse Marín, la Magda Rodríguez, la Toñi Santiago, dinamitzaran aquesta jornada oberta al públic i durant la trobous 15 d'octubre, o sigui, demà. Vinga, va, tots cap a la Pau Picasso. Les professores dels tallers de la gent gran, la Montse Marín, la Magda Rodríguez, la Toñi Santiago, dinamitzaran aquesta jornada oberta al públic i durant la trobada es farà la lectura del manifest pels drets del col·lectiu. L'activitat, recordeu, és gratuïta i no cal fer cap inscripció prèvia. Ai, ai, ai, que m'he descuidat dir que la biblioteca, els companys de la biblioteca,

0: ens han proposat un repte per celebrar el Dia de la Biblioteca, que està a tocar el proper 23 d'octubre. Es tracta d'aconseguir el rècord montornesenc de persones llegint alhora en silenci. Durant 15 minuts s'omplirà la biblioteca el 23 d'octubre de persones que vulguin llegir per si. Sense a més, cadascú amb el seu llibre, compartint un mateix moment de calma, podem intentar aconseguir el rècord montornesenc de persones llegint alhora en silenci. L'any passat van ser 79 persones. Esperem que aquest any siguin moltes més. Per això us volem convidar a que participeu i feu arribar aquesta proposta als vostres amics, a les vostres amigues, a les vostres famílies. No cal fer inscripció, més fàcil, impossible. Només venir el 23 d'octubre, agafar un llibre i llegir per cadascú de nosaltres, en silenci. I aquesta és, o són, algunes de les notes destacades en aquest matí de dimecres. Ja sabeu que ens podeu trobar als 91.2 de la FM, a l'app, a la TDT, a la ràdio.montornès.cat, a la ràdio.montornès.cat i també, doncs, a la nit, d'una a tres de la matinada. Teniu, ja sabeu, una oportunitat per escoltar les mañanes de Ràdio Montornès al territori nocturn. I nosaltres anem als dies internacionals, però abans voleu que recordem algo? Jo crec que és important saber on som i què fem.
1: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor en bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Les Mañanes de Ràdio Montornès.
0: Doncs anem als dies internacionals. Avui, sabeu, és el Dia Mundial de la Costurera. És difícil trobar l'origen de l'any d'aquesta celebració per la manca de fons i dades oficials, però a molts països se celebra el 14 d'octubre, el Dia Mundial de la Costurera, per agrair a aquestes dones la seva tasca àrdua i diària en la creació i confecció de peces. Les celebracions són realitzades per empreses, sobretot a la indústria textil, sindicats i cosidores particulars que treballen a casa seva. Com a curiositat, destaquem que el sant patró de les cosidores, sastres i modistes és Sant Vicent Màrtir. Bé, a més, avui és el Dia Internacional dels Residus Electrònics, el Dia Mundial de la Donació d'Òrgans, Teixits i Transplantaments, el Dia de la Improvisació i la Setmana Mundial de la Novel·la. Us diré també que avui, 14 d'octubre, és Sant Fausto, Sant Justo, Fortunata, Calixto i Martirio. A tots ells i a totes elles, doncs, desitjar que tingueu un dia meravellós i a poder ser, doncs, si teniu oportunitat de celebrar-ho, millor que millor. Perquè sempre crec que hem de celebrar tot allò que esdevingui. Si esteu d'aniversari, doncs també per la nostra part, doncs felicitar a tothom que estigui celebrant el seu dia i des d'aquí moltes felicitats. Gabriela Martínez Quiroga, Gabri, felicitats. Felicitats al Javier Espósito, Quero, felicitats. Que tingueu tots i totes els que esteu d'aniversari un dia meravellós, per molts anys. Nosaltres volem dedicar aquesta cançó a totes les costureres, a les cosidores, a totes les persones que treballen a casa seva amb la confecció o potser a la fàbrica. Recordem que a Catalunya hem tingut molt tèxtil. Ara s'ha perdut bastant, però antigament hi havia zones a Igualada, a Mataró, on hi havia molta costura. Bé, per totes les costureres, aquesta cançó, Rigoberta Bandini. Bon dia, Montornès, també per tu. I benvinguts a la ràdio.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Doncs anem al contingut que escoltareu avui aquí a les mañanes de Ràdio Montornès. Seguiu amb nosaltres, perquè avui us recordarem que centenars de persones passaran pels camins del Parc de la Serralada Litoral amb la nova edició de l'emblemàtica caminada del Club Atletisme Montornès. I és que torna la marxa popular. Avui la nostra companya Mireia Toledo ha parlat amb el Alfredo Acevedo i escoltarem com van les inscripcions a la marxa popular. A més, avui dimecres rebrem la visita de Paz Legua. L'escriptora estarà avui amb nosaltres per contar un dels seus contes i també ens ha comentat que avui parlarà Paz Legua aquí a les mañanes de Ràdio Montornès de Ida Vitale. Qui és aquesta poeta? Què ens proposa llegir per gaudir la Paz Legua? Doncs tot això a partir de les 11. I cap a les 11:30 la nostra convidada és la terapeuta de Maris Natural, Jasone Sánchez. Avui, sobre la taula, què busquem quan busquem l'equilibri, la pau, la tranquil·litat? Què és el que busquem? Doncs avui parlem d'això. Tot aquí, a les mañanes de Ràdio Montornès. Anem a l'Agència Estatal de Meteorologia, Informació de Servei. Connectem amb l'agència per saber quin temps farà avui. Parlem amb la Noelia García. Noelia, bon dia.
7: Bon dia. Avui dimecres pugen lleugerament les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 27 graus a Igualada i a Manresa, 26 graus a Barcelona, Sabadell i a Vilanova i la Geltrú i 25 graus a Mataró i a Vic. Avui cel variable amb clars i núvols. Durant aquest matí no es descarten possibles ruixats de forma aïllada a zones del litoral i prelitoral. Bufa vent fluix de component sud. És una informació d'AEMET.
6: Gràcies i fins demà. La farmàcia de guàrdia avui és la farmàcia Pardos. La trobareu al carrer Palau d'Ametlla 17 a Montornès del Vallès. Per qualsevol emergència recordeu que teniu el 061, el 112 o el telèfon d'emergències de la policia local de Montornès, el 935721110.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Comercial Solar.
2: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
1: Comercial Solar.
2: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
1: Comercial Solar.
2: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
1: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
0: Ràdio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Doncs anem a l'actualitat. Abans, un apunt, ja que està obert el trànsit de vehicles al camí de la Justada en sentit únic de circulació per connectar Montornès i Vallromanes, després d'una altra actuació de condicionament per pal·liar els efectes del temporal. Per desplaçar-se de Vallromanes a Montornès, continua en únic sentit de circulació el pas a través del camí de la Font de Camp Vilardell. Aquest cap de setmana només es podien garantir les condicions de seguretat per al trànsit de vehicles amb un únic sentit de circulació, el pas a través del camí de la Font de Camp Vilardell. Es demana precaució. Això és el comunicat que ha fet l'avís a la policia local aquests dies. Ha hagut moments en què no es podia passar de Vallromanes a Montornès. Bé, nosaltres anem a l'actualitat i parlem d'aquesta mobilització pagesa per denunciar l'augment dels costos, l'encariment del gasoil i la falta d'ajuts. La Unió de Pagesos vol fer demostració de força i ho farà al centre de Barcelona per exigir mesures per garantir la continuïtat de les explotacions agràries. I és que el sector agrari torna a mobilitzar als carrers de Barcelona. Unió de Pagesos, a la qual també s'ha sumat Asaja, ha convocat dimecres, avui, aquesta tractorada per denunciar la situació crítica que travessa justament la pagesia, marcada per l'augment dels costos de producció, la falta d'ajudes directes, la competència deslleial i l'excés de burocràcia. Sota el lema «Per la terra, pel país», pel demà, el sindicat reclama solucions davant la crisi reiterada que afecta aquest sector i que, segons l'organització, s'han agreujat durant 2026. Des de primera hora del matí han sortit tractors des de diferents punts de Catalunya. A les 12 es preveu arribar a la delegació del govern espanyol a Barcelona. Des del sindicat agrari reclamen ajudes d'emergència perquè diuen que les explotacions ja no són viables a causa de les guerres i de la crisi climàtica. Qualifiquen d'ajuda que necessiten per sobreviure en 17.000 euros per cada explotació. Aquesta és la situació que viu la pagesia, marcada per l'augment dels costos de les seves matèries. Per altre costat, l'IPC, que s'enfila al setembre per l'increment del cost d'energia que puja i que baixa. L'IPC a Catalunya és ara del 4,5% i a Espanya arriba al 4,9%. La inflació torna a ser un dels principals mal de caps dels estats, famílies, empreses, tal i com confirma la dada definitiva del setembre. L'IPC a Catalunya ara és del 4,5% i en el cas d'Espanya arriba al 4,9%. Són números molt alts, condicionats sobretot per a l'increment del cost de l'energia, els carburants, la factura elèctrica i el gas. Part de l'impacte en el cost del gasoil i la gasolina s'alleureixen pels comptes que aplica el govern espanyol, però igualment el preu és clarament superior al d'abans. Ha pujat moltíssim i el factor que ha girat com a mitjó el panorama econòmic està sobre la taula. Ha pujat els accessoris de ferreteria, vehicles personals, catifes, estores, aigua, aliments per nadons, aliments preparats, aparells, articles i productes a la cura personal, begudes alcohòliques, altres béns no duradors per a la llar, equips d'informació, comunicacions, fruites fresques, hortalisses, refrigerades, jocs, joguines, articles relacionats amb les aficions, llets, nata, doncs tot, ha pujat tot i això repercuteix en tots nosaltres. Bé, dir això sí que les pensions podrien pujar al voltant del 3,5, però ja estem parlant que ara mateix tenim una inflació del 4,5. Doncs

0: Això és el que tenim sobre la taula. Poca broma amb l'IPC. Desconvocada la vaga d'autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona, direcció i sindicats han tancat aquest preacord de matinada. El pacte garanteix més dies de descans i preveu una reducció progressiva de la jornada laboral fins a 35 hores setmanals. Aquesta matinada s'ha convocat la vaga d'autobusos de Barcelona que preveia aturades avui dimecres, dijous i 5 dies més al mes d'octubre, però la direcció de la companyia i els sindicats han pactat un nou conveni col·lectiu que tindrà una vigència de 4 anys. Aquestes són algunes de les notícies destacades en aquest matí de dimecres.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
2: Ràdio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
2: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.
4: Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès. A tota hora, a tot arreu.
4: El 91.2 de l'FM.
5: Al web montornès.cat/ràdio.
4: A Twitter, @radiomontornès.
5: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
4: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
6: Silenci, sisplau.
7: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
8: Si vols estar al cas de l'actualitat del col·lectiu LGBTI, no et perdis el Col·lectius en Xarxa.
9: Aprenem amb un munt de testimonis que ens apropen a realitats invisibilitzades.
10: Col·lectius en Xarxa, amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago.
11: Els dimecres a les 6 de la tarda a Ràdio Montornès.
12: Et trobes malament? Truca al 061. Creus que has d'anar a urgències? Primer 061. Saps a quin centre has d'anar? T'ho diem al 061. On t'atendran abans? 061. Abans d'anar a urgències, truca al 061. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

Alfred Nobel va néixer a Estocolm un dilluns 21 d'octubre del 1833. Va ser un químic suec que va inventar la dinamita. I com que el seu invent va ser tan famós, va decidir que calia instaurar un premi i que calia posar-li el seu nom. D'ell venen, doncs, els Premis Nobel. Alfred Nobel va néixer el 1833 a Estocolm, en una família d'enginyers. Als 9 anys, la família al complet es va traslladar a Rússia per instal·lar-se a Sant Petersburg. El seu pare va obrir una fàbrica d'armament. De petit, Alfred Nobel i els seus germans van rebre una cuidada educació en ciències naturals i humanitats. Les humanitats són atraients, són atractives, però sembla que els explosius ho són molt més, amb la qual cosa Nobel va dedicar-se a estudiar-los ja de ben petit. El 1859, la fàbrica d'armament del pare d'Alfred va tancar per ruïna total i Alfred Nobel va tornar a la seva Suècia natal. El 1863, Alfred Nobel va aconseguir controlar mitjançant un detonador les explosions de nitroglicerina, que havia estat inventada gairebé 20 anys abans per l'italià Ascanio Sobrero. El 1865 va perfeccionar el sistema amb un detonador de mercuri. Però el gran invent d'Alfred Nobel encara havia d'arribar. Així va ser que el 1867 va aconseguir l'invent que el faria famós, la dinamita. No, no, la dinamita del tricicle no, eh? Em referia a la dinamita que explota. Aquesta. És un explosiu plàstic resultant d'absorbir nitroglicerina en un material sòlid porós, amb la qual cosa es reduïa el risc d'accidents. I és que Alfred Nobel tenia una espina clavada en aquest tema, doncs el seu propi germà, Emil Nobel, i quatre persones més havien mort per culpa de la manipulació de nitroglicerina.

Les investigacions de Nobel en el camp dels explosius van prosseguir després de la dinamita. Va inventar també la galginita i la balistita. No sé què li passava a aquest senyor amb els explosius, però segur que per Sant Joan s'ho passava pipa. El cas és que Alfred Nobel va patentar els seus invents i va fundar companyies per fabricar-los i comercialitzar-los, primer a Estocolm i Hamburg i després a Nova York i San Francisco. Els seus productes van ser d'enorme importància per a la construcció, la mineria, l'enginyeria i, evidentment, per a la indústria militar. Així doncs, Alfred Nobel es va literalment forrar d'or. La seva fortuna va créixer encara més quan va invertir en pous de petroli al Caucas. A tot això, Nobel va guanyar dues coses. D'una banda, una enorme riquesa i, per l'altra, un important sentiment de culpa per la destrucció que els seus invents podien causar al camp de batalla. Les dues raons van fer que el 1900 creés la Fundació Nobel, que s'havia d'encarregar d'otorgar una sèrie de premis anuals a les persones que més fessin per la humanitat en els terrenys de la física, química, medicina, literatura i pau mundial. El 1969, el ventall de premis s'ampliaria amb el Nobel d'Economia. Abans de morir, Alfred Nobel va instaurar un fons amb el que es premiarien els guanyadors d'aquestes categories. En el moment de l'assignació, el 1895, Alfred Nobel tenia una fortuna aproximada de 33 milions de corones, uns 5 milions d'euros. Si això és moltíssim avui en dia, imagineu-vos fa 100 anys. De tots aquests diners, va deixar una petitíssima part, unes 100.000 corones, a la seva família i la resta pels premis. El 10 de desembre de 1896, Alfred Nobel va morir d'un atac de cor a la seva residència de San Remo, a Itàlia, als 63 anys d'edat. Desapareixia, doncs, l'inventor de la dinamita i el pare d'uns premis fets per càrrec de consciència, però importants al cap i a la fi, els premis Nobel.

0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
1: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
1: A la butxaca.
4: A la butxaca.
5: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

Les mañanes en territori nocturn. Las mañanas.